0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo tres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como tú, Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada.

0: passada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
2: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
3: Ceuta és Espanya i no podem permetir que plans a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están en esos planes que Ceuta i Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema zona a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del Golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
6: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
7: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
1: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
8: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
1: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
9: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
5: 3Cat Info.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de

Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en

0: de Raspaña de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
1: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
2: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
3: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
2: Na indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
5: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
4: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla,

0: quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
4: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
2: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara és 13a a la general a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
1: Trescat Info.
2: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mixt tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
5: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. A la primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories.

0: I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig tirés endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
0: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
2: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'Aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les

0: Les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
1: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
0: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
2: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
0: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
3: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
3: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
3: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
6: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
8: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
3: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20ena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa, Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
9: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilants.
10: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades

0: anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
2: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
3: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i, sobretot, també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamar-se i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
6: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
7: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
8: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
6: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
3: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
9: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
10: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran, i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
9: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, se celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
3: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
11: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
3: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
12: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
11: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
12: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
11: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
12: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
11: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom, i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
12: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
3: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
13: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
14: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro...

0: saber ensenyar dreta, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
1: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
2: Esports. Amb en Marc Andrés.
3: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
4: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
5: No, I think every sprint is quite exciting because,
6: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
5: Nervous sometimes to still sprint.
3: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
2: Tresca Tinfo.
3: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
7: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
3: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
3: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40.

0: 80a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
2: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
0: Esports.
2: El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
1: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de la

0: entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
1: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
1: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumí, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
6: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu

0: està en l'origen de l'entrada massiva ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
2: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
3: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están en esos planes que Ceuta i Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
6: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi,

0: la setmana passada van morir 3 bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
1: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3CAT Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
2: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els 2 sentits de la marxa.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra, compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns, poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada, i algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
3: 3CAT Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder

de Raspaña de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província

0: investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
1: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
2: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
3: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com van fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
2: En la indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
5: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
4: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.

0: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
1: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
0: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
2: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13 a la general, a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
3: Trescatinfo.
0: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en zona aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mixt tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estàvem mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que lògicament

0: pràcticament han anat passant la història al relleu perquè el torneig tirés endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu, i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
2: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha alegat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a la

0: xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
2: Persones a peu, en bicicleta i també una 20ena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
3: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
2: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
4: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre. un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
2: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació de

0: fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
1: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogó. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i, sobretot, també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
6: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
4: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
1: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
7: L'oficialitat de l'Occità reconeix a l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
8: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
7: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
1: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran

0: en risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
1: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
0: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
2: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
3: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
2: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
3: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
2: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
3: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no ho necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
2: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
4: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
5: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
4: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
7: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així i perquè pugui passar.
6: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
8: No, I think every sprint is quite exciting because,
9: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
8: Nervous sometimes to steal sprints.
6: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
10: Trescat Info.
6: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení, després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
11: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
6: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
6: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però

0: tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
1: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
2: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió... A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
0: Esports.
2: El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
1: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
0: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
1: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
1: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida.

0: El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
2: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
3: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
5: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP,

0: ha anunciat l'increment de la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
1: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
2: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra, compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns, poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada, i algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
3: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està

investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència.

0: pràctica i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
1: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
2: Y nosotros necesitamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
3: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com van fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
2: Na indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
5: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
4: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi és part que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un bar

0: boxa que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
1: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
0: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
2: Yes, it makes for so special, but also...
3: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
2: Beautiful to finish it off in the yellow.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kimlecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a a la general a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
4: Tresca Tinfo.
0: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nadadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
5: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40ª edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig tirés endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
0: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
4: Són 4:45.

0: Principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'Aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20ena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició venezolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera

0: bandera dels Estats Units i el lema ha estat 51.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
2: Persones a peu, en bicicleta i també una 20ena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament però asseguren que estaran vigilant.
3: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
2: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
4: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre. un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
2: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, 20ena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
1: El temps.

0: Dani Ramírez.
1: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogó. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flashos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, amb Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
0: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
0: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie

0: molt controlada, de molt seguiment de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
1: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
2: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
3: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
2: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
3: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que seríem, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
2: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
3: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no ho necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
2: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
1: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
4: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
5: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
4: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tas de vins i formatges de productors de la zona.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
7: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, per això, demostrar que, que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
6: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
8: No, cada esprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
6: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de dos minuts, ocupa la 58a posició a la general.
9: Trescat Info.
6: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
10: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
6: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
6: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
6: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
9: Trescat Info.

0: Són les 5. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports. El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG,

0: Explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
1: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
0: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
2: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
0: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
3: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
3: Ramsés Mohamed Azumí, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
3: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
6: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
3: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
7: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
3: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
8: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están en esos planes que Ceuta i Melilla, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitárnoslo.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
1: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes de l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del GRAF intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
3: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.

0: fantàstic, blau.
1: Segur, segur, segur, segur, segur, segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
2: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
3: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística.

pràctica i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé per

0: El que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
0: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
1: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
2: Y nosotros necesitamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningún...
3: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
2: Na indústria de defensa.
1: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
5: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
4: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres, això sí. L'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
7: Bueno, creo que l'etapa del filial ja l'he passat.

0: pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y les opcions que hi ha, és una cosa que m'agradaria.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
2: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rihanna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14 segons la diferència de general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a la general a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
3: Trescatinfo.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenz en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu, i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
3: Són 2:15.

Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill

0: perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuant de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així, ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
10: Persones a peu, en bicicleta i també una 20ena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
11: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
10: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
12: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre. un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
10: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una 20ena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica

0: més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Luceas, presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica,

0: Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
1: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
2: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
1: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
2: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu el que serien, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
1: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
2: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
1: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
3: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
4: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
3: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
5: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
6: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així i perquè pugui passar.
5: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona

0: a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
1: No, I think every sprint is quite exciting because,
2: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
3: Trescat Info.
0: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
3: Trescat Info.

0: Són les 6. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per Prescat.
1: Esports. El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios.

0: sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
1: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
2: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
1: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
3: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
3: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
3: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
6: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
3: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
7: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
3: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
8: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta i Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
9: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la

0: desnuclearització.
1: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del GRAF intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important, a hores d'ara, és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
3: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
4: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
1: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
0: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa,

0: tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
1: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
2: 3Cat Info.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
4: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i

0: I el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant

0: a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
1: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
2: Y nosotros necesitamos invertir en la defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
3: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com van fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
2: Na indústria de defensa.
1: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
5: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
4: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
7: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
6: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona...

0: de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
1: Yes, it makes for so special, but also...
2: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rihanna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
1: Beautiful to finish it off in the yellow.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara és 13a a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
3: Tresca Tinfo.
0: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
0: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
3: Són 2:15 de 7.

Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura

0: lectura de la ronda, que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azoumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen

0: en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
4: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027.

0: La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final, i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
1: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció a Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
2: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
3: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure

0: més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix a l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran, i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
9: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
10: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal, per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
9: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
10: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
9: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
10: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
9: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
2: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
11: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
12: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això, ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
11: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
2: Esports. Amb en Marc Andrés.
13: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
14: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
13: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina.

0: Sentim la portadora del mallot groc.
1: No, I think every sprint is quite exciting because
2: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'sprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'sprint.
1: Nervous sometimes to steal sprints.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
3: Trescat Info.
0: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. El jugaran Sants, Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu, i Vilanova, Prat i Europa.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis, és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul. Ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes, o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogó. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia, i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior, i avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu, i també podrien arribar algunes tempestes o alguns xàfecs cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogó, però tot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogó que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want back to Marroc. I want live here in Spain. Police, good people.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quants són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones, i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que plans a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta i Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com per exemple Santiago Abascal, però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió, demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama, i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes...
0: On... El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure al primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió, demà comença una vaga en teoria indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT.

Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès, i el Madrid ahir es va pronunciar finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George. L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartell amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande. Així comença aquest matí de dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom. Oh!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Viana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
2: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, bon dia.
3: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden. En queden amagats en roques a mig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Eli. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
5: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
7: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
2: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
8: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
5: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
7: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
9: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
10: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
9: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
11: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
9: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
2: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la Franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
12: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
1: Fons israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
5: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi en perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
13: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
7: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
2: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
14: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
15: Tinc 50 animals.

0: Es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
2: Ofegada.
3: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
4: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
5: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
2: I complicada.
3: La mobilitat aèria aquesta setmana, demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
2: Berta Torrades.
6: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther Garcia és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
7: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
6: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Obres a Barcelona.
4: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
5: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
2: Anna Hernández.
8: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Prou accidents.
3: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
2: Més detalls també, Bert Artigas Fontàs.
9: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
10: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
11: Crec que per nosaltres no solucionia res. Sí. Per altres.
10: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
9: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
2: 7 i 20 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, disparat.
4: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
5: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer Maimó, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
3: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta i molt els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
4: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre la llau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
2: Estela Busoms.
13: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt

0: objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
1: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:22 minuts, investiga.
3: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
4: Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
2: Menys burocràtica.
5: El programa Catgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
2: Roger Santaló.
6: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de la meva salut. Sandra Galbé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
7: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
6: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:23 minuts, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
8: Bon dia.
2: Amb el Barça, que fa les maletes.
8: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George's Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Casado i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
9: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant pues, això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
2: I el Tour femení arriba a França.
8: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
10: No, I think every sprint is quite exciting because
11: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
10: Nervous sometimes to still sprint.
8: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa i és a 28 segons de Lorena Vives.
2: 4 minuts i arribarem a 7:45.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: Ui, quin fred que m'ha agafat.
14: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
13: Ja. I més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
18: 1727-01727, la sèrie la 36.
17: Així mateix, uns altres 4

0: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants de Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit finalment el govern de Rabat en un comunicat, a més ahir última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers en el seu territori. Recordem que des de Ceuta es calcula que les xifres de morts podrien superar el centenar. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol, que, per exemple, ha assegurat des del Ministeri de l'Interior que han tornat ja al Marroc 69.000 persones, la majoria. El que passa és que ningú no dona xifres de quantes persones segueixen a Ceuta, si sabem, per exemple, que el centre d'estada temporal d'immigrants té unes 500 places i que ara mateix està acollint 700 persones. Avui, justament, hi ha en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar, d'alguna manera, una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, però sobretot l'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i, per tant, això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda descarreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris de l'R2 Sud i regionals a Sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals Sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Marilu García, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost, perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència, autovia 2 a Abrera direcció Barcelona també, i les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el comptada de Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
5: El Mundo diu que l'allau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa. En la seva editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant als controls fronterers que depenen d'Interior.
6: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
5: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antiimmigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
6: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
5: En aquesta línia s'expressa també el periòdico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea. Però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
6: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
5: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a l'intimitat al davant del de la informació.

0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que hem trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, a tothom, ben tornats a tots els de l'equip de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
1: No és una pel·lícula.

0: pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas-de-Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
1: I cada vegada es fan menys toples a la platja.
0: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
1: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
0: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes, que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt, i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
1: 8:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional, la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que els situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de Brians al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatures rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
3: En economia, a l'Expansió, llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per als espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari. I també a l'Expansió alerten de la falta de mà d'obra en sectors claus de l'economia espanyola. Posen d'exemple la construcció, segons el diari fan falta uns 700.000 treballadors. També expliquen que aquesta manca de personal qualificat frena el creixement de sectors com la indústria, l'hostaleria i l'agricultura. Les patronals insisteixen que cal més eficàcia per inserir els aturats al mercat laboral.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Vinga, repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
5: Bon dia.

El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Amazoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedit a l'Ajax

0: i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular l'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima. Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al Punt Avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos. Comparar el glamour de Priscilla amb el pa del poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no reconeix ni on viu ni on està de vacances. Catalunya Ràdio.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
8: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
9: Que no és mai bon senyal.
8: Esdevenir un viatge a la mort.
10: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
8: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tres quarts de vuit, Marta Viana. Ben tornada, tu també, eh?
14: Ah, gràcies, gràcies. Com et diria el mateix, però no.
2: No, com ho portes?
14: Bé.
2: Sí, eh?
14: No, a veure, sí. Les 5 del matí al costat, però després ja està, ja ho tenim.
2: Vinga, qui fa anys avui, Marta?
14: A veure, anem forts. Avui, per si no acabem d'estar del tot desperts, vinga. Escolteu això. James Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas, Iñaki Antón.
2: Sí.
14: Guitarrista d'Extremoduro, en fa en aquest cas 62. Un altre, John Landy, celebra 76 anys. El seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música, en saps moltíssim. És director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White. I també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 49. Si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de capità Willard Apocalypse Now, el britànic Stephen Graham, que heu pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'aristocràcia també bufa espelmes. El 3 d'agost, Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mónaco, canvia de dècada i en fa 40.
2: Xopa que fa els aniversaris pel Santoral.
14: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i nom S, i els Eusebis.
2: Gràcies, Marta.
14: Fins ara.
2: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
12: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonja, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipiu, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme, però sobretot la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
15: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia. Diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
17: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
18: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
19: We are all from Africa.
20: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
21: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
22: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
14: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
2: Pirocúmul.
14: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
2: Saviesa.
14: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Sí, rectifica, és de savis. Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
2: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
23: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
2: 119.
23: Són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que podria ser la persona més vella del món, quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketteram, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
2: I aquesta xifra és molt bona. 46.750.
23: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades. A les 7:45 d'aquest matí, la Rosita Rochina és una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
2: I ens falten les 3 imatges del dia amb el Carlos Sant Andreu. 3. A la primera,

0: Hi veiem tres nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de quatre persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
1: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc, tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
0: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
1: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura dues setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i Noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
0: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba i podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd dels anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
1: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
2: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Si no dorms. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: No ho sabem.
4: I per què?
10: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
12: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El nombre de morts reconeguts oficialment per la tragèdia de Ceuta supera ja els 80 després que el Marroc hagi fet el seu primer balanç i que parli d'11 morts.
14: Rabat atribueix l'entrada massiva de migrants, 40.000 a les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre una sentència del Tribunal Suprem.
0: Aquesta nit, Donald Trump ha anunciat una represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. De fet, assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
15: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
16: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
0: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. De fet, no hi haurà ni un sol municipi en situació de perill extrem.
14: Es desactiva el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats.
0: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
16: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
0: I, mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
14: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia.
17: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que, d'una manera totalment aliena a la normativa, munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
0: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
16: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galvez, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
18: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document
9: i el professional guanyem el fet de que

0: saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat. Núvols en augment, que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint i de fet ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, clarianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu i com a novetat des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus. No arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
2: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 a Brera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda dalt de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
2: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
4: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment, Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
2: Cada dia per arribar a les 8, dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
5: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí.

Són les 8 del matí. Comencem amb l'equip viari per saber quina és la situació. Mariluz García, bon dia. Doncs bé, no tenim a punt aquesta connexió. Seguim amb altres qüestions. El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Baixa el risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. L'incendi de Senet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i ja ha afectat més de 70 hectàrees.

0: Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, a nord-est del país, i també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni tampoc de danys materials. Avui es posa en servei a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. I ara sí, situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb algunes aturades puntuals a la P7, a l'Ampolla, direcció Castelló, a l'autovia 2, a Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, per obra C58, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I de les rondes destaquem la ronda a dalt amb cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
2: Esports. El Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. La catalana Iris Thió té aquest matí una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió nedarà a la final de solo lliure a les 9 del matí. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: Gràcies, Pau. I el temps, dilluns, de núvols en augment, arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor, màximes de 32 a 37 graus i xafagor a la costa.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts.
3: Trescat Info.
0: Doncs bé, aquesta hora el que fem és ampliar les informacions que us destacàvem en titulars, les informacions més destacades d'aquest dilluns 3 d'agost. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt, segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El País Magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Tenim una enviada especial a Ceuta, la Cèlia Cernades.
4: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen, doncs, que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
5: Yeah, I live here in the beach. Sleep!
6: Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
5: Go to Marroc, talk to you, just go to Marroc.
4: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
7: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
4: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència avui per abordar justament la crisi a Ceuta, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior, després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Anem ara cap a Madrid, Alba Gil.
8: La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors senadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Nou anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran. A partir d'avui mateix, d'aquest dilluns, el mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
7: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui mateix. I l'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües, malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet. L'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
10: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
9: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja.
0: 8 i 9 minuts.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, 71 municipis de 12 comarques tindran a nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal. Per això els agents rurals demanen que s'extremi la prudència i s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Pel que fa al foc de Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ahir es va generar un altre pirocúmul que va reactivar el foc. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya amb un relleu molt abrupte i de difícil accés, i per això s'hi treballa principalment a mitjans aeris. Encara sobre incendis a Gràcia, dos tripulants han mort després que dos helicòpters que participaven en les tasques d'extinció d'un incendi forestal xoquessin en ple vol a l'oest d'Atenes. En l'accident que va passar ahir a la tarda van morir els dos ocupants d'un dels aparells, mentre que els tripulants de l'altre helicòpter van quedar ferits. El foc actiu des de dijous crema uns 35 quilòmetres de la capital grega i és ara mateix l'incendi més important del país. Les flames afecten la zona del Golf de Corint, un indret molt turístic, i ja han arrasat prop de 10.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar milers de persones i ha destruït desenes d'habitatges. En les tasques d'extinció hi treballen uns 500 bombers. Aquestes dues víctimes s'hi sumen tres bombers que van morir la setmana passada en altres incendis declarats a Creta i també al sud del Peloponès. I Egipte, mentrestant, s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez. Això és al nord-est del país. El terratrèmol, amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat, també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i en diversos països de la regió, com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat

0: forma de víctimes ni tampoc de danys materials.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. Comença una setmana que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols. És gairebé un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, que és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: Ground Force presta assistència a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen a les terminals T1 i T2 del Prat, com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre altres.
3: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Anem a la capital del Segrià. Avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar a Estalabosoms.
5: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
6: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
5: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
7: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
5: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
0: Doncs així hem arribat a 8:45 del matí, per tant obrim àrea de servei. Nova connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Algunes aturades puntuals a l'autopista P7, a l'altura de Tarragona i també a l'Ampolla, en tots dos casos en direcció Castelló, autovia A2, d'Esparreguera a Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, a tots dos punts a causa d'obres, la C58, l'autopista del Vallès, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a les dues rondes de Barcelona, ronda de dalt a causa de les obres de cobriment de la ronda i aturades de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la ronda litoral entre Poblenou i la Barcelona Uneta, sentit Llobregat, i a Montjuïc en sentit Besòs. El transport públic també una incidència interrompuda a la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. Això afecta les línies R2 Sud de Rodalies i també els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17. Més informació d'aquí a 15:15.
0: Tingueu present que des d'avui la ronda de dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectarà el tram que va de l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol.

0: El temps.
1: Amb el Gori Massip.
2: La setmana ha començat amb ambient xafogós, mínimes que no han baixat dels 27 graus a Tarragona, a Sitges, l'Hospitalet de l'Infant, també a Vinebre, cap a la Ribera d'Ebre, i aquestes nits tropicals també a bona part de l'interior. Núvols baixos que tenim ara mateix a la façana costanera s'han d'anar trencant, són fruit d'aquesta pròpia humitat i xafogó, però sí que esperem que aquest dilluns sigui de núvols en augment, que aniran arribant per les comarques d'en Ponent, s'aniran espessint i esperem que la tarda sigui doncs, de més núvols que no pas sol, tot i que tindrem algunes clarianes cap a les comarques de Girona. Una tarda de xàfec. Tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, podrien arribar com a novetat també cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteix que poden descarregar més de 20 litres en 30 minuts i també aquestes tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa o algun gra de pedra. Tot plegat amb calor de dia, no extrema, sí intensa, màximes entre els 32 i 36 graus, podrien arribar cap als 37 o 38 cap a les Garrigues o al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Un quart de 9 i 3 minuts, el programa Cat Girem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Roger Santaló.
3: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galbé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
4: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
3: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros.
1: Gràcies, Roger. La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga DGAIA en la concessió d'ajudes a extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha d'entregar tota la documentació. Hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques, que en teoria eren per a joves extutelats i que s'investiga si es van donar persones que ja no vivien a Catalunya. Es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan ja no vivia a València. I el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir joves que en realitat no acollia. El cas va esclatar el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions. L'Oficina Antifrau s'ho va mirar. És important dir que va tancar el primer expedient sense detectar cap possible delicte. Sí que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne seguiment. En aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. I pel que fa al segon expedient, l'oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delictes. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre exconsellers i els càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA.
0: Fresca Info. Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
10: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
0: 3CAT Info.
1: Més coses, una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'avís es va rebre cap a les 2 del migdia, quan es va alertar que un banyista tenia dificultats dins l'aigua. Una embarcació de salvament marítim la va traslladar fins al punt de socors, on els equips del SEM van intentar reanimar-la sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total,

0: així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. I parlem ja de cultura, i és que us hem d'explicar a aquesta hora que l'Atlàntida, parlem de seguida d'aquesta Atlàntida, anem en un moment només, si ens permeteu, aquí, a Palma. Aquest diumenge s'ha celebrat la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Sainz com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia de Bàrbara Farré, i amb la participació de Trescat. Això ens ho explica de seguida la Caterina Carmany.
1: Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
2: El mundo desde dentro, desde l'oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
3: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
0: Esports. Fins a 8:45 amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
4: Bon dia. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estat d'Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Club Laurana també busca ofertes per Marc Casado i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
5: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
4: Iris Thió disputarà d'aquí poc més de mitja hora a París la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ahir el campionat també va deixar una quarta posició per la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres. Sentim Carla Lorenzo.
6: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
4: La parella va acabar tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze respectivament. Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en una etapa de Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
7: No, I think every sprint is quite exciting because
8: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
7: Nervous sometimes to still sprint.
4: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general a 20.

0: 8 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: A priori, l'objectiu des de abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils. És complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant a futbol, avui comença una nova edició del torneig d'històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí lògicament hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Aquest dilluns jugaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis. Dimarts serà el torn, demà, de la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Dimecres, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. I dijous, finalment, es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa.

0: Dos quarts de nou del matí, aquests són els principals titulars. A aquesta hora el nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió sobre Espanya perquè es reforci el control de fronteres. I Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. Ja assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. A partir d'aquesta hora també us explicarem que entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Notícia que acabem de conèixer, els robatoris de cable de coure s'han duplicat, de fet, aquest any. Segons dades d'Adif, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, al doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incendis a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. I ja està en marxa a Bot, a la Terra Alta, el festival Infecta. La desena edició compta amb una norantena de projeccions en internet singulars del poble i en programació complementària que va de la gastronomia a la creació comunitària. El Barça torna aquest dilluns a la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després ja tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. També el trànsit en titulars, Mariluz.
1: Bon dia, doncs sí, hi ha cues a l'AP7, a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 d'Esparreguera Brera, direcció Barcelona, Jorba, direcció Lleida, la Ronda d'Alt entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, Ronda Litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat per un vehicle avariat i es manté interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona.
0: I dilluns a núvols en augment arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xafecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dos quarts de nou i tres minuts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ceuta continua sent el principal argument informatiu. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt, segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Malgrat que milers de marroquins han tornat ja al seu país, a Ceuta ha quedat un grup de migrants molt nombrós, els subsaharians, provenent de països com el Senegal, el Sudan, Mali o el Txad, i estan tots concentrats en una platja prop del centre de Ceuta. I tenim una enviada especial, Cèlia Cernades.
3: En són centenars. Un formigueig d'homes negres de països subsaharians que van entrar a Ceuta dijous, el mateix dia que uns 50.000 marroquins van creuar la frontera del Tarajal. Molts d'aquests subsaharians malvivien al Marroc, on havien anat a parar després d'un llarg periple migratori que en alguns casos ha estat d'anys. L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5. El Malik, que té 24 anys, va agafar la motxilla el 2023. És un noi alt que se m'acosta, inquiet, enmig de la platja del Trampolín, on el vent bufa fort i trenca les onades contra les pedretes.
4: Tenim alguna oportunitat? Vull saber què ens passarà. Estic molt espantat, molt espantat. No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat. Soc de Tombuctú, de Mali. Vaig sortir d'allà, després Algèria i després al Marroc.
5: Mali, Tombuctú. Mali, Algèria, en Marroc.
3: Unes passes més enllà, un home m'atura per demanar-me el carregador del mòbil. Vol trucar al seu germà.
6: I want to calling my brother.
3: L'Omar del Senegal actua de portaveu dels seus compatriotes. Es queixa que no saben res, que no poden ni baixar al poble a comprar menjar.
7: We are all from Africa.
8: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Des que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
3: D'un parasol penja roba rentada al mar. Quatre nois joves juguen a pilota i quatre més s'inclinen per resar, perquè aquí la gran majoria són musulmans. Molts agafen aigua potable de les dutxes i una cinta policial lligada a un pal marca el tros de platja que poden ocupar. Dos agents vigilen que aquests homes no pugin la carretera que condueix al col·lapsat CETI, el Centre d'Internament Temporal de Migrants. Allà encara hi ha més subsaharians, pel terra, amb mirada apàtica. Entre ells, un grup de dones i nenes.
0: Doncs bé, en aquest context, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea reuneixen d'urgència avui per abordar aquesta crisi, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el retorn al torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria a Madrid, al Vigil.
9: La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Doncs el Papa Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia d'aquesta manera.
10: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
0: Parlem de Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran. A partir d'aquest dilluns, el mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
11: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui. L'OPEP ha anunciat l'increment de la producció amb 188.000 barrils diaris més al mes de setembre. És el sisè anunci que l'OPEP fa en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar el trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. Ho explica B3CAT Info, Montse Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
12: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar de forma gradual els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les properes eleccions presidencials. La convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat pels comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
13: I nosaltres necessitem investir en defensa. Jo vull estar preparat perquè ningú...
14: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
13: Na indústria de defensa.
0: El principal rival de Lula és Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradreta Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. 5 minuts per 3 quarts de 9, tornem a casa. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
7: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea, que ahir va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, Eva Faustino, alertava del risc de fiar-ho tot a la IA.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament

0: personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial. En canvi, sí que s'aplicaran quan l'ús tingui una finalitat professional o comercial i, per tant, generi un benefici econòmic. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones. Això equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya i preveu el tancament del voltant dels 15 establiments, entre alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que, en alguns casos, només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: El concurs de gossos d'atura de Prades del Baix Camp va reunir ahir unes 800 persones i van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià, el País Basc, les Balears, Prades, Eloi, Tost.
4: Baix fora.
5: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
6: Estan molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final la sopa serà ser algo cultural, perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
5: Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: 9:45 del matí, àrea de servei, primer al trànsit i després al temps. Actualitzem les dades pel que fa a la circulació de carreteres i autopistes del país i transport públic. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Amb alguna nova incidència, hi ha un accident que afecta la carretera J634 entre Jafra i Colomers, al Baix Empordà. S'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca complicacions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona hi ha un vehicle avariat a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en direcció Llobregat. Ocupa un carril i està provocant retencions des de Diagonal Mar. També hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Besòs, a causa de les obres de cobertura que es fan a la ronda en aquest tram, a la zona de la Vall d'Hebron. També hi ha petites aturades als accessos a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona. A l'AP7, molta intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud, però sense aturades de moment. Sí que hi ha una petita retenció a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona en direcció Castelló i també a la mateixa autopista AP7 a l'altura del Perelló, també en sentit a sud, per anar cap a Castelló. A la resta, també a causa d'obres, aturats a l'autovia A2, a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i també a l'altura de Jorba, en direcció Lleida. El transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions i els autobusos són a punt de sortir. Això afecta les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17. Més informació renovada al punt de les 9.
1: El temps.
0: Gori Massip.
8: Encetem una nova setmana que ens porta a una dinàmica més canviant del temps. Si més no, amb xàfecs i ruixats de tarda que s'aniran repetint cada tarda al Pirineu, Prepirineu i sobretot cap a l'interior del país. No seran generals, però ja avui dilluns n'esperem alguns. De moment, ha començat el dia amb sol cap a l'interior, amb núvols baixos cap a la façana costanera. Ha estat una nit de mal dormir arran de mar, mínimes tòrrides per damunt d'aquests 25, 26, 27 graus, i esperem que a la tarda aquests núvols més espessos es traslladin cap a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre, en tots aquests sectors pot ploure, pot caure xàfecs, tempestes, alguna calamarsada fins i tot, o alguna pedregada, avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Calor de dia també en farà, no serà extrema, però sí de ple estiu, canicular, a d'agost, màximes entre aquests 31, 32, fins a 36 o 37 graus, això sí, amb aquest

0: aquesta humitat que es mantindrà elevada cap a la façana costanera. Per tant, arran de mar continuarem parlant d'aquesta xafogó.
1: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la desena d'això fent balanç de la seva trajectòria, però amb la mirada posada en el futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull novament el certamen que preveu una norantena de projeccions. Anem a Tarragona, ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
3: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
2: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
1: Fem atenció ara a les estrenes a les plataformes.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth. Tell me about this story.
1: Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Ens en parla la Clàudia Rosas.
4: Being a teenager.
5: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar anem aquí.
1: Doncs bé, no és aquesta la informació que volíem explicar-vos. Parlem ara de que avui Catalunya Ràdio estrena Vinils, el nou podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants. Entre altres convidats hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros i el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El port de Salou, el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser ahir l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. La 39a edició d'aquesta cita, que es fa a 2.100 metres d'altitud, ha commemorat els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya, Alba Mor.
7: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
8: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social. L'important de les llengües és que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, no van enlloc.
7: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
1: Doncs ara sí, Disney Plus, us dèiem, estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Clàudia Rosas.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps...
9: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B, Regney i Homer Gere, com a protagonista d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.

La cantant Ariana Grande anuncia que es retirarà de la vida pública quan acabi la gira de l'1 de setembre i que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. En els últims mesos, la cantant ha rebut

nombrosos comentaris per part del seu públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi.

0: I encara us hem d'explicar que el concurs de gossos d'atura de Prades del Baix Camp va reunir ahir unes 800 persones. Hi van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears, Prades i l'Oitost.
1: Baix fora!
2: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
3: Està molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final això passarà a ser algo cultural perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
2: Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: Esports. Fins a les 9 en punt. Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estat d'Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo després d'aquest imprevist. Els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George's Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casado i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart. Un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
5: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
4: Iris Thió és a punt de disputar a París la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, on podria guanyar una nova medalla després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ahir, el campionat també va deixar una quarta posició per la catalana Carla Lorenzo. En aquests europeus, la jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres. Sentim Carla Lorenzo.
6: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
4: La parella va acabar tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes, volem dir, neutrals, que són els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze, respectivament. Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar a l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
7: No, I think every sprint is quite exciting because
8: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
7: Nervous sometimes to still sprint.
4: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. I a motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3.

0: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Santín Membrado, en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: A priori, l'objectiu des de abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè... Doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada... després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí lògicament hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Com les edicions anteriors, aquest torneig d'històrics tindrà 4 grups. Avui jugaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis. Demà serà el torn del Muntanyesa, la Muntanyesa, volem dir, el Júpiter i el Badalona. Dimecres, el del Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. I dijous es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa. Els guanyadors dels grups s'enfrontaran a les semifinals i després a la final, que serà diumenge que ve, 9 d'agost, i es podrà veure en directe per Esport 3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I en aquesta hora el nostre primer titular el dediquem al trànsit.
1: Hi ha cues a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. La Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs a causa d'obres, també per treballs a la calçada autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, i el transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Ja hi ha servei alternatiu per carretera per la línia R2 Sud de Rodalies, mentre que els trens regionals del corredor sud ja han començat a circular de nou pel tram afectat.
0: El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatollahs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics.

0: La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. I avui es posa en marxa a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. Estarà operatiu fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar. Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país, i també s'ha notat a la capital, al Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà de la vida pública un cop acabi la gira del seu darrer disc l'1 de setembre. L'artista justifica la decisió pel constant escrutini públic a què es veu sotmès a causa de la seva aparença física.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Ha començat a les 9 la final de solo lliure dels europeus de natació artística de París, on la catalana Iris Thió pot guanyar una nova medalla. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
0: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns de núvols en augment. Arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor amb màximes de 32 a 37 graus i xafogor a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia, benvinguts a la sintonia de 3CAT Info. Us informa Òscar Callau. Ara mateix passen 5 minuts de les 9 del matí. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, els marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen doncs que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
4: Yeah, I live here in the beach.
5: Sleep! Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
4: Go to Marroc, talk to you, just go to Marroc.
3: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
6: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
0: A tot això, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència avui per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia

0: d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si a aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
7: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
8: Que no és mai bon senyal.
7: Esdevenir un viatge a la mort.
9: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
7: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
10: Les 9 del matí i 9 minuts, l'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
12: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
11: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja.
10: I de Gaza anem a l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
13: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
10: De moment, però, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
1: 3Cat Info.
10: Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
14: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
10: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. 3 minuts i arribarem a un quart de 10. Comença una setmana que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'hi van programar prop de 3.300 vols, gairebé un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
10: I a Lleida avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar. Lleida, Estela Busoms.
16: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
17: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
16: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
18: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
16: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
10: 30 segons i arribarem a un quart de 10 del matí. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Hi ha algunes complicacions a causa d'obres a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. També hi ha obres que afecten l'autovia A2 a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, un carril tallat i també uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. I pel que fa a incidències, es manté un vehicle avariat a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, en direcció Llobregat, que talla un carril i provoca uns 4 quilòmetres de cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat, mentre que la Ronda a Dalt, aturats també a causa d'obres entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, han començat a circular per via única entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, on aquest matí un tren ha atropellat una persona. En canvi, la línia R2 Sud de Rodalies circula amb un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
10: El temps. La previsió meteorològica amb Gori Massip.
20: La setmana ha començat amb ambient xafogós, mínimes que no han baixat dels 27 graus a Tarragona, a Sitges, l'Hospitalet de l'Infant, també a Vinebre, cap a la Ribera d'Ebre, i aquestes nits tropicals també a bona part de l'interior. Núvols baixos que tenim ara mateix a la façana costanera s'han d'anar trencant, són fruit d'aquesta pròpia humitat i xafogó, però sí que esperem que aquest dilluns sigui de núvols en augment, que aniran arribant per les comarques d'en Ponent, s'aniran espessint i esperem que la tarda sigui, doncs, de més núvols que no pas sol, tot i que tindrem algunes clarianes cap a les comarques de Girona. Una tarda de xàfecs, tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, podrien arribar com a novetat també cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteix que poden descarregar més de 20 litres en 30 minuts i també aquestes tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa o algun gra de pedra. Tot plegat amb calor de dia, no extrema, sí intensa, màximes entre els 32 i 36 graus, podrien arribar cap als 37 o 38 cap a les Garrigues o al Pla de Lleida.
10: Doncs en relació amb aquesta previsió del temps, hem de dir que avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, 71 municipis de 12 comarques tindran el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal. Per això els agents rurals demanen que s'extremi la prudència i s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un foc.

0: Pel que fa al foc de Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir es va generar un altre pirocúmul que va reactivar el foc. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya amb un relleu molt abrupte i de difícil accés, per això s'hi treballa principalment amb mitjans aeris. I a Grècia, dos tripulants han mort després que dos helicòpters que participaven en les tasques d'extinció d'un incendi forestal xoquessin en ple vol a l'oest d'Atenes. En l'accident que va passar ahir a la tarda van morir els dos ocupants d'un dels aparells, mentre que els tripulants de l'altre helicòpter van resultar ferits. El foc actiu des de dijous crema a uns 35 quilòmetres de la capital grega i és ara mateix l'incendi més important del país. Les flames afecten la zona del golf de Corint, que és un indret molt turístic, i ja han arrasat prop de 10.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar milers de persones i ha destruït desenes d'habitatges.
1: 3CAT Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga DGAIA en la concessió d'ajudes a extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha d'entregar tota la documentació. Hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques, que en teoria eren per joves extutelats i que s'investiga si es van donar a persones que ja no vivien a Catalunya. Es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan ja no vivia a València. I el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir joves que en realitat no acollia. El cas va esclatar el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions. L'Oficina Antifrau s'ho va mirar. És important dir que va tancar el primer expedient sense detectar cap possible delicte. Sí que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne seguiment. En aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. Pel que fa al segon expedient, l'Oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si hi veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delictes. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre consellers i els càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA. El programa CatGirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Ens ho explica Roger Santaló.
2: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galbé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
3: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros.

La cantant Ariana Grande anuncia que es retirarà de la vida pública quan acabi la gira l'1 de setembre i que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. En els últims mesos, la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi. Canviem de qüestió, tornem a l'àmbit internacional, és un quart i mig de 10 del matí. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció amb 188.000 barrils diaris més al setembre. És el 6è anunci que l'OPEP fa en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar

0: Per al trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran, ho explicava a 3Cat Info Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
1: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió,

0: desapareixeran del tot. Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea, que ahir va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, Eva Faustino, alerta del risc de fiar-ho tot a la IA.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut general per intel·ligència artificial. En canvi, sí que s'aplicaran quan l'ús tingui una finalitat professional o comercial i generi un benefici econòmic. I a banda dels esports, un apunt precisament d'economia, l'empresa catalana de calçat esportiu Múnich vol acomiadar 65 treballadors. La companyia ha començat a negociar un expedient de regulació d'ocupació que preveu el tancament d'una quinzena de la seva xarxa de botigues a Espanya. Múnich ho justifica per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques.
2: Esports.
0: En Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. Iris Thió és a punt de disputar a París la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, que ja és en marxa, on podria guanyar una nova medalla. Thió s'enfronta a 12 nedadores, de les quals ja han nedat les representants de Bulgària, República Txeca, Grècia i Malta, aquesta última amb la millor puntuació fins ara. Iris Thió competeix després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ahir el campionat també va deixar una quarta posició per la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu, de Llavaneres, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres. Sentim Carla Lorenzo.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
3: La parella. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estada a Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglès. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
5: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb els primers grans ports. Concretament, aquesta tarda, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
6: No, I think every sprint is quite exciting because
7: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
6: Nervous sometimes to steal sprints.
3: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en

0: aquesta segona etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquesta ronda francesa. Mireia Benito, l'altra catalana, és a més de 2 minuts i ocupa la 58a posició a la general. A motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.
2: 3CAT Info.
0: I acabem tornant al futbol. Avui comença una nova edició del torneig d'històrics, la quarantena d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 9:45 del matí, moment per recapitular a 3Cat Info i recordar els titulars més destacats. A l'última mitja hora us hem explicat que el nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja a més de 80, després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi, mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables. També hem destacat que els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre se n'han registrat 152, el doble que en el mateix període de l'any passat. Els robatoris han provocat incidències a la xarxa de rodalies, obres en construcció i subestacions elèctriques. A partir d'ara, entre altres informacions, us explicarem que des d'avui la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Pel que fa als esports, Pau?
1: Iris Thió és a punt de nedar la final de solo lliure als europeus de natació artística a París. De moment ja han nedat 6 nedadores, ho han de fer 12, i Thió podria aconseguir una nova medalla. De moment, la millor puntuació és per les gregues. El Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns de núvols en augment. Arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor, doncs, amb màximes de 32 a 37 graus i xafogor a la costa.

0: Us ho dèiem en aquest sumari, el Marroc ha confirmat l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El País Magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Malgrat que milers de marroquins han tornat ja al seu país, a Ceuta ha quedat un grup de migrants molt nombrós, els subsaharians. Provenen de països com el Senegal, el Sudan, Mali o el Txad, i estan tots concentrats en una platja a prop del centre de Ceuta. Tenim una enviada especial a aquesta ciutat autònoma del nord d'Àfrica, Cèlia Sarnades.
1: En són centenars. Un formigueig d'homes negres de països subsaharians que van entrar a Ceuta dijous, el mateix dia que uns 50.000 marroquins van creuar la frontera del Tarajal. Molts d'aquests subsaharians malvivien al Marroc, on havien anat a parar després d'un llarg periple migratori que en alguns casos ha estat d'anys. L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5. El Malik, que té 24 anys, va agafar la motxilla el 2023. És un noi alt que se m'acosta, inquiet, enmig de la platja del Trampolín, on el vent bufa fort i trenca les onades contra les pedretes.
2: So do we have chance or what?
3: Tenim alguna oportunitat? Vull saber què ens passarà. Estic molt espantat, molt espantat. No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat. Soc de Tombuctú, de Mali. Vaig sortir d'allà, després a Algèria i després al Marroc.
2: Mali, Tombuctú. Mali, Algèria i Marroc.
1: Unes passes més enllà, un home m'atura per demanar-me el carregador del mòbil. Vol trucar al seu germà. L'Omar del Senegal actua de portaveu dels seus compatriotes. Es queixa que no saben res, que no poden ni baixar al poble a comprar menjar.
4: We are all from Africa.
5: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Des que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
1: D'un parasol penja roba rentada al mar. Quatre nois joves juguen a pilota i quatre més s'inclinen per resar, perquè aquí la gran majoria són musulmans. Molts agafen aigua potable de les dutxes i una cinta policial lligada a un pal marca el tros de platja que poden ocupar. Dos agents vigilen que aquests homes no pugin la carretera que condueix al col·lapsat CETI, el Centre d'Internament Temporal de Migrants. Allà encara hi ha més subsaharians, pel terra, amb mirada apàtica. Entre ells, un grup de dones i nenes.
0: El director del CIDOP, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis europeus a l'auge de la ultradreta i el fet que en alguns països hi ha convocades eleccions els pròxims mesos. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta. I una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: El papa Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
0: I el Pròxim Orient, Israel ha tornat a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. També hem destacat a l'antena de 3Cat Info que els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, que és el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
8: Sí que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que

0: aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: 3CAT Info.
2: Han trobat tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar mai un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'avís es va rebre cap a les 2 del migdia quan es va alertar que una banyista tenia dificultats dins l'aigua. Una embarcació de salvament marítim la va traslladar fins al punt de socors, on els equips del SEM van intentar reanimar-la sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total, doncs, són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts. Des d'avui, la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'Avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquesta restricció permetrà accelerar els treballs que han de culminar a finals del 2027. La mobilitat també es complicarà avui a la Rambla. Les obres de reurbanització, encara en la recta final, i fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més proper al portal de la Pau. Els treballs obligaran a restringir el trànsit en sentit ascendent i també alteraran el recorregut de la línia 59 d'autobús. 4 minuts i mig i arribarem a 3:15. El port de Salou, el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser ahir l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. La 39a edició d'aquesta cita, que es fa a 2.100 metres d'altitud, ha commemorat els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya. Alba Mor.
3: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
4: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, no van enlloc.
3: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
2: Del Pirineu anem a les muntanyes de Prades. El concurs de gossos d'atura de Prades, al Baix Camp, va reunir aquest diumenge unes 800 persones. Hi van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears. Prades, Eloi Tost.
5: Baix fora.
6: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
7: Estan molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final la sopa serà ser algo cultural, perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
6: Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
2: Continuem a les muntanyes del país perquè acaba amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable, la rotenona. De fet, obre la porta a aplicar aquest sistema en altres llacs d'alta muntanya després de confirmar que el baró, un peix introduït, ha desaparegut completament i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Corresponsal, al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: El baró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis

0: invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
1: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Jo al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
0: La ruta nona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
1: La ruta nona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que les granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res, i ho vam comprovar, eh?
0: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu Català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la ruta nona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
2: I unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Girona, Berta Artigas, Fontàs.
3: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
4: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre. Un camionàs, se'l van portar.
5: Crec que per nosaltres no solucionia res, sí. Per altres.
4: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
3: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
2: Hem arribat a 3:15 del matí. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Es mantenen les retencions puntuals, però n'hi ha a la P7 a Tarragona, en direcció Castelló, a causa d'obres que tallen un carril, a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, també per obres. A la Nacional 340 cal circular amb precaució a l'altura de Vilafranca del Penedès Sud perquè hi ha una taca d'oli a la calçada. La circulació és lenta en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, encara aturats a la ronda d'Ale entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobriment que es fan a la ronda, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat perquè hi ha un vehicle avariat. A la resta de carreteres i autopistes del país pot haver-hi algun tram d'intensitat, però ja sense retencions. I el transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalies estan fent servei alternatiu per carretera entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Els trens regionals del Corredor Sud circulen per via única en aquest tram. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: Renovem també la previsió meteorològica amb Gori Massif.
7: Encetem una nova setmana que ens porta una dinàmica més canviant del temps. Si més no, amb xàfecs i ruixats de tarda que s'aniran repetint cada tarda al Pirineu, Prepirineu i sobretot cap a l'interior del país. No seran generals, però ja avui dilluns n'esperem alguns. De moment, ha començat el dia amb sol cap a l'interior, amb núvols baixos cap a la façana costanera. Ha estat una nit de mal dormir arran de mar, mínimes tòrrides per damunt d'aquests 25, 26, 27 graus i esperem que a la tarda aquests núvols més espessos es traslladin cap a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre, en tots aquests sectors pot ploure, pot caure xàfecs, tempestes, alguna calamarsada fins i tot, o alguna pedregada, avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Calor de dia també en farà, no serà extrema, però sí de ple estiu, canicular, a d'agost, màximes entre aquests 31, 32, fins a 36 o 37 graus, això sí, amb aquesta humitat que es mantindrà elevada cap a la façana costanera, per tant, arran de mar, continuarem parlant d'aquesta xafogó.
8: A 3CAT Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
8: Insostenibles.
10: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
8: El retrat d'un planeta en crisi.
11: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
12: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
8: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: Avui Catalunya Ràdio

0: Estrena una nova temporada de Vinils, el podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coplo és una de les participants.
1: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar Ne m'quitte pas de Jacques Brel. O sigui, aprendre francès amb Ne m'quitte pas de Jacques Brel va ser un luxe. I llavors em van començar a agradar molt les dones potents, cantant l'Edith Piaf, l'Ella Fitzgerald.
0: Entre els altres convidats hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros o el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio. I Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Claudia Rosas.
2: Being a teenager in 1981 was perhaps...
3: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B. Regney i Homer Gere, com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus, i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casta a Netflix.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Continuem amb cultura en l'àmbit audiovisual. El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la desena edició fent balanç de la seva trajectòria, però amb la mirada posada en el futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull novament el certamen, que preveu una norantena de projeccions. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Agut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
6: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
5: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: I anem ara cap a les Illes Balears, perquè a Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Saiz com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3CAT. Ens ho explica des de Palma, Caterina Carmany.
7: Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
8: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé... Iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo, experimento cuando hago una película, ¿no?
9: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Un parell de qüestions de l'àmbit internacional abans de donar pas als esports. Comencem al Brasil, on el president Luis Inácio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les properes eleccions presidencials. La convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
11: I nosaltres necessitem investir en defensa. Jo vull estar preparat perquè ningú...
12: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos.

0: Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
1: El principal rival de Lula és Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. I a Itàlia, almenys 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident de trànsit entre un autobús i una autocaravana. El sinistre va passar ahir en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia, per causes que encara s'investiguen. L'autobús i l'autocaravana van xocar frontalment. L'impacte també va implicar 3 vehicles més. Entre les víctimes mortals hi ha els 2 conductors de l'autobús, 2 passatgers i els 2 ocupants de l'autocaravana. A més, una trentena de persones van resultar ferides, almenys 3 de les quals de gravetat.
2: Esports.
1: 6 minuts d'informació esportiva fins les 10 amb Pau Dax. Bon dia.
3: Bon dia. Iris Tió acaba de nedar la final de solo lliure femení als europeus de París i acabem de conèixer la seva puntuació. Fins ara, la nedadora amb millor marca era Alemanya, l'alemana, amb 289 volem dir, punts. I atenció perquè Iris Tió es col·locaria en segona posició, per tant, s'asseguraria medalla. Sabrem si és de plata o de bronze després que hagi nedat la nedadora de l'equip d'atletes neutrals. Tió competeix després de sumar dissabte 2 medalles de plata. I més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ahir el campionat també va deixar una 4ª posició per la catalana Carla Lorenzo. En aquests europeus, la jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres va quedar 4ª a la final del duet mixt, fent parella amb Jordi Càceres. Sentim Carla Lorenzo.
4: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
3: La parella va acabar tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. I el Barça de futbol masculí marxa avui d'Anglaterra, després, unes hores abans del previst, perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui al club contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest match. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però no hi negociarà fins al setembre, i ho farà amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit el programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, i el Barça també busca ofertes per Marc Casador i Rooney Bardaggi, i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
5: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156,5 km, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb els primers grans ports. Concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva 7ª victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
6: No, I think every sprint is quite exciting because,
7: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
6: Nervous sometimes to steal sprints.
3: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, amb més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. A motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar

0: i al Rally de Finlàndia, a la categoria júnior, i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Gil Membrado, volíem dir, en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: A priori, l'objectiu des de abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs, a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I actualitzem ara aquesta final de lliure femení als europeus de natació artística a París, perquè es confirma que la catalana Iris Thió ha guanyat la medalla de bronze. Ha guanyat la medalla de bronze amb una puntuació de 284,5 punts per darrere d'Alemanya i de la nedadora dels atletes neutrals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I tornant al futbol, avui comença... Ho deixarem aquí.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la UE es reuneixen d'urgència. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans d'aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas, anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Baixa risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens d'entre 5 i 6 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir a platges, rius o aigües naturals, són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. I èxit en la prova pilot per erradicar els peixos invasors de 2 estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació de biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Acabem de saber que la catalana Iris Thió ha guanyat la medalla de bronze a la final de solo lliure dels europeus de natació artística a París. La nedadora ha quedat darrere de les atletes, de l'atleta, de l'equip d'atletes neutrals Kandoshka i de l'alemanya Bleier. I el Barça torna avui de

0: La seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
1: La setmana comença amb temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat a màximes entre els 31 i 37 graus i la xafogó notable.
2: Trescat Info.
1: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Marroc ha trencat finalment el silenci sobre la crisi de Ceuta i ha admès 11 morts al seu territori. Les autoritats del país calculen l'entrada de 40.000 migrants per sota de les xifres espanyoles que en comptabilitzen 60.000 i 83 víctimes mortals. Els ambaixadors dels països de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per tractar l'episodi en un context de crítiques majoritàries entre els 27 a la política migratòria del govern espanyol. La majoria dels migrants han tornat al Marroc, però a Ceuta la situació està lluny, bastant lluny encara, de recuperar la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Bon dia. La incertesa, l'espera, l'amenaça constant de ser retornats. Quatre dies així estan provocant ja alguns incidents al voltant del CETI, el Centre d'Internament de Migrants de Ceuta, que està col·lapsat amb desenes de persones pels voltants. I també la platja del Trampolí, on s'amunteguen, viuen, dormen, resen i juguen a pilota centenars de subsaharians. Aquest grup no s'ha inclòs en el retorn sostingut de milers de migrants dels que van entrar dijous a Ceuta. La policia i els soldats continuen patrullant la ciutat, es veuen grups de marroquins desperdigats a la roca i a les platges, i també molts menors no acompanyats, acollits de forma urgent a una nau industrial o fins i tot pel carrer.
1: El director del CIDO, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis europeus a l'auge de l'ultradreta i el fet que en alguns països hi ha convocades eleccions els pròxims mesos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta. I una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
1: Doncs bé, com us dèiem, els ambaixadors dels 27 països de la UE reuneixen d'urgència avui per abordar la crisi a Ceuta, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria a Madrid, Alba Gil.
5: La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: 10 i 7 minuts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans d'aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat. De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui dilluns. I l'acord per qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües, malgrat que Donald Trump assegura que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 8 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Bresco.
6: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta.

0: Costa més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
1: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
0: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja.
2: Tresca Info.
3: Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
7: Els rotoris de cable de coure s'han duplicat aquest any, segons dades de DIF. Durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però no només, perquè també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
8: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
7: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes, l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. I comença avui una setmana que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca, si no hi ha res de nou, una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, que és l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols, és un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, que és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
7: Ground Force presta assistència a nombroses companyies aèries internacionals i nacionals que operen a les terminals T8-T2 del Prat, com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre d'altres. I Catalunya rep més de 2 milions de turistes internacionals al juny, un 1,5% més que fa un any, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar al juny a Catalunya va ser de gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el juny de l'any passat, i se situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes. D'avui 12, avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, 71 municipis de 12 comarques tindran el nivell 3, que és de perill molt alt d'incendi forestal. Per això els agents rurals demanen que s'extremi la prudència i s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Pel que fa al foc de Senet, que és el municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Allà es va generar un altre pirocúmul que va reactivar el foc. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya amb un relleu molt abrupte i de difícil accés

0: i per això s'hi treballa principalment amb mitjans aeris. I a Lleida avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència de temporers comenci a baixar. Anem cap a la capital del Segrià, està a la Bosoms.
1: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
2: Són persones que arriben amb diferents situacions, però no objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
1: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
3: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
1: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
0: Un quart d'onze del matí. Obtulla la situació del trànsit i el transport públic, equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Queden algunes retencions puntuals, congestionada a l'autopista P7, a Llinars del Vallès, en direcció Girona, i també a Castellet i la Gornal, direcció Tarragona. A l'autovia A2, aturats a Jorba, en direcció Lleida, perquè hi ha obres que tallen un carril. Lentitud a l'N340, Vilafranca del Penedès Sud, perquè hi ha una taca d'oli a la calçada. La circulació és més lenta en aquesta zona. També aturats a la mateixa N340, Vallirana, en direcció Tarragona. I a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Dalt, també trobem lentitud a Vallcarca, en sentit Besòs, i a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres de cobriment de la ronda, mentre que a la ronda litoral es manté la retenció entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. El transport públic, els trens de l'R2 sud de Rodalies, estan fent servei alternatiu per carretera entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona aquest matí. Els trens regionals del corredor sud circulen per via única en aquest tram. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: Doncs bé, tingueu present que des d'avui la ronda de dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes, això és fins al 24 d'agost, i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquesta restricció permetrà accelerar els treballs que han de culminar a finals del 2027.
5: El temps.
0: Amb el Cori Massip.
6: La matinada i les primeres hores del matí d'aquest dilluns han estat especialment càlides i xafogoses a la meitat sud del litoral. Costa Central, Costa Daurada, interior de les Terres de l'Ebre, no s'ha baixat dels 27 graus a la ciutat de Barcelona, Sitges, Tarragona, Vinebre, Tortosa, La Ràpita, l'Hospitalet de l'Infant i nit de mal dormir també cap a l'interior, aquests valors tropicals per damunt dels 20 graus. Tot plegat amb un matí de cel canviant, núvols baixos cap a la Costa Central, Costa Daurada, també cap a la Costa Brava. Són núvols fruit d'aquesta pròpia xafogor. Els més importants arribaran a partir d'aquest migdia per les comarques de Ponent, també creixeran al Pirineu, Prepirineu, i en aquests sectors és on esperem xàfecs, tempestes que poden ser tensió localment fortes aquesta propera tarda, també cap a les Terres de l'Ebre. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i aquests xàfecs poden anar acompanyats també de calamarsa, pedra o fins i tot alguna ventada forta. Tot plegat amb calor de dia, no calor extrema, no parlem d'onada de calor, però sí de calor intensa, canicular de ple estiu, amb màximes ubicades entre els 32 i els 37 graus.
5: 3CAT Info.
0: 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre l'any 2019 i el 2022 eren nens d'entre 5 i 6 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües.

0: naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
1: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal ha analitzat 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
0: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i els centres educatius. La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga DGAIA en la concessió d'ajudes a extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha d'entregar tota la documentació. Hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, doncs, sobre ajudes econòmiques, que en teoria eren per joves extutelats i que s'investiga si es van donar a persones que ja no vivien a Catalunya. Es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan ja no vivia a València. I el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir joves que en realitat no acollia. El cas va esclatar el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions. L'Oficina Antifrau s'ho va mirar. És important dir que va tancar el primer expedient sense detectar cap possible delicte. Sí que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne seguiment. En aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a Fiscalia. Pel que fa al segon expedient, l'oficina encara l'està analitzant, però assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si veu simples irregularitats administratives o si pot haver delicte. Seria llavors quan ho portaria a un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra 4 exconsellers i alts càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Desarticulada una organització criminal internacional relacionada amb robatoris violents en joieries de la regió francesa de la Bretanya durant l'any 2024. Els Mossos, en coordinació amb l'Europol i la Gendarmeria francesa, han detingut 3 persones en diverses actuacions policials a Barcelona, Tarragona, Oriola, que és a la comarca del Baix Segura, i també a Suècia. En un dels casos, els investigats van assaltar un representant de joieria a qui li van sostreure joies per valor de 300.000 euros. La policia ha intervingut, a més, diversos dispositius mòbils i també 3 quilos de ketamina. Ha acabat amb èxit la prova pilot per eliminar els peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable, la rotenona. De fet, obre la porta a aplicar aquest sistema en altres llacs d'alta muntanya després de confirmar que el Beró, un peix introduït, ha desaparegut completament i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Corresponsal al Pallars, Sobirà Pau Rovira.
3: El Beró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
4: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment, o sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Veu al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
3: La rotenona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
4: La rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res, i ho vam comprovar, eh?
3: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la rotenona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
0: Anem ara a Tarragona, al Festival de Cinema de la Terra Alta, i Infecta celebra la 10a edició fent balanç de la seva trajectòria, però sobretot amb la mirada posada en el futur, Clara Echevarría Domingo.
5: Aquest desè aniversari ja

0: S'ha fet notar el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
1: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un

0: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
1: Ha mort als 75 anys la pintora, gravadora i escultora lleidatana Teresa Vall Palou, un dels noms de referència de l'abstracció contemporània a Catalunya. Filla del cofundador del grup agroalimentari Vall Companys, Vall Palou es va formar en les arts plàstiques de manera autodidacta. La seva obra es va caracteritzar per l'ús del color i la matèria inspirats en la natura i va treballar disciplines com la ceràmica, la pintura o el gravat.
2: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. Medalla de bronze per Iris Tiró, volem dir, a la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, que ha acabat fa tot just mitja hora. L'actuació de Tiró ha obtingut una puntuació de 284,5 punts per darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut, doncs, aconseguir l'or després de ser campiona del món en aquesta modalitat, la de solo lliure, l'any passat als Mundials de Singapur. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duel mixt lliure. Avui més tard, a un quart d'onze, volem dir, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Càceres.
2: 3Cat Info.
3: I el Barça de futbol masculí marxa avui de l'estat d'Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors al primer equip disponibles per disputar aquest partit. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que també va explicar que el Barça busca ofertes per Marc Casado i Rooney Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
4: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que, doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Concretament, hi haurà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
5: No, I think every sprint is quite exciting because
6: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
5: Nervous sometimes to still sprint.
3: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lee Kurt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta segona etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, és a més de 2 minuts i ocupa la 58a, volem dir, posició a la general. En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit així en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils. És complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així,

0: acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.
2: 3CAT Info.
1: I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
1: Aquest dilluns jugaran els Sants, l'Hospitalet i els Reus Redis, i demà el torn del Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona.
4: Dos quarts d'onze del matí, el nombre de morts reconeguts per la tràgia de Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. El govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus per abordar la crisi a la reunió d'avui d'ambaixadors dels 27. Mentrestant, l'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta a negociacions avui sense concretar ni els participants ni tampoc el lloc. I els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. I la cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà de la vida pública un cop acabi la gira del seu darrer disc l'1 de setembre. L'artista justifica la decisió pel constant escrutini públic a què es veu sotmès a causa de la seva aparença física. Una de les conseqüències de la seva retirada és que no participarà en el musical de Sondheim que havia de protagonitzar l'any que ve a Londres. En esports, Pau, que destaquem?
1: Doncs que ha guanyat la medalla de bronze Iris Thió a la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística. Acabat fa tot just mitja hora. És la tercera medalla de la barcelonina després d'aconseguir dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. El Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès.
4: La setmana comença amb temps una mica més inestable després d'un matí de calor i alguns núvols. Durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat a màximes entre els 31 i 37 graus, per tant, força calor i xafogó notable. Dos quarts d'onze i dos minuts, molt atents a Ceuta. El Marroc ha trencat finalment el seu silenci sobre la crisi a aquesta ciutat autònoma i ha admès 11 morts al seu territori. Les autoritats del país calculen l'entrada de 40.000 migrants, que és una xifra que està per sota de les que ha donat el govern espanyol, que en comptabilitza 60.000 i 83 víctimes mortals. Els ambaixadors dels països de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per tractar l'episodi en un context de crítiques majoritàries entre els 27 a la política migratòria del govern. La majoria dels migrants han tornat al Marroc, però a Ceuta la situació està lluny de recuperar la normalitat. Tenim una enviada especial a Ceuta. Cèlia Cernades, bon dia.
5: Bon dia. La incertesa, l'espera, l'amenaça constant de ser retornats. Quatre dies així estan provocant ja alguns incidents al voltant del CETI, el centre d'internament de migrants de Ceuta, que està col·lapsat, amb desenes de persones pels voltants. I també la platja del Trampolí, on s'amunteguen, viuen, dormen, resen i juguen a pilota centenars de subsaharians. Aquest grup no s'ha inclòs en el retorn sostingut de milers de migrants dels que van entrar dijous a Ceuta. La policia i els soldats continuen patrullant la ciutat, es veuen grups de marroquins desperdigats a les roques i a les platges i també molts menors no acompanyats, acollits de forma urgent a una nau industrial o fins i tot pel carrer.
4: Doncs bé, el govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui a aquesta reunió d'ambaixadors dels 27 que us avançàvem per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagogia i de no ser un exemple en gestió de la immigració. Álvarez nega cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i d'Interior. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Si hi ha reunió d'ambaixadors aquesta tarda i demà de ministres de l'Interior europeus i el govern espanyol escalfa aquesta cimera, aquesta trobada, Espanya reclamarà solidaritat i responsabilitat als 27 en la gestió de les fronteres de Ceuta i Melilla, que recorden que és també la frontera sud d'Europa, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de carregar contra l'actitud d'Itàlia.
7: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene realmente cuál es la política migratoria exitosa. Ahí tiene dónde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
6: Álvarez, molt dur contra Itàlia en aquesta entrevista a Televisió Espanyola, en canvi ha evitat cap crítica al Marroc, diu que van col·laborar des del primer moment i ha desmentit que el CNI, que depèn del Ministeri de Defensa, informés el de l'Interior de la possible entrada de desenes de migrants.
7: Yo creo que todos los ministerios, la diplomacia española, por supuesto, y los canales diplomáticos que estuvieron activados desde el primer momento, pero todos los ministerios han hecho todo lo que está en su mano, todos.
6: I ara mateix acabem de saber que l'Audiència Nacional ha demanat un informe policial al Ministeri per aclarir si l'entrada va ser planejada, si hi havia màfies darrere. D'aquesta manera, l'Audiència Nacional fa cas a la petició d'una entitat ultra que demana investigar l'entrada de milers de persones a Ceuta.
4: Paula, gràcies. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
4: Doncs bé, seguim parlant d'aquesta qüestió. El director del CITOP, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis europeus a l'auge justament de l'ultradreta i el fet que en alguns països hi ha convocades eleccions en els pròxims mesos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
4: I l'Iran ja ha parlat, defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix així Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, per aquest dilluns, tot i que no ha detallat ni on ni qui està previst que hi prengui part. Ismail Bagai és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers Iranià.
9: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
4: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura temporal a través d'aquest enclavament clau pel comerç mundial del petroli i el gas, però no per la reobertura total que el règim de Teheran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Trump ha ordenat aturar els bombardejos aquest cap de setmana amb l'argument de donar més marge a les negociacions. Les expectatives sobre la possibilitat d'un acord fan caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als 83 dòlars al barril de Brent.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
4: Dos quarts i mig d'11, els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer-Maimó, denuncia el Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, doncs poc després n'hi ha un altre d'obert.
10: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
4: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris entre les

0: causes, doncs, hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. Canviem de qüestió. La Generalitat ha agilitzat 170 tràmits administratius amb menys entrebancs burocràtics per a la ciutadania. Es tracta de gestions en sectors com la sanitat o l'educació. Per exemple, si algú s'ha d'operar, ja no cal que vagi a l'hospital uns dies abans per firmar el consentiment previ, sinó que ara ho pot fer de forma digital a través de l'aplicació de La Meva Salut. El govern calcula que les millores han estalviat més de 6 milions d'hores als catalans en gestions administratives. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'objectiu és facilitar la feina a la ciutadania i als treballadors públics que han de tramitar aquestes gestions.
1: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat, doncs, tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich vol acomiadar 65 treballadors. La companyia ha començat a negociar un expedient de regulació d'ocupació que preveu el tancament d'una quinzena de la seva xarxa de botigues a Espanya. Múnich ho justifica per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts d'11. Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb la IA. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que va entrar en vigor ahir. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com ara la producció musical. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, Eva Faustino, alerta del risc de fiar-ho tot a la intel·ligència artificial.
3: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial. En canvi, sí que s'aplicaran quan l'ús tingui una finalitat professional o comercial i generi, a més, un benefici econòmic. A Egipte s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país. El terratrèmol amb epicentre 10 quilòmetres de profunditat també s'ha notat a la capital egípcia, al Caire, i en diversos països de la regió com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània. La mitja lluna egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat ni de víctimes ni tampoc de danys materials.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

La cantant Ariana Grande anuncia que retirarà de la vida pública quan acabi la gira l'1 de setembre, que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve, al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. En els últims mesos, la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del públic que qüestionen el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn alimentari. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi.

0: Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Claudia Rosas.
1: Being a teenager in 1981 was perhaps...
2: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards.

0: Hearts basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B. Regney i Homer Gerr com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
1: I avui Catalunya Ràdio estrenarà una nova temporada de Vinils, el podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els van acompanyar. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants.
2: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar Ne m'quitte pas de Jacques Brel. O sigui, aprendre francès amb Ne m'quitte pas de Jacques Brel va ser un luxe. I llavors em van començar a agradar molt les dones potents, cantant l'Edith Piaf, l'Ella Fitzgerald.
1: Entre els altres convidats hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros i el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio. 11:15. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Amb una nova incidència, hi ha un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Castellví de la Marca, al Penedès, en sentit en Barcelona. Talla un carril a la circulació i provoca retencions en totes dues direccions. Hi ha uns 3,5 km de cua en sentit nord des de Banyeres del Penedès, però també hi ha uns 5 km de retenció en direcció sud des de Vilafranca. I també hi ha cua en aquesta zona a l'N340 a Vilafranca del Penedès en direcció Tarragona. La mateixa autopista AP7 congestionada entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud en direcció Tarragona i també amb lentitud a l'altura de Llinars del Vallès en sentit nord en direcció Girona. En aquesta zona s'estan fent obres. També per obres aturats a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca fins la Vall d'Hebron en sentit en Besòs, mentre que en direcció Llobregat també hi ha lentitud entre la Vall d'Hebron i Vallcarca en direcció al Nus del Llobregat. A les ronda litoral aturants des de Diagonal Mar fins la Barceloneta, direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat que talla un carril i en sentit contrari també congestió entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit en Besòs. El transport públic, recordem que els trens de la línia R2 Sud de Rodalies estan fent servei alternatiu per carretera entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, perquè aquest matí un tren ha atropellat una persona. D'altra banda, els trens regionals del Corredor Sud estan circulant per via única al tram afectat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
1: Amb Algori Massip.
5: Els núvols comencen a arribar des de l'Aragó cap a les comarques de Ponent. Esperem que aquesta tarda sigui de més núvols que no pas sol, que encara està deixat veure sobretot cap a l'interior aquest matí de dilluns. I esperem xàfecs i tempestes localment forts cap al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre. Podrien arribar també de manera més inconexa cap a la Catalunya Central o cap al Camp de Tarragona. S'han activat els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sector del terç nord i oest del país. Difícilment arribarien o farien amb menys entitat cap a les comarques de Girona. Tot plegat amb xafogor marcada al litoral. Ha estat una nit clarament tòrrida, per damunt dels 25, 26, 27 graus, i la calor es mantindrà també de dia. Tot i que no serà extrema, serà intensa. Màximes entre els 31, 32 i els 37 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, l'entorn del Segrià, i amb aquesta humitat elevada que es mantindrà, sobretot arran de mar, per tant, un dia més amb aquesta xafogor notable a la façana marítima.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Palma s'ha celebrat la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest, entre els premiats Lionel, l'òpera prima de Carlos Sainz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, amb la participació de 3CAT. Palma, Caterina Carmany.
6: Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
7: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?

0: el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
2: Obrim l'aula per parlar d'oratòria i pensament crític. Visitem l'Institut Josefina Castellví de Viladecans, al Baix Llobregat, un dels centres que participen a la Lliga de Debat de Secundària de la Universitat Pompeu Fabra, una activitat que, veient el seu potencial, aquest curs han obert a altres alumnes, des de segon d'ESO fins a primer de batxillerat i més enllà de la competició. A primera hora, l'aula es transforma en un espai de debat.
3: Soc Kilian i vinc com a introductor de l'equip de quart que defensa la tesi de que ens trobem davant d'una joventut més masclista.
2: Taules acarades, dos equips i una qüestió a debatre si ens trobem o no davant d'una joventut més masclista.
4: El fet que hagin escollit aquestes cites i les hagin exposat en aquest debat no indica...
2: Al mig, el jurat, amb el cronòmetre a la mà, i al final, veredicte i equip guanyador.
5: La sensació que hi ha és que la millora és bestial. És a dir, hi ha detalls, de, sobretot de...
2: La Ainhoa, l'Alícia, l'Àlex i en Víctor són quatre dels alumnes que hi han participat.
6: He agafat forces punts febles de l'equip contrari i els he refutat força bé, tot i que sí que és veritat que m'he deixat un parell de coses per dir.
7: Doncs jo era la conclusora i bàsicament la meva tasca és resumir tot el debat per demostrar que nosaltres tenim la raó i acabar amb una frase contundent que reafirmi la nostra tesi.
8: Jo era conclusor, com l'Alícia, crec que encara ara em falta una mica per aprendre i millorar, però respecte a l'anterior debat i altres debats que hem fet, crec que a poc vaig millorant.
9: Jo feia primer refutador o argumentador. La meva tasca consistia en dir els arguments amb claretat i desenvolupar-los per donar pas al debat.
2: És una pràctica que els permet detectar els seus punts forts i millorar les seves habilitats.
6: Se'm dona força bé refutar... M'agrada doncs, escoltar el que diuen els arguments de l'equip contrari i buscar maneres de trencar-los el discurs.
7: Doncs a mi m'agrada molt fer aquesta frase de tancament perquè és com una mica de teatralització.
8: Potser la capacitat de com, pensar ràpid per fer com un resum de tot el que ha passat.
9: Jo crec que a mi se'm dona bé argumentar i refutar perquè jo crec que tinc una ment ràpida.
2: Aquests debats són un exercici de dialèctica i agilitat mental que, com diu en Carlos Ezquerra, professor de filosofia del centre i responsable de l'activitat, no pot substituir cap màquina.
10: Que ChatGPT és una eina que tenen tots, per tant, al final no és diferencial, perquè tu tens ChatGPT per demanar el teu argument, per demanar el teu contraargument. El que determina qui té millors arguments és qui és capaç d'anar més enllà a veure què em preguntaran, què respondré, què em tornaran a preguntar i què tornaré a respondre. La qüestió és de pràctica. Has de ser capaç d'identificar arguments i dir quin és el punt feble, aquest atacaré aquí.
2: També dona espai als alumnes per reflexionar i desenvolupar el pensament crític.
6: És veritat que tu pots estar d'acord o en contra d'una afirmació, però és veritat, tant en una postura com l'altra hi ha arguments sòlids que diuen doncs si mires això és a favor i si mires això és en contra.
2: I treballar el respecte per l'altre.
10: El principi del respecte per la posició contrària és bàsic, perquè avui dia sabem com funciona tot això. Una de les coses que és lamentable de la política actual és que acabes entrant en discursos agressius, que ataquen més que intenten refutar. Llavors aquí al debat es fomenta el respecte per l'altra persona.
2: Així ho viu l'Alícia.
7: Que a mi m'ajuda al meu dia a dia, perquè abans era una persona que quan algú tenia una opinió contrària doncs em costava agafar la seva opinió i donar la meva tranquil·lament. Llavors el debat m'està ajudant això, a quan hi ha una discussió saber comportar-la.
2: Aquests debats no són una activitat lectiva i els alumnes hi dediquen hores fora de classe. Els participants diuen que per ells és com una formació gratuïta que els permet desenvolupar una habilitat que difícilment es treballa a la resta de matèries.
8: Em motiva molt poder aprendre i millorar com la capacitat de parlar, debatre i davant de més públic o de gent, perquè sempre he tingut com massa nervis. És una formació que és gratuïta i no te la donen en altres matèries o llocs.
2: I per a en Carlos, el responsable de l'activitat, això també garanteix que els alumnes que s'hi apunten s'hi impliquen plenament.
10: Permet estimular parts del currículum que no són explícites, és a dir, estan com a competències d'aquestes

0: transversals, però que ells, quan les adquireixen, se n'adonen que el canvi respecte a abans de fer-ho és moltíssim. Llavors s'adonen que aquesta capacitat, que veuen que pot servir per coses de tota la vida, l'adquireixen i milloren molt en molt poc temps.
1: Preparar un debat demana reflexió, documentar-se, seleccionar arguments i defensar-los, i és la millor eina per practicar l'ús de la paraula en públic. Amb aquesta proposta tanquem l'aula.
2: Aula oberta.

0: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Medalla de bronze per Iris Tió a la final de solo lliure femení de natació artística als Campionats Europeus Aquàtics que es disputen a París. L'actuació de Tió, fa tot just una hora, ha obtingut una puntuació de 284,5 punts per darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut, doncs, aconseguir l'or després de ser campiona del món en aquesta modalitat, la de solo lliure, l'any passat a Singapur. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. I fa tot just uns minuts, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit també la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranju Tomlin, or. A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estada a Anglaterra unes hores abans de la prevista perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest partit. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. També explicaven que el Barça també busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
3: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb els primers grans ports. Concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
4: No, I think every sprint is quite exciting because
5: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
4: Nervous sometimes to still sprint.
2: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lee Kurt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, és a més de 2 minuts de la líder i ocupa la 58a posició a la general.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la de World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès es va convertir en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis.

0: anys tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.
2: 3CAT Info.
1: I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Com les edicions anteriors, aquest Torneig d'Històrics tindrà 4 grups. Avui jugaran els Sants, l'Hospitalet i els Reus Redis. Demà serà el torn del Muntanyesa, la Muntanyesa volem dir, el Júpiter i el Badalona. Dimecres, el del Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. I dijous es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa. Els guanyadors dels grups s'enfrontaran a les semifinals i després a la final, que serà diumenge que ve, 9 d'agost, i es podrà veure en directe per Esport 3.
2: 3CAT Info.
3: Bon dia, són les 11. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta. Una xifra és molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar a 83 els morts oficialment. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. En les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat Itàlia de fer demagògia i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. El govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de dos estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el baró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La directora de cinema Isola Passola i el músic Miqui Espuma són alguns dels protagonistes de l'espai presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala.
2: 3CAT Info.
3: Titulars d'esports.
1: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, amb final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.

0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogor notable.
1: 3Cat Info.
0: Hola, molt bon dia. Passen 4 minuts de les 11, us informa Òscar Callau. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Ens ho explica tot plegat la nostra enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnadas.
2: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, els marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen, doncs, que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden? En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
3: Yeah, I live here in the beach. Sleep!
4: Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
3: Go to Marroc. Talk to you, just go to Marroc.
2: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
5: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
0: A tot això, el govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui a la reunió d'ambaixadors dels 27 per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagogia i de no ser un exemple en la gestió de la immigració. José Manuel Álvarez ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i d'Interior. Madrid, Paula Brujats.
6: Hi ha reunió d'ambaixadors aquesta tarda i demà de ministres de l'Interior europeus i el govern espanyol escalfa la cimera. Amb Itàlia al punt de mira, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha carregat contra l'actitud de Giorgia Meloni i reclama solidaritat i responsabilitat als 27 en la gestió de les fronteres de Ceuta i Melilla, que són també la frontera sud d'Europa.
7: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene. Realmente, ¿cuál es la política migratoria exitosa? Ahí tiene dónde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
6: Álvarez, molt crític amb Itàlia en una entrevista a Televisió Espanyola, en canvi ha evitat cap crítica al Marroc. Diu que van col·laborar des del primer minut. El ministre també ha negat cap error de comunicació entre ministeris si el CNI, que depèn del Ministeri de Defensa, va informar el d'Interior dels riscos que hi havia els dies previs, segons Álvarez, però no va fallar res.
7: Yo creo que todos los ministerios, la diplomacia española, por supuesto, y los canales diplomáticos que estuvieron activados desde el primer momento, pero todos los ministerios han hecho todo lo que está en su mano, todos.
6: I mentrestant, la justícia ha començat a investigar la crisi Ceuta. L'Audiència Nacional demana a la policia que aclareixi si era una acció planejada, si l'entrada de milers de persones la va dirigir a algun grup criminal i demana que s'investigui i s'identifiqui els possibles responsables. Ho fa després d'una denúncia de l'entitat d'extrema dreta Justícia Europa.
0: Quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Els signants defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però subratllen que s'ha d'exercir sempre amb respecte per la vida, la dignitat de les persones i els compromisos internacionals. El manifest recorda que els fets han deixat almenys 72 persones mortes, a més de ferits i desapareguts, expressa el

0: dol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'ha signat Magistrats Europeus per la Democràcia i les Llibertats, Jutgesses i Jutges per la Democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya. També demanen que el debat públic es faci amb rigor i rebutgen els discursos d'odi i la xenofòbia.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix així Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, tot i que no ha detallat ni on ni qui està previst que hi prengui part. Ismail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
2: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura temporal a través d'aquest enclavament clau pel comerç mundial del petroli i el gas, però no per la reobertura total, que el règim de Tehran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs als Estats Units. Trump ha ordenat aturar els bombardejos aquest cap de setmana amb l'argument de donar més marge a les negociacions. Les expectatives sobre la possibilitat d'un acord fan caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent. I ara anem cap a la Franja de Gaza. L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera aquella part de l'acord inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la Franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
4: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
3: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 12. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens d'entre 5 i 6 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
5: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
0: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
6: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. La Generalitat ha agilitzat 170 tràmits administratius amb menys entrebancs burocràtics per la ciutadania. Es tracta de gestions en sectors com la sanitat o l'educació. Per exemple, si algú s'ha d'operar, ja no cal que vagi a l'hospital uns dies abans per signar el consentiment.

0: en previ, sinó que ara ho pot fer de forma digital a través de l'aplicació de La meva salut. El govern calcula que les millores han estalviat més de 6 milions d'hores als catalans en gestions. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'objectiu és facilitar la feina a la ciutadania i als treballadors públics que han de tramitar les gestions.
1: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: I acaba amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de dos estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable, la rotenona. Ens ho explica el corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: El baró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
3: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment, o sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Veu al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
2: La rotenona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
3: La rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res, i ho vam comprovar, eh?
2: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la rotenona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
0: Connexió ara amb l'equip viari quan passa un minut d'un quart de 12. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Un punt especialment conflictiu a la xarxa viària, a l'autopista AP7, a l'altura de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona. Hi ha hagut un accident i el vehicle ha perdut càrrega en tots dos sentits. Hi ha un carril tallat a banda i banda. Això provoca retencions, sobretot en direcció Tarragona, d'uns 8,5 km des de Vilafranca del Penedès a Castellví de la Marca, en sentit sud, i també uns 4 km de retenció des de Banyeres del Penedès en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. Per tant, es recomana fer servir vies alternatives, com ara la carretera nacional 340 o bé la C32, als túnels del Garraf, que recordem que són de pagament. De tota manera, ja comença a haver-hi retencions a la carretera nacional i aturades a l'altura de l'Arbós i també del Vendrell i a Creixell en sentit sud, en direcció Tarragona. També cues a la mateixa autopista AP7 entre Cardedeu i Llinars del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. La mateixa autopista AP7 amb trams de congestió des de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i també a l'altura de Gelida, en sentit sud, en direcció Tarragona. Aturant-se al final de l'autopista del Maresme, la C32, a l'altura de Tordera, en sentit nord, en direcció Girona, per enllaçar amb la G600, la carretera que porta a Blanes. També aturades a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en direcció a la costa. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, la Ronda a Dalt, amb retencions a l'altura de l'Hospitalet, en direcció Llobregat, a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de Trànsit. A la mateixa Ronda Litoral, també aturats entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs, a causa de les obres de cobriment de la ronda que es fan en aquest tram. A la Ronda Litoral, encara cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, també en sentit en Besòs, a l'altura de Montjuïc i de la Barceloneta. Pel que fa a la situació del transport públic, en canvi, ja hi ha bones notícies pel que fa als trens de la línia R2 Sud de Rodalies. Ja s'ha restablert el pas de trens després que ha estat tallada tot el matí la circulació de l'R2 per l'atropellament d'una persona entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Es recuperen de forma progressiva els horaris i les freqüències de pas habituals. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
0: La previsió amb Gori Massip.
5: La matinada i les primeres hores del matí d'aquest dilluns han estat especialment càlides i xafogoses a la meitat sud del litoral, costa central, costa daurada, interior de les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 27 graus a la ciutat de Barcelona, Sitges, Tarragona, Vinebre, Tortosa, la Ràpita, l'Hospitalet de l'Infant i nit de mal dormir també cap a l'interior, aquests valors tropicals per damunt dels 20 graus. Tot plegat amb un matí de cel canviant, núvols baixos cap a la costa central, costa daurada, també cap a la Costa Brava. Són núvols fruit d'aquesta pròpia xafogó. Els més importants arribaran a partir d'aquest migdia per les comarques de Ponent. També creixeran al Pirineu, Prepirineu, i en aquests sectors és on esperem xàfecs, tempestes, que poden ser tensió localment fortes aquesta propera tarda, també cap a les Terres de l'Ebre. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat, i aquests xàfecs poden anar acompanyats també de calamar-se, pedra o fins i tot alguna ventada forta. Tot plegat amb calor de dia, no calor extrema, no parlem d'onada de calor, però sí de calor intensa, canicular de ple estiu, amb màximes ubicades entre els 32 i els 37 graus.
6: 3CAT Info. Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 12. Comença una setmana avui que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. Aquesta aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat a l'aeroport de Barcelona s'hi van programar a prop de 3.300 vols, gairebé un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: Ground Force presta assistència a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen a les terminals T1 i T2 del Prat, com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre d'altres. Catalunya rep més de 2 milions de turistes internacionals al juny, un 1,5% més que fa un any, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar al juny a Catalunya va ser de gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el juny de l'any passat, i se situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes. A Lleida avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'increment de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar. Lleida, Estela Busoms.
11: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
12: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
11: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
13: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
11: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
0: Avui Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast sobre

música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants.

0: Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio.
1: Esports.
0: En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Medalla de bronze per Iris Tió a la final de solo lliure femení de natació artística als Campionats Europeus Aquàtics, que es disputen a París. Tió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts, per darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorrusa Vasilina Kandoshka, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut, doncs, aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. I fa tot just uns minuts, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit també la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin, or. A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. I en ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Ara mateix 60 quilòmetres per arribar a meta, un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar a l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
3: No, I think every sprint is quite exciting because
4: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'sprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'sprint.
3: Nervous sometimes to still sprint.
2: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lee Kurt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar ahir 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de dos minuts, ocupa la 58a posició a la general.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça de futbol masculí marxa avui de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest partit. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casado i Rooney Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral del planter Xavi Espart.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: A priori, l'objectiu des de abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
2: I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. Avui jugaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis, i demà serà el torn de la Muntanyesa, el Júpiter.

0: Ter i el Badalona. Dimecres serà el torn del Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu, i dijous es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa. Els guanyadors dels grups s'enfrontaran a les semifinals i després la final serà diumenge que ve, 9 d'agost, i es podrà veure en directe per Esport 3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són els senyals horaris de 12:15. En aquest punt repassem a l'antena de 3Cat Info les informacions més destacades, però primer repassem la mobilitat amb una incidència destacada a l'AP7. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia, sí, perquè ja hi ha 10 quilòmetres i mig de cua entre Olèrdola i Castellví de la Marca a l'Alt Penedès en direcció Tarragona per un accident amb pèrdua de càrrega en tots dos sentits. També hi ha uns 4 quilòmetres de retenció des de Banyeres del Penedès en direcció Barcelona-Girona. Una de les alternatives, l'N340, ja registra també retencions a l'Arbós del Penedès, al Vendrell a diversos trams i a Creixell també direcció Tarragona.
0: El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta. Són unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar a 83 els morts oficials. Milers de marroquins ja han tornat al seu país, però centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat Itàlia de fer demagògia i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta a negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. A partir d'ara, i entre altres informacions, destacarem que ha estat desarticulada una organització criminal internacional relacionada amb robatoris violents en joieries de la regió francesa de la Bretanya durant l'any 2024. Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb l'Europol i la Gendarmeria francesa, han detingut 3 persones en diverses actuacions policials a Barcelona, Tarragona, Oriola, a la comarca del Baix Segura i també a Suècia. I anirem fins al concurs de gossos d'atura de Prades, al Baix Camp, que va reunir ahir unes 800 persones. Hi van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears. Pel que fa als esports, Pau?
2: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra, abans d'hora després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès.
0: La setmana comença amb temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes. Localment fortes al Pirineu i al terç oest del país, tot plegat, amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogón notable. Hola, bon dia. Us saluda Òscar Callau. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pujant a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Malgrat que milers de marroquins han tornat ja al seu país, a Ceuta ha quedat un grup de migrants molt nombrós, els subsaharians. Provenen de països com el Senegal, el Sudan, Mali o el Txad i estan tots concentrats en una platja a prop del centre de Ceuta. Enviada especial en aquesta ciutat autònoma del nord d'Àfrica, Cèlia Cernadas.
3: En són centenars. Un formigueig d'homes negres de països subsaharians que van entrar a Ceuta dijous, el mateix dia que uns 50.000 marroquins van creuar la frontera del Tarajal. Molts d'aquests subsaharians malvivien al Marroc, on havien anat a parar després d'un llarg periple migratori que en alguns casos ha estat d'anys. L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5. El Malik, que té 24 anys, va agafar la motxilla el 2023. És un noi alt que se m'acosta, inquiet, enmig a la platja del Trampolín, on el vent bufa fort i trenca les onades contra les pedretes.
4: Tenim alguna oportunitat? Vull saber què ens passarà. Estic molt espantat, molt espantat. No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat. Soc de Tombuctú, de Mali. Vaig sortir d'allà, després a Algèria i després al Marroc.
5: Mali, Tombuctú.
6: Mali, Algèria, en Marroc.
3: Unes passes més enllà, un home m'atura per demanar-me el carregador del mòbil. Vol trucar al seu germà. L'Omar del Senegal actua de portaveu dels seus compatriotes. Es queixa que no saben res, que no poden ni baixar al poble a comprar menjar.
7: We are all from Africa.
8: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Des que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
3: D'un parasol penja roba rentada al mar. Quatre nois joves juguen a pilota i quatre més s'inclinen per resar, perquè aquí la gran majoria són musulmans. Molts agafen aigua potable de les dutxes i una cinta policial lligada a un pal marca el tros de platja que poden ocupar. Dos agents vigilen que aquests homes no pugin la carretera que condueix al col·lapsat CETI, el Centre d'Internament Temporal de Migrants. Allà encara hi ha més subsaharians, pel terra, amb mirada apàtica. Entre ells, un grup de dones i nenes.
0: El director del CIDOP, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis europeus a l'auge de la ultradreta i al fet que en alguns països hi ha convocades eleccions els pròxims mesos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada, la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Dos quarts i mig de 12, un home de 73 anys va morir ahir ofegat a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre un quart de 7 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A banda, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Des d'avui, la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquesta restricció permetrà accelerar els treballs, que han de culminar a finals del 2027. La mobilitat també es complicarà avui a la Rambla. Les obres de reurbanització encaren la recta final i fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més proper al Portal de la Pau. Els treballs obligaran a restringir el trànsit en sentit ascendent i també alteraran el recorregut de la línia 59 de l'autobús.
10: 3cat Info.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional Espanyola i la Policia Francesa desarticulen a Espanya i Suècia una organització criminal especialitzada en robatoris violents que actuava, sobretot, en joieries de la Bretanya francesa. L'operació ha comportat actuacions simultànies a Barcelona, on es va localitzar un dels principals membres de la banda, Tarragona, Alacant i Suècia, i ha acabat amb 3 persones detingudes, una d'investigada i la detecció de grans quantitats de droga. L'operatiu es va fer el passat 17 de juny en el marc d'un ordre europea d'investigació per part de les autoritats judicials franceses i es va iniciar arran de detectar diversos objectes robats i denunciats des de diferents països europeus. I han trobat 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria amb molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112.
10: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp va reunir ahir unes 800 persones i van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears. Prades, Eloi Tost.
5: Baix fora.
7: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'ara és el maestrat de Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
11: Està molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final això passarà a ser algo cultural perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
7: Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: I el port de Salou, el port de muntanya, coneix el Pallars Sobirà. Amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser ahir l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. La 39a edició d'aquesta cita, que es fa a 2.100 metres d'altitud, ha commemorat els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya. Alba Mor.
12: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
13: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament. Si només s'estudien, no van enlloc.
12: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
0: I unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Girona, Berta Artigas, Fontàs.
14: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
15: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
16: Crec que per nosaltres no solucionia res, sí. Per altres.
15: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
14: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la desena edició fent balanç de la seva trajectòria, però amb la mirada posada en el futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull novament el certamen que preveu una norantena de projeccions. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
18: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
17: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta. 3CAT.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: Un apunt ara de la crònica econòmica, abans de donar pas a la nostra àrea de servei. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció amb 180.000 barrils diaris més al setembre. És el sisè anunci que l'OPEP, en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar el trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran, ho explicava 3CAT Info, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
2: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
1: En un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Hem arribat a 3:15. Sintonia amb la qual donem pas a l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Continua augmentant la cua a l'autopista AP7 perquè recordem que a l'altura de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona, hi ha hagut un vehicle que ha tingut un accident i ha perdut càrrega en tots dos sentits. Ja hi ha uns 14 quilòmetres de cua des de Avinyonet del Penedès a Castellví de la Marca en sentit sud i també uns 4 quilòmetres de retenció des de Banyeres del Penedès en sentit nord en direcció Barcelona-Girona. Trànsit recomana fer servir vies alternatives com ara l'N340 o la C32, els túnels del Garraf, que recordem són de peatge. Però tingueu en compte també que a l'N340 ja hi ha retencions a diversos trams en direcció Tarragona, a l'altura de l'Arbós del Penedès, a l'altura del Vendrell a diversos punts i a Creixell també en sentit Tarragona. D'altra banda, la mateixa autopista AP7 també hi ha petites retencions entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud i en direcció nord lentitud i aturades des de la Roca del Vallès fins a Llinars a causa d'obres. A l'àrea de Barcelona, la via més complicada, la Ronda Litoral, amb cua entre Fòrum i Vila Olímpica en direcció Llobregat a causa d'un accident que talla un carril. A la mateixa Ronda Litoral també aturats a l'altura de Montjuïc i a la Barceloneta en sentit Besòs. I a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron direcció Besòs a causa de les obres de cobriment que tallen un carril en tots dos sentits. I també aturats en direcció Llobregat entre el Nus de Trinitat i Roquetes per alguna possible incidència i també de la Vall d'Hebron a Vall Carca, igualment sentit Llobregat. El transport públic, recordem que s'ha restablert el pas de trens de la línia R2 Sud de Rodalies, que estava afectada per l'atropellament d'una persona a primera hora d'aquest matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. S'estan recuperant progressivament els horaris i les freqüències de pas habituals. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps.
1: Del trànsit a la previsió meteorològica amb Gori Massip.
4: La matinada i les primeres hores del matí d'aquest dilluns han estat especialment càlides i xafogoses a la meitat sud del litoral, costa central, costa daurada, interior de les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 27 graus a la ciutat de Barcelona, Sitges, Tarragona, Vinebre, Tortosa, la Ràpita, l'Hospitalet de l'Infant i nit de mal dormir també cap a l'interior, aquests valors tropicals per damunt dels 20 graus. Tot plegat amb un matí de cel canviant, núvols baixos cap a la costa central, costa daurada, també cap a la costa brava. Són núvols fruit d'aquesta pròpia xafogó. Els més importants arribaran a partir d'aquest migdia per les comarques de Ponent, també creixeran al Pirineu, Prepirineu, i en aquests sectors és on esperem xàfecs, tempestes, que poden ser tensió localment fortes aquesta propera tarda, també cap a les Terres de l'Ebre. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i aquests xàfecs poden anar acompanyats també de calamar-se, pedra o fins i tot alguna ventada forta. Tot plegat, amb calor de dia, no calor extrema, no parlem d'onada de calor, però sí de calor intensa, canicular de ple estiu, amb màximes ubicades entre els 32 i els 37 graus.

La cantant Ariana Grande anuncia que es retirarà de la vida pública quan acabi la gira l'1 de setembre i que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. I és que en els últims mesos la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi.

0: I ha mort als 75 anys la pintora, gravadora i escultora lleidatana Teresa Vall Palou, un dels noms de referència de l'abstracció contemporània a Catalunya. Filla del cofundador del grup agroalimentari Vall Companys, Vall Palou es va formar en les arts plàstiques de manera autodidacta. La seva obra es va caracteritzar per l'ús del color i la matèria inspirats en la natura i va treballar disciplines com la ceràmica, la pintura o el gravat. L'any 2008 va fundar la Fundació Vall Palou per impulsar el mecenatge i la promoció de l'art. Fa pocs mesos, la seva feina s'havia exhibit a Barcelona i Madrid. Part de la seva obra es pot veure a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona o la Biblioteca Pública de Lleida. De l'art plàstic passem a l'audiovisual. Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
1: Being a teenager in 1981 was perhaps...
2: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, amic Bill Regney i Homer Gere com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Anish Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus, i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
0: I a Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de clausura de la 7a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, l'òpera prima de Carlos Saiz com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer, amb la participació de Trescat. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
3: Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé... Iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Als Estats Units, 3 incendis forestals han destruït més de 600 edificis i han obligat a evacuar unes 60.000 persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs ja han cremat més de 2.180 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avanç ràpid de les flames alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. De moment, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni de ferits, però els incendis continuen fora de control. Tot i que el vent ha afluixat en les últimes hores, cap dels tres focus està encara contingut. I a Grècia, 2 tripulants han mort després que 2 helicòpters que participaven en les tasques d'extinció d'un incendi forestal xoquessin en ple vol a l'oest d'Atenes. En l'accident que va passar ahir la tarda van morir els 2 ocupants d'un dels aparells, mentre que els tripulants de l'altre helicòpter van resultar ferits. El foc actiu des de dijous crema uns 35 quilòmetres de la capital grega i és ara mateix l'incendi més important del país. Les flames afecten la zona del golf de Corint, un indret molt turístic, i ja han arrasat prop de 10.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar milers de persones i ha destruït desenes d'habitatges. En les tasques d'extinció hi treballen uns 500 bombers. Aquestes 2 víctimes s'hi sumen 3 bombers que van morir la setmana passada en altres incendis declarats a Creta i al sud del Peloponès. I a Egipte el que s'ha registrat és un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país. El terratrèmol amb epicentre 10 quilòmetres de profunditat també s'ha notat a la capital egípcia, al Caire, i en diversos països de la regió, com Palestina, Xipre, Líban, Israel i Jordània. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials.
6: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Barça de futbol masculí s'entrena en aquests moments a Anglaterra, d'on marxarà aquesta tarda abans del previst, perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest partit. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que va afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart. I als campionats europeus aquàtics que es disputen a París, medalla de bronze per Iris Thió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts per darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilinka Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Thió, que no ha pogut, doncs, aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, es mostrava de totes maneres satisfeta.
8: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
7: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit també la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomblin. Or, escoltem Cáceres.
9: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
7: A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa Lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilo Lluís i Mireia Hernández. Ahir, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Cáceres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En ciclisme, Tadej Pogacar participarà a la Vuelta, que se celebra del 22 d'agost al 13 de setembre. El ciclista eslové ho farà per primera vegada des del 2019, tal com ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, fa uns minuts a X. I seguim en ciclisme, perquè avui a la tarda, poc abans de 2:15, es correrà la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar a l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
10: No, I think every sprint is quite exciting because...
11: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
10: Nervous sometimes to still sprint.
7: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lee Kurt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, és a més de 2 minuts de la líder i ocupa la 58a posició a la general.
6: 3CAT Info.
7: I un últim apunt en motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit així en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. Sentim Membrado.
12: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
6: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar 83 els morts oficials. Mentrestant, milers de marroquins ja han tornat al seu país. Centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors s'ha acusat alguns governs europeus de no estar a l'alçada i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta a negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. 4 dies després, Israel es pronuncia per primera vegada sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat amb l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava aquesta iniciativa. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i 22 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Catalunya registra 500.000 de morts al juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala amb molta diferència el rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte l'any passat. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. 11 exposicions diferents de fotografia es podran visitar fins al 18 d'octubre en una nova edició de la Biennal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una seixantena d'imatges de Dorotea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
1: Esports. Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Cáceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, amb final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: Aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una miqueta la temperatura, màximes entre els 31 i els 37 graus i amb una xafogor marcada.
2: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Actualitat d'aquest dilluns 3 d'agost, marcada encara per Ceuta. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda...

0: curs, segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Tenim una enviada especial a Ceuta, la Cèlia Cernades.
1: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen doncs que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
2: Yeah, I live here in the beach. Sleep!
3: Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
2: Go to Marroc. Talk to you, just go to Marroc.
1: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
1: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
0: Doncs bé, el govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui en la reunió d'ambaixadors dels 27 per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagògia i de no ser un exemple justament en la gestió de la immigració. José Manuel Álvarez nega que el CNI informés del risc al Ministeri de l'Interior. Busquem aquesta informació a Madrid. Paula Brujats.
5: Hi ha reunió d'ambaixadors aquesta tarda i demà de ministres de l'Interior europeus i el govern espanyol escalfa la cimera. Amb Itàlia al punt de mira, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha carregat contra l'actitud de Giorgia Meloni i reclama solidaritat i responsabilitat als 27 en la gestió de les fronteres de Ceuta i Melilla, que són també la frontera sud d'Europa.
6: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene realmente cuál es la política migratoria exitosa. Ahí tiene dónde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
5: Álvarez, molt crític amb Itàlia en una entrevista a Televisió Espanyola, en canvi ha evitat cap crítica al Marroc. Diu que van col·laborar des del primer minut. El ministre també ha negat cap error de comunicació entre ministeris si el CNI, que depèn del Ministeri de Defensa, va informar el d'Interior dels riscos que hi havia els dies previs, segons Álvarez, però no va fallar res.
6: Yo creo que todos los ministerios, la diplomacia española, por supuesto, y los canales diplomáticos que estuvieron activados desde el primer momento, pero todos los ministerios han hecho todo lo que está en su mano, todos.
5: I mentrestant la justícia ha començat a investigar la crisi Ceuta, l'Audiència Nacional demana a la policia que aclareixi si era una acció planejada, si l'entrada de milers de persones la va dirigir a algun grup criminal i demana que s'investigui i s'identifiqui els possibles responsables. Ho fa després d'una denúncia de l'entitat d'extrema dreta Justícia Europa.
0: Justícia i Europa, com sentíem, hi ha també jutges que s'han pronunciat. Quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Els signants defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però subratllen que s'ha d'exercir sempre amb respecte per la vida, la dignitat de les persones i els compromisos internacionals. Edmundo González, portaveu de l'Associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia, es mostra molt crític amb l'ús polític que s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
7: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: 12 i 9 minuts.
8: 3CAT Info.
0: L'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix

0: Així, Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, tot i que no ha detallat ni on ni amb qui està previst que hi prengui part. Ismail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
1: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura temporal i a través d'aquest enclavament, que és clau pel comerç mundial del petroli i el gas, però no per la reobertura total que el règim de Teheran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs dels Estats Units. I Israel ha mostrat inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Trump fa 4 dies. Fins avui Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre aquesta qüestió. Aquest matí l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en el grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, tot al contrari, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb l'anunci de Hamas. Tot i això, els últims dies el govern israelí havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord, com ara la retirada de les seves tropes de la franja, on actualment controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
2: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
0: Israel ha seguit bombardejant Gaza, on ahir va matar a 18 persones. 3CAT Info. Comença una setmana que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca, si no hi ha res de nou, una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar més de 3.300 vols, gairebé un 5% més que les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, que és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: 3 minuts per un quart d'una del migdia. Un home de 73 anys va morir ofegat a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. L'avís al telèfon d'emergències es va rebre un 6:15 de la tarda. El SEM va mobilitzar 2 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la 10a víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A banda, des de l'inici de la campanya, una 30a de persones han quedat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria d'ells infants. Doncs bé, és que 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens entre 5 i 6 anys, la majoria menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
4: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
0: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius. L'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al mes de juny. Tarragona, Ricard Boigues.
5: El consistori vol reforçar la prevenció després de detectar que algunes persones fan cas omís de les restriccions. Al cartell s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, a les roques de Ponent, a la platja de la Rabassada, al camí de Ronda de la Rabassada, a la Sabinosa, a la platja dels Capellans i al camí de Ronda des de la Llarga fins a Calafonda. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les prohibicions i se segueixen les indicacions dels socorristes.
6: Totes les zones de roques està prohibit.

0: evitar llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
1: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques del litoral per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs prohibits.
2: I encara afegirem que Catalunya ha registrat 544 morts el mes de juliol, que es podrien atribuir l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona més mortalitat. A Espanya s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol de l'any 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones. Un quart d'una. Col d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Un punt especialment conflictiu, l'AP7 a la zona de l'Alt Penedès, perquè recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha tingut un accident a la mitjana de l'autopista a l'altura de Castellví de la Marca en direcció Tarragona. Algunes bigues han caigut a la calçada al carril esquerre de tots dos sentits, segons informen des de trànsit. A més, diversos vehicles han punxat les rodes. Hi ha com a mínim 5 vehicles afectats en sentit sud i 2 vehicles afectats en sentit nord. Això provoca uns 14 quilòmetres de cua entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i també uns 5 quilòmetres i mig de retenció des de Banyeres del Penedès en direcció Barcelona-Girona. Hi ha com a vies alternatives l'N340 i els túnels del Garraf, la C32. Recordem, però, que a l'N340 també hi ha retencions a l'altura de l'Arbós del Penedès i també a l'altura del Vendrell a diversos trams i a Creixell, això en direcció Tarragona. I també una petita retenció a la C32, a l'autopista, a l'altura de Cubelles, també en sentit a sud. A banda d'això, a la mateixa autopista AP7 també es registra lentitud ja a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en sentit a sud, en direcció Tarragona, i la mateixa AP7 al tram nord amb lentitud i aturades entre la Roca del Vallès i Llinars en direcció Girona a causa d'obres. També per treballs a la calçada hi ha una retenció d'uns 3-4 quilòmetres a l'autovia A2 a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, i a l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i és que hi ha cua a la Ronda de Dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i també aturats a la mateixa Ronda de Dalt entre Sarrià i Vallcarca, en sentit Besòs, a causa de les obres de cobriment de la ronda que es fan en aquest tram entre Vallcarca i la Vall d'Hebron. A la Ronda Litoral, aturats entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a Montjuïc, en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de la línia R2 Sud de Rodalies recuperen de forma progressiva els horaris i freqüències de pas, després que un tren ha atropellat una persona a primera hora d'aquest matí entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés. Ara ja se circula per doble via en aquest tram. Més informació d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
5: Després d'un matí tranquil, aquesta tarda s'espera un temps insegur i inestable en algunes comarques. Un front de ruixats i tempestes descarregaran pel Pirineu, Prepirineu i també al Terç Oest. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació. Alguna tempesta pot ser forta i anar localment acompanyada d'algun fenomen de temps violent, per exemple, pedra o ventades. També més tard, alguns xàfecs poden arribar cap a la Catalunya central. A la costa serà més difícil i amb un ambient ben calorós, ben càlid, amb màximes entre 38 i 37, però el que es nota més, i no només a la costa, és la humitat, una humitat intensa, marcada, xafogó, que avui doncs, es nota no només al litoral, insistim, també a més contrades, perquè la humitat és força elevada. Demà, el matí serà tranquil, amb una temperatura un pèl més baixa, i a la tarda se'n tornem i ruixats i tempestes al Pirineu, a la Catalunya central i cap al prelitoral. Demà tres comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació d'un perill alt. A 3 sobre 6 al Taronja, al Ripollès, la Garrotxa i també Osona, però també altres comarques de Girona, de Barcelona i de Tarragona demà a la tarda tindran avís per intensitat de precipitació.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
6: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tancen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
2: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes, l'augment d'aquesta demanda hi ha, per exemple, els centres de dades d'intel·ligència artificial i els preus dels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. Acabat amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de dos estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable. La Rotenona, de fet, obre la porta a aplicar aquest sistema en altres llacs d'alta muntanya després de confirmar que el veró, que és un peix introduït, ha desaparegut completament i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: El veró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
8: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Veu al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
7: La Rotenona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
8: La rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res. I ho vam comprovar, eh?
7: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la rotenona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
2: I de la cultura, algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell, al Baix Empordà. La mostra combina la feina d'autors de prestigi internacional amb el de les noves generacions. Anem, per tant, a Palafrugell, Fèlix Martín.
9: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planas.
10: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
9: Les imatges de Lange dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira.
10: Perquè John Steinbeck va saber explicar en paraules de manera magnífica allò que Dorothea Lange estava retratant amb imatges. És un complement fantàstic i hem volgut posar-ho en relleu. De fet, tota l'exposició està acompanyada de citacions extretes del raïm de la ira.
9: A la Bienal Miserachs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa.

Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum. També s'hi reivindica l'obra del fotògraf Gabriel Collado. I la Bienal s'afegeix aquest any a la commemoració del centenari

0: L'últim entrenament de l'equip masculí de futbol del Barça Anglaterra, Ramon Salmurri, enviat de Catalunya Ràdio a Barton-upon-Trent. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. És l'última sessió d'entrenament del Barça a Anglaterra i ho fa amb un partit d'entrenament. Equip blau contra equip vermell, tres parts de 20 minuts. De moment, el quart d'hora de joc empat a 1. L'equip blau, Wojtek Stensen a la porteria, Spar Christensen, Gerard Martín i Jofre Torrents a la defensa, Bernal, Casado i Orián Goren al mig del camp, Adeyemi, Àlex González i Tuncara a la davantera. L'equip vermell, Iker Rodríguez a la porteria, Héctor Fora, Araujo, Cortés i Pasqué a la línia defensiva, Guille Fernández, Brian Fariñas i Fermín López. Al mig del camp, Rooney, Toni Fernández i Rafinha a la davantera.
0: Gràcies, Ramon. Un Barça que tornarà a Barcelona aquesta tarda abans del primer del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest partit. D'altra banda, el club blaugrana no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que també i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que va afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Ronny Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. I als campionats europeus aquàtics que es disputen a París, medalla de bronze per Iris Thió, aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts per darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Thió, que no ha pogut, doncs, aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, es mostrava, de totes maneres, satisfeta.
2: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit també la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin. Or, escoltem Cáceres.
3: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa Lliure per Equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Cáceres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, Tadej Pogačar participarà a la Vuelta, que se celebrarà del 22 d'agost al 13 de setembre. El ciclista eslové ho farà per primera vegada des del 2019, tal com ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, fa uns minuts a X. I seguim en ciclisme perquè d'aquí una hora es correrà la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports, concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
5: No, I think every sprint is quite exciting because
6: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'sprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'sprint.
5: Nervous sometimes to still sprint.
0: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lee Kurt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a ahir en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. I Mireia Benito, l'altra catalana que disputa el Tour, és a més de 2 minuts de la líder i ocupa la 58a posició a la general.
4: 3CAT Info.

0: Dos quarts d'una del migdia, el Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar 83 els morts oficials. En les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat Itàlia de fer demagogia i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apuntava a negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Israel ha mostrat inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas anunciat pel president nord-americà fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre aquesta qüestió. I a partir d'aquesta hora anirem fins a Senet, a l'Alta Ribagorça, on continua actiu l'incendi forestal que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies. La prioritat, evitar que l'incendi s'obri cap a la Vall de Boí. I Antoni Orozco actua aquesta nit al Festival de Cap Roig. El concert, amb les entrades exaurides des de fa mesos, arriba com un dels plats forts de la programació d'aquest estiu a Palafrugell. En esports, Pau, què destaquem?
1: Doncs una medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès.
0: I el temps, aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una mica la temperatura, però les màximes estan entre 31 i 37 graus, per tant força calor i xafogor moderada. Dos quarts d'una i dos minuts, atents a Ceuta. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a la ciutat autònoma i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola en contra de les devolucions en calent, enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadés.
2: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, els marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen doncs que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
3: Yeah, I live here in the beach.
4: Sleep! Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
3: Go to Marroc, talk to you, just go to Marroc.
2: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
5: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
0: El govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui a la reunió d'ambaixadors dels 27 per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagogia i de no ser un exemple en la gestió de la immigració. José Manuel Álvarez ha negat que el CNI informés del risc al Ministeri de l'Exterior. I encara una cosa més sobre Ceuta. El director del CITOP, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis.

0: socis europeus a l'auge de la ultradreta i el fet que en alguns països hi ha convocades eleccions als pròxims mesos. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix, per tant, Donald Trump, que havia suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, tot i que, sense detallar ni on ni qui està previst que hi prengui part. Ismail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
3: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura temporal a través d'aquest enclavament que és clau pel comerç mundial del petroli i el gas, però no per la reobertura total que el règim de Teheran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Trump ha ordenat aturar els bombardejos aquest cap de setmana amb l'argument de donar més marge a les negociacions. Les expectatives sobre la possibilitat d'un acord fan caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als 83 dòlars al barril de Brent. Israel, mentrestant, ha mostrat inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Trump fa només 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Aquest matí, l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que no confia en el grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb l'anunci de Hamas. Tot i això, els últims dies, el govern israelià havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes de les parts d'aquest acord, com la retirada de les seves tropes de la franja, on actualment també controla el 70% del territori. Junts per Catalunya s'ha integrat al Partit Demòcrata Europeu. Amb aquesta adhesió, el partit de Carles Puigdemont assegura que reforça la seva projecció internacional i la seva capacitat d'incidència en els debats que marcaran el futur de la Unió Europea. El Partit Demòcrata Europeu està dins del grup liberal del Parlament Europeu. Els liberals són la cinquena força de l'Eurocambra, amb 77 eurodiputats, però hi juguen un paper important perquè formen part de la coneguda com la gran majoria proeuropea, juntament amb el Partit Popular i el Partit Socialista Europeus.
2: 3CAT Info.
0: Seguim amb més informacions. La Fiscalia Anticorrupció investiga si va haver falta de control en la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques. El Ministeri Públic pren el relleu de la investigació que ja havia obert l'Oficina Antifrau arran de les denúncies que li va fer arribar un educador social. Concretament, aquest treballador va apuntar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. A l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia Antifrau descarta indicis de delicte en la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir. Continua actiu l'incendi forestal de Senet al Termet de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, on el risc de despreniments impedeix encara atacar directament el front de flames. La prioritat és evitar que l'incendi s'obri cap a la Vall de Boí. Anem cap allà, Pau Rovira.
4: L'actual Aquest matí el dispositiu treballa amb una vintena d'efectius helitransportats i 4 mitjans aeris. Els equips continuen actuant des de la distància per motius de seguretat, ja que les descàrregues d'aigua o el mateix pas dels efectius poden provocar rodolaments de pedres en una zona molt escarpada. Els bombers tenen previst retirar els mitjans aeris i el personal aquest migdia, davant la previsió de tempestes. Ara bé, la seva evolució serà determinant. Si deixen pluja, podrien ajudar a frenar l'incendi, però si arriben acompanyades de vent o de nous llamps, podrien complicar encara més la situació. Així ho explica l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Sembla ser que ha vingut la taigua al pluja a la tarda, a veure si... I, bueno, depèn una mica de tot això, perquè com és tan difícil l'accés, ara estan continuant amb tot el que és la part aèria. Està complicat. Ara estan disposats que plogui.
4: Recordem que el foc ha cremat ja 71 hectàrees, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir l'incendi va generar un pirocúmul que va afavorir l'aparició d'un focus secundari, mentre els equips treballaven per mantenir les flames dins els eixos naturals de contenció i impedir que travessessin els barrancs que donarien accés aquí a la Vall de Boí. Els bombers confien que en els pròxims dies el foc evolucioni cap a sectors més accessibles on els vehicles terrestres puguin intervenir amb més eficàcia. Mentrestant, la principal hipòtesi dels agents rurals continua sent que l'origen de l'incendi va ser la caiguda d'un llamp durant les tempestes de divendres, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies.
0: A l'espera de les pluges que arribaran a la tarda, la Vall d'Aran continua també actiu l'incendi que des de divendres crema l'entorn del Duc de Montpius. A les tasques d'extinció s'ha sumat un helicòpter d'Andorra. I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres de la capital grega i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corín. Gràcies a una millora de les condicions del vent, 9 avions cisterna han pogut enlairar-se aquesta matinada per donar suport als bombers que treballen a terra. Tot plegat l'endemà que 2 pilots d'helicòpter morissin en xoc ample vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions a 45 quilòmetres de l'oest d'Atenes en plena temporada turística. El risc d'incendis al país continua sent molt alt. En paral·lel, ahir a la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassona que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns. Tot i això, s'ha mantingut la vigilància tota la nit de manera preventiva.
2: 3CAT Info.
0: Parlem ara de Spider-Man.
6: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Spider-Man Brand New Day va recaptar el cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'enguany, segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant dues setmanes als cinemes, on suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb gran èxit tant de crítica com de públic, assolint un 90% a la plataforma de ressenyes i crítiques Rotten Tomatoes i una qualificació A a CinemaScore. A la taquilla mundial ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals. El president de Marvel Studios ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries dins l'univers cinematogràfic. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb Homecoming i Far From Home. I a més, la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació dels tres Spider-Man. I ara parlem de música.

A Antonio Orozco actua aquesta nit al Festival de Cap Roig. El concert amb les entrades exaurides des de fa mesos arriba com un dels plats forts de la programació d'aquest estiu a Palafrugell. Damunt de l'escenari, Orozco repassarà algunes de les cançons més conegudes de la seva carrera, com ara Estoy hecho de pedacitos de ti, que és la que estem escoltant, Devuélveme la vida, Quiero ser, Temblando y hoy será. L'espectacle, sota el nom de La gira de tu vida, és un directe basat en la intensitat emocional i en la proximitat. El concert forma part d'una gira que farà parada el 14 de novembre a Tarragona i culminarà el 22 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: Doncs amb Antoni Orozco arribem a 3:15 del migdia i, per tant, obrim àrea de servei. Situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Recordem que a l'AP7 un camió Vigues de formigó ha tingut un accident a la mitjana a l'altura de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona. Algunes vigues han caigut a la calçada al carril esquerre de tots dos sentits. A més, diversos vehicles han punxat les rodes. Hi ha 5 o 6 vehicles afectats en sentit sud i 2 o 3 vehicles en sentit nord. Ja estan treballant per netejar la calçada i a més de 15 quilòmetres de congestió entre Sant Sadurní d'Anoia i Castellví de la Marca, en direcció Tarragona, i també uns 5,5 quilòmetres de cua des de Banyeres del Penedès en direcció Barcelona-Girona. Recordem que les alternatives són l'N340 i els túnels del Garraf, la C32, que són de peatge. A l'N340 hi ha retencions a l'altura de l'Arbós del Penedès, al Vendrell a diversos trams i també a Creixell, en direcció Tarragona. I a la C32 una petita retenció a l'altura de Cubelles, també en sentit a sud. Fora d'aquesta zona, també aturats per obres a la mateixa P7 de la Roca del Vallès a Llinars, en direcció Girona. I a l'autovia A2, uns 4 quilòmetres de cua entre Òdena i Jorba, en direcció Lleida. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs, a causa de les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, el Bon Pastor, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Enric Agut.
2: Després d'un matí ben tranquil, la tarda es presenta més inestable en algunes comarques. Un front de ruixats, una línia de ruixats i tempestes entrarà per les comarques de Lleida, interior de Tarragona, pel Pirineu Occidental, i després també es poden desplaçar a altres zones del Pirineu, també algun ruixat a la Catalunya Central. Sovint amb tempesta i localment pot caure també calamarsa o pedra, algun fenomen localment, algun fenomen violent. Hi ha comarques en avís d'intensitat de precipitació, totes les de Lleida, també Terra Alta, Montsià i el Baix Ebre, i també àrees de la Catalunya Central, Bages, també cap al Solsonès, Lluçanès, en aquests indrets doncs poden caure xàfecs. En canvi, la costa ho viurà d'esquenes, amb intervals de núvols i amb molta xafogor, no només al litoral, en moltes zones del país avui la humitat és elevada i la sensació de xafogor és intensa. Demà al matí, tranquil·litat, la temperatura un pèl més baixa de dia, notarem la mateixa calor o una mica més. I a la tarda se'n tornem-hi. Xàfecs al Pirineu, prepirineu sobretot oriental, també al prelitoral i zones de la Catalunya Central i cap al massís del Port.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: La cantant Ariana Grande anuncia que es retirarà de la vida pública. Ho farà quan acabi la gira de l'1 de setembre, que finalment no participarà, també ho ha anunciat, en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. En els últims mesos, la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi.

0: Anem ara cap a Tarragona. El Festival del Cinema de la Terra Alta Infecta celebra la 10a edició fent balanç de la seva trajectòria, però amb la mirada posada en el futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull novament el certamen, que preveu una 90a de projeccions. Clara Chavarría Domingo.
1: Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
2: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori

0: i lluny dels grans centres culturals, també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
2: Disney Plus estrena aquest dijous The Charge, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Clàudia Rosas.
3: Being a teenager in 1981 was perhaps...
4: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, amic Bill Regney i Homer Gerr, com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus, i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
2: Avui Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de vinils al podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Copoló és una de les participants.
5: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar en Amiquit Pa de Jacques Brel. O sigui, aprendre francès amb Amiquit Pa de Jacques Brel va ser un luxe. I llavors em van començar a agradar molt les dones potents, cantant l'Edith Piaf, l'Ella Fitzgerald...
2: Entre els altres convidats hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros i el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio. Lleida s'ha acomiadat aquest matí de la pintora, gravadora i escultora Teresa Vallpalou, que ha mort als 75 anys. Referent de l'abstracció contemporània a Catalunya, Vallpalou es va formar en les arts plàstiques de manera autodidacta i la seva obra es va caracteritzar per l'ús del color i la matèria inspirats en la natura. Filla del cofundador del grup alimentari Vallcompanys, l'any 2008 va fundar la Fundació Vallpalou per impulsar el mecenatge i la promoció de l'art. Fa pocs mesos la seva feina s'havia exhibit a Barcelona i a Madrid. Part de la seva obra es pot veure a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona o bé a la Biblioteca Pública de Lleida. I a Palma s'ha celebrat la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest, entre els premis Lionel, òpera prima de Carlos Sainz com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de Trescat. Palma, Caterina Carmany.
6: Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
7: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
8: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.

0: 6 minuts per la una del migdia.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça tornarà avui d'Anglaterra després de que s'anul·lés el partit que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. L'equip s'ha entrenat aquest matí i tornarà a Barcelona aquesta tarda. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicaven ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte

0: del lateral dret del planter, Xavi Espart.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Thió, aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilinka Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Thió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
2: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, avui el mallorquí Jordi Càceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin, or. Sentim Càceres.
3: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres. I en ciclisme, Tadej Pogačar participarà a la Vuelta, que se celebra del 22 d'agost al 13 de setembre. El ciclista eslové ho farà per primera vegada des del 2019, tal com ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, fa uns minuts a X. I seguim en ciclisme perquè d'aquí poc més de mitja hora es correrà la tercera etapa del Tour de França femení. La primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. Amb els primers grans ports, concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
4: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
0: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta segona etapa i ara està 13a a la posició general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, a més de 2 minuts de la líder, ocupa la 58a posició a la general.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat avui el retorn del pivot sud-sudanès, volem dir, Kuat, per una temporada, que tornarà al club provinent del Dreamland Gran Canària. Kuat ja va jugar al Lleida el curs 2023-24 i va ser una de les peces importants per l'ascens del club a l'ACB, sent el jugador més valorat al final a la final A4. En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en dues categories. El sentim.
5: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs, a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.

0: La una en punt. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, una xifra molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que fan pujar a 83 els morts oficials. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat alguns governs europeus de no estar a l'alçada i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. 4 dies després, Israel es pronuncia per primer cop sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat amb l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Donald Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava la iniciativa. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta a negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord, doncs, han fet caure el preu del petroli. Catalunya registra 500.000 de morts el juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala amb molta diferència al rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte a l'any passat. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a Rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. 11 exposicions diferents de fotografies poden visitar fins al 18 d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miseracs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una 60 d'imatges de Dorothy Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronza també al solo lliure masculí. El Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix, i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, que començarà d'aquí uns minuts, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: I el temps. Aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una mica la temperatura, amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogó marcada.
1: 3CAT Info.
0: Hola, què tal? Bon dia. Passen gairebé 4 minuts de la una, us informa Òscar Callau. El Marroc ha trencat finalment el silenci sobre la crisi de Ceuta i ha admès 11 morts al seu territori. Les autoritats del país calculen l'entrada de 40.000 migrants per sota de les xifres espanyoles que en comptabilitzen 60.000 i 83 víctimes mortals. Els ambaixadors dels països de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per tractar l'episodi en un context de crítiques majoritàries entre els 27 a la política migratòria del govern espanyol. La majoria dels migrants ha tornat al Marroc, però a Ceuta la situació està lluny de recuperar la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: La incertesa, l'espera, l'amenaça constant de ser retornats. 4 dies així estan provocant ja alguns incidents al voltant del CETI, el Centre d'Internament de Migrants de Ceuta, que està col·lapsat, amb desenes de persones pels voltants. I també la platja del Trampolí, on s'amunteguen, viuen, dormen, resen i juguen a pilota centenars de subsaharians. Aquest grup no s'ha inclòs en el retorn sostingut de milers de migrants dels que van entrar dijous a Ceuta. La policia i els soldats continuen patrullant la ciutat, es veuen grups de marroquins desperdigats a la roques i a les platges.

0: i també molts menors no acompanyats, acollits de forma urgent a una nau industrial o fins i tot pel carrer.
1: El govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui a la reunió d'ambaixadors dels 27 per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagogia i de no ser un exemple en la gestió de la immigració. José Manuel Álvarez nega que el CNI informés del risc al Ministeri de l'Interior. Madrid, Paula Bruixats.
2: Hi ha reunió d'ambaixadors aquesta tarda i demà de ministres de l'Interior europeus i el govern espanyol escalfa la cimera. Amb Itàlia al punt de mira, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha carregat contra l'actitud de Giorgia Meloni i reclama solidaritat i responsabilitat als 27 en la gestió de les fronteres de Ceuta i Melilla, que són també la frontera sud d'Europa.
3: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene. Realmente, ¿cuál es la política migratoria exitosa? Ahí tiene dónde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
2: Álvarez, molt crític amb Itàlia en una entrevista a Televisió Espanyola, en canvi ha evitat cap crítica al Marroc. Diu que van col·laborar des del primer minut. El ministre també ha negat cap error de comunicació entre ministeris si el CNI, que depèn del Ministeri de Defensa, va informar el d'Interior dels riscos que hi havia els dies previs. Segons Álvarez, però, no va fallar res.
3: Yo creo que todos los ministerios, la diplomacia española, por supuesto, y los canales diplomáticos que estuvieron activados desde el primer momento, pero todos los ministerios han hecho todo lo que está en su mano, todos.
2: I mentrestant la justícia ha començat a investigar la crisi Ceuta, l'Audiència Nacional demana a la policia que aclareixi si era una acció planejada, si l'entrada de milers de persones la va dirigir a algun grup criminal i demana que s'investigui i s'identifiqui els possibles responsables. Ho fa després d'una denúncia de l'entitat d'extrema dreta Justícia Europa.
1: I a nivell polític, a l'àmbit polític, ofensiva parlamentària del PP i Junts per demanar explicacions al govern espanyol per la crisi migratòria de Ceuta. El PP acusa l'executiu de Pedro Sánchez de deixament de funcions i ja ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat perquè s'adoptin mesures urgents per evitar noves entrades massives a la ciutat autònoma. Junts també ha registrat una bateria de preguntes a la Cambra Baixa perquè el govern de Sánchez expliqui quan es va assabentar que hi hauria una allau migratòria, quins dispositius extraordinaris es van activar i quin balanç en fa. Junts, que també ha enviat cartes als ministres de l'Interior i d'Afers Exteriors i a la Comissió Europea, considera que hi ha hagut una falta de previsió i coordinació per part del govern espanyol. I encara una altra veu en relació a la crisi migratòria a Ceuta. Von der Leyen elogia la gestió que han fet les autoritats espanyoles i marroquines d'aquesta crisi. La presidenta de la Comissió Europea ho defensa en una carta enviada a Pedro Sánchez en què felicita la devolució ràpida dels migrants cap al Marroc i del fet que s'evités que entressin a la península. Von der Leyen ha demanat també que hi hagi una resposta europea comuna i solidària davant dels fets. Els 27 es reuneixen avui a nivell d'ambaixadors, com us hem dit, i demà de ministres de l'Interior per abordar aquesta crisi.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La 1:08, Israel ha mostrat inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Aquest matí, l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en el grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb l'anunci de Hamas. Tot i això, els últims dies, el govern israelià havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord, com la retirada de les seves tropes de la franja, on actualment controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
5: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
1: Israel ha seguit bombardejant Gaza, on hi va matar 18 persones. I l'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix, doncs, Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, tot i que no ha detallat ni on ni qui s'ha previst que hi prengui part. Ismail Bagaí és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: ما الان مذاکره با آمریکا نداریم.
7: مذاکرات

0: No estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són amb Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
1: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura, temporal, a través d'aquest enclavament clau pel comerç mundial del petroli i el petroli i el gas, però no per la reobertura total que el règim de Teheran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Trump ha ordenat aturar els bombardejos aquest cap de setmana amb l'argument de donar més marge a les negociacions. Les expectatives sobre la possibilitat d'un acord fan caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als 83 dòlars al barril de Brent.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Catalunya ha registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat. A Espanya, en total, s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenia més de 65 anys i el 60% eren dones. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
3: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
2: 3CAT Info.
1: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs a Palafrugell, al Baix Empordà. La mostra combina la feina d'autors de prestigi internacional amb el de les noves generacions. Palafrugell, Fèlix Martín.
4: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planas.
5: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
4: Les imatges de Lange dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira.
5: Perquè John Steinbeck va saber explicar en paraules de manera magnífica allò que Dorothea Lange estava retratant amb imatges. És un complement fantàstic i hem volgut posar-ho en relleu. De fet, tota l'exposició està acompanyada de citacions extretes del raïm de la ira.
4: A la Bienal Miseracs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum. També s'hi reivindica l'obra del fotògraf Gabriel Quallador i la Bienal s'afegeix aquest

0: any a la commemoració del centenari del naixement de Modest Cuixart amb una mostra que retrata el pintor a través de les fotografies de Josep Capellà, Lluís Maimí i Francesc Dalmau.
1: En punt, un quart de dues. Hora d'establir una nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Va fluctuant la retenció a l'AP7. Ara n'hi ha uns 16 quilòmetres entre Subirats i Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, en direcció Tarragona. I és que recordem que aquest matí un camió que transportava bigues de formigó ha topat contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada al carril esquerre de tots dos sentits i, a més, diversos vehicles han punxat les rodes. Ja estan treballant per netejar la via, però hi ha també 5 quilòmetres i mig de retenció des de Banyeres del Penedès en sentit nord en direcció Barcelona-Girona. Recordem que les alternatives són l'N340 i els túnels del Garraf, la C32 de peatge. A l'N340 hi ha retencions a diversos trams, a l'Arbós del Penedès, al Vendrell, a diversos punts i també a Creixell, direcció Tarragona. I a l'autopista del Garraf, la C32, un petit tram de retenció a Cubelles, també en sentit de sud. Per obres, aturats a l'autopista AP7 entre la Roca i Llinars del Vallès, en direcció Girona, i a l'autovia A2 entre Òdena i Jorba, direcció Lleida. A l'àrea de Barcelona, cues a les rondes, la ronda a dalt, entre Sarrià i Vallcarca, en sentit en Besòs, a causa de les obres de cobertura que es fan entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, en tots dos sentits. I a la ronda litoral, aturats entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. La previsió amb Enric Agut.
3: Després d'un matí tranquil, aquesta tarda s'espera un temps insegur i inestable en algunes comarques. Un front de ruixats i tempestes descarregaran pel Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació, alguna tempesta pot ser forta i anar localment acompanyada d'algun fenomen de temps violent, per exemple, pedra o ventades. També més tard, alguns xàfecs poden arribar cap a la Catalunya central. A la costa serà més difícil i amb un ambient ben calorós, ben càlid, amb màximes entre 38 i 37, però el que es nota més, i no només a la costa, és la humitat, una humitat intensa, marcada, xafogó, que avui doncs, es nota no només al litoral, insistim, també a més contrades, perquè la humitat és força elevada. Demà, el matí serà tranquil, amb una temperatura un pèl més baixa, i a la tarda se'n tornem i ruixats i tempestes al Pirineu, a la Catalunya central i cap al prelitoral. Demà tres comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació d'un perill alt. A 3 sobre 6 al Taronja, al Ripollès, la Garrotxa i també Osona, però també altres comarques de Girona, de Barcelona i de Tarragona demà a la tarda tindran avís per intensitat de precipitació.
1: Efectivament, Protecció Civil ha activat per aquest dilluns una prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja en diverses comarques situades al centre i l'oest del país i les Terres de l'Ebre. Un avís que es manté fins demà, en què s'ha previst que s'agreugi la situació al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb un llindar de perill que passa de moderat a alt. Per tot plegat, es demana prudència i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs. I continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, on el risc de despreniments impedeix encara atacar directament el front de flames. La prioritat és evitar que l'incendi s'obri cap a la Vall de Boí. Ens ho explica des de la Vall de Boí, Pau Rovira.
4: Aquest matí el dispositiu treballa amb una vintena d'efectius helitransportats i 4 mitjans aeris. Els equips continuen actuant des de la distància per motius de seguretat, ja que les descàrregues d'aigua o el mateix pas dels efectius poden provocar rodolaments de pedres en una zona molt escarpada. Els bombers tenen previst retirar els mitjans aeris i el personal aquest migdia, davant la previsió de tempestes. Ara bé, la seva evolució serà determinant. Si deixen pluja, podrien ajudar a frenar l'incendi, però si arriben acompanyades de vent o de nous llamps, podrien complicar encara més més la situació. Així ho explica l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Sembla ser que abrindo la taigua a la tarda, a veure si... I, bueno, depèn una mica de tot això, perquè com és tan difícil l'accés, ara estan continuant amb tot el que és la part aèria. Està complicat. Ara estan d'esperar que plogui.
4: Recordem que el foc ha cremat ja 71 hectàrees, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir l'incendi

0: a generar un pirocúmul que va afavorir l'aparició d'un focus secundari, mentre els equips treballaven per mantenir les flames dins els eixos naturals de contenció i impedir que travessessin els barrancs que donarien accés aquí a la Vall de Boí. Els bombers confien que en els pròxims dies el foc evolucioni cap a sectors més accessibles on els vehicles terrestres puguin intervenir amb més eficàcia. Mentrestant, la principal hipòtesi dels agents rurals continua sent que l'origen de l'incendi va ser la caiguda d'un llamp durant les tempestes de divendres, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies.
1: I a l'espera de les pluges, que podrien arribar a la tarda, la Vall d'Aran continua actiu l'incendi, que també, des de divendres, crema a l'entorn del Tuc de Montpius. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra. I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres de la capital grega i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del Golf de Corint. Gràcies a una millora de les condicions del vent, 9 avions cisterna han pogut enlairar-se aquesta matinada per donar suport als bombers que treballen a terra. Tot plegat, l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions a 45 quilòmetres de l'oest d'Atenes. En plena temporada turística, el risc d'incendis al país continua molt alt. En paral·lel, ahir a la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassona que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns. Tot i això, s'ha mantingut la vigilància tota la nit de manera preventiva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Cada estiu parlem d'incendis forestals i també d'ofegaments. Un home de 73 anys va morir ahir ofegat a la piscina municipal de Jorba a l'Anoia. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre un quart de set de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A banda, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I encara en relació a aquesta qüestió, 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a 3CAT Info.
3: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
1: L'estudi també detecta diferències entre els menors que van morir en piscines i els que van ofegar-se en platges, rius o pantans.
3: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... I aquestes aigües naturals, lògicament, requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Aquàtic. També requereixen, a més, més habilitats per evitar situacions de risc.
1: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos. I l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar, una mesura que forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El consistori vol reforçar la prevenció després de detectar que algunes persones fan cas omís de les restriccions. Al cartell s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, a les roques de Ponent, a la platja de la Rabassada, al camí de Ronda de la Rabassada, a la Sabinosa, a la platja dels Capellans i al camí de Ronda des de la Llarga fins a Calafonda. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les prohibicions i se segueixen les indicacions dels socorristes.
5: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany
6: completament segur.
4: La mesura s'afegeix a la vigilància amb

0: Drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques del litoral per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs prohibits.
1: Esports.

0: disponibles per disputar aquest partit. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicaven ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casadó i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart. I en ciclisme, a aquesta hora comença la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb els primers grans ports. En concret, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives es va endur ahir la segona etapa després de fer-ho també en la primera i la seva setena victòria d'etapa en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vives líder que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi arrenca avui amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és 13a a la general després d'acabar ahir 19a. Escoltem Blasi valorant el fet de portar el mallot de millor jove en declaracions al portal neerlandès Wielerfiets.
1: Tot just ahir vaig saber que podia lluitar pel mallot blanc, perquè ja tinc més de 23 anys. Va ser una bona sorpresa. Però, per descomptat, el principal objectiu és el mallot groc, no el blanc ni el de muntanya. No sé quant de temps el mantindré, perquè hem de lluitar pel groc, però intentaré gaudir-ne el màxim possible.
0: I un últim apunt en ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputa del 22 d'agost al 13 de setembre. Ho ha anunciat el seu equip dels Emirats Àrabs Units, i Pogacar no corria la Vuelta des del 2019.
2: 3CAT Info.
0: Hi ha el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Thió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts. Al darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Thió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
3: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, avui, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin, or. Sentim Cáceres.
4: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final de duet mixt tècnic, fent parella amb Jordi Cáceres.
2: 3CAT Info.
0: I un últim apunt en bàsquet. L'Ilerna Lleida ha anunciat avui el retorn del pivot sud-sudanès Kurt Quat per una temporada, que tornarà al club provinent del Dreamland Gran Canària. Quat ja va jugar al Lleida al curs 2023-24 i va ser una de les peces importants per l'ascens del club a l'ACB, sent el jugador més valorat de la final A4.
2: 3CAT Info.

Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15, com és habitual a 3CatInfo. Recapitulem, recordem els titulars més destacats i us avancem les informacions que de seguida us explicarem. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta. Unes xifres que fan pujar a 83 la xifra oficial de morts. Milers de marroquins han tornat al

0: seu país, però centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. De seguida, ampliem informació amb una entrevista amb Lorenzo Gabrielli, investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Quatre dies després, Israel es pronuncia per primer cop sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat en l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Donald Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava la iniciativa. Catalunya registra mig miler de morts al juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala molta diferència al rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte a l'any passat. A partir d'ara dedicarem una bona part de la nostra antena a la cultura, música, amb la prèvia de l'actuació d'Antonio Orozco aquesta nit al Festival de Cap Roig, un concert amb entrades exaurides des de fa mesos que arriba com un dels plats forts de la programació d'aquest estiu a Palafrugell. I cinema, Spider-Man Brand New Day va recaptar el cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món, el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame, segons dades del web Box Office Mojo. Pel que fa als esports, Pau.
1: Medalla de bronze per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Thió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Cáceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès.
0: Pel que fa al temps, aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient, doncs, ben càlid, tot i que baixa una mica la temperatura, amb màximes entre els 31 i 37 graus, i xafogor marcada. Bona tarda, saluda Òscar Callau. El Marroc ha trencat finalment el silenci sobre la crisi de Ceuta i ha admès 11 morts al seu territori. Amb això ja serien almenys 83 les víctimes mortals. Rabat a més calcula que l'entrada de 40.000 migrants, per sota de les estimacions espanyoles que en comptabilitzen 60.000. Els ambaixadors dels països de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per tractar l'episodi en un context de crítiques majoritàries entre els 27 a la política migratòria del govern espanyol. La majoria dels que havien entrat a Ceuta han tornat al Marroc, però a la ciutat autònoma la situació està encara lluny de recuperar la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: La incertesa, l'espera, l'amenaça constant de ser retornats. Quatre dies així estan provocant ja alguns incidents al voltant del CETI, el Centre d'Internament de Migrants a Ceuta, que està col·lapsat amb desenes de persones pels voltants. I també la platja del Trampolí, on s'amunteguen, viuen, dormen, resen i juguen a pilota centenars de subsaharians. Aquest grup no s'ha inclòs en el retorn sostingut de milers de migrants dels que van entrar dijous a Ceuta. La policia i els soldats continuen patrullant la ciutat, es veuen grups de marroquins desperdigats a la roca i a les platges, i també molts menors no acompanyats, acollits de forma urgent a una nau industrial o fins i tot pel carrer.
0: Doncs, com us dèiem, ampliem informació amb Lorenzo Gabrielli, que és investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professor Gabrielli, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Marroc ha trencat, com dèiem, finalment el silenci i ha acabat admetent 11 morts al seu territori i calcula en 40.000 les entrades de migrants, que seria una xifra molt per sota de les xifres que ha donat el govern espanyol. Quin paper creu el seu grup de recerca que han jugat les autoritats marroquines en la crisi de Ceuta?
3: Home, personalment, com a investigador, em sembla impossible pensar que tota aquesta gent pots arribar a Castillejo, si pots creuar la frontera sense que les autoritats marroquí no facin gran cosa. Això ja havia passat anteriorment, no? L'havien vist a diferents ocasions, a 2020, a 2021, a 2022. Hi ha hagut molts moments on això passa, no? Es relaxa una mica el control fronterizo, per als motius que siguin, i és més fàcil per les persones creuar aquí. És veritat que hi havia hagut aquesta circulació d'informació que no sabem d'on s'ha originat, cada dia que es podia passar la frontera, doncs ha fet que l'acumulació de persones per creuar i el nombre de persones que han creuat fossin més

0: gran, però evidentment no tinc evidències perquè és impossible tenir-la, però resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? Per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
1: Si Rabat ha tingut un paper actiu, quina pensa que podria ser la seva intenció, la seva voluntat política?
0: Home, les intencions podrien ser, i aquí fem no hi ha evidències, no científica, evidentment, fins ara, fem hipòtesis. Per a mi hi ha tres hipòtesis. La primera és la qüestió del Sàhara Occidental. Ja havia passat fa anys, no, d'aquesta pressió cap a Espanya amb el creuament a Ceuta, justament d'entre 8 i 10.000 persones per qüestions relacionades amb el Sàhara Occidental. És veritat que des dels Estats Units i sembla Israel també s'està donant suport a les postures del Marroc, que podria estar relacionat. Després hi ha sempre les negociacions amb aquesta externalització de la qüestió migratòria, que els terceros països a vegades van relaxant el seu control fronterissu per renegociar les condicions d'aquesta externalització. I un tercer punt que per a mi és important també és la qüestió de l'autonomia sobre la sobirania espanyola, sobre Ceuta i Melilla, no? I clar, és una altra forma de i de visibilitzar que, bueno, que el cost de mantenir aquests territoris al nord d'Àfrica és important, no, políticament i també econòmicament, perquè això està relacionat també amb el tancament dels comerços transfronterissos que ha passat fa anys, però sí que hi ha una acumulació de coses que fan que sigui cada vegada més costosos, diguéssim, a diferents nivells aquest manteniment d'aquest territori, no, al nord d'Àfrica.
1: I com interpreta la postura del govern espanyol d'evitar una confrontació directa amb el Marroc per la crisi de Ceuta? És un senyal de la dependència de la Unió Europea de països tercers a l'hora de contenir l'arribada de migrants, com el Marroc, però també Turquia o Líbia?
0: Sí, la dependència jo crec que ha sigut evident, no ha sigut evident a Turquia després de la tentativa de cop d'estat, on la Unió Europea no ha dit res cap a la repressió que hi havia hagut d'opositors, de periodistes, d'acadèmics, del govern d'Erdogan. Ho veiem amb altres països, no, la cooperació amb l'Egipte, la cooperació amb Túnez. Són casos on veiem que aquesta obsessió, no, per controlar les fronteres, coses que ja sabem que es pot fer de forma molt difícil, fa que els països europeus s'hagin tornat dependents dels països que estan a fora, no, del control que fan ells, d'aquest filtratge que fan de les persones en moviment a fora de la Unió Europea. El cas del govern espanyol jo suposo que és una postura diplomàtica, no sé què s'està fent a nivell diplomàtic, això s'hauria de ser diplomàtic per saber-ho, però imagino que és intentar mantenir una relació el més fluida possible per facilitar el retorn a les persones, no, la tornada, sigui voluntària, sigui forçosa, de les persones que havien arribat a Ceuta, i també per assegurar-se que, bueno, que la qüestió no es fa massa tensa, no? No podem oblidar els viatges que s'havien fet, l'acercament espanyol amb Argèlia. Són qüestions de diplomàcia que possiblement s'estiguin tractant amb diplomàcia més que amb declaracions molt, molt espectaculars, no?
1: Està clar que aquest cap de setmana, en qualsevol cas, hem vist com una vintena de líders europeus han criticat la política migratòria de Pedro Sánchez i han demanat més coordinació a la protecció de les fronteres externes europees. Com explica aquestes crítiques? I té a veure que l'extrema dreta és cada vegada més present als governs europeus?
0: Home, jo crec que sí, no? Es veu clarament com s'està instrumentalitzant aquest fet per altres interessos, no? Itàlia, que tanca la frontera, com si Itàlia tinguessi frontera amb Ceuta. En fi, Ceuta ja sabem que està fora de l'espai Schengen i la gent que arriba a Ceuta ni viatja a península ni després viatjarà a Itàlia, no? Són declaracions de propaganda que una vegada més ens fan veure quant important és la qüestió migratòria a nivell espectacular i narratiu, no? Més que a nivell social, perquè social ja s'ha vist amb la regularització, que és una qüestió que es pot gestionar. El problema és que s'està utilitzant per als partits d'extrema dreta i de dreta, diria jo, també, a vegades per qüestions electorals, no? I clar, aquest imaginari, aquestes imatges que tots i totes hem vist a la frontera, aquesta acumulació de persones dona l'impressió, o pot donar l'impressió d'una, entre cometes, invasió, no? I això és molt fàcil d'instrumentalitzar per aquest partit. Si mirem els governs que han estat més crítics en contra d'Espanya per el que passa de Ceuta, ja trobem, no?, els sospitosos habituals de la dreta, de l'extrema dreta. Jo crec que això juga un paper important, més que el que ha fet el govern espanyol, perquè fins i tot, si mirem ja un parell de dies després, la qüestió està més o menys solucionada. No està solucionada perquè hi ha molt morts i perquè no sabem molt bé com s'ha gestionat el retorn a les persones i el respecte als seus drets, i això és important, però no em sembla que sigui un problema això per Europa. Sí que és un instrument molt útil, no?, de propaganda política i molt efectiu.
1: Molt bé, doncs una última pregunta per al professor Lorenzo Gabrielli, que és expert en migració de la Universitat Pompeu Fabra. Itàlia ha abanderat aquests atacs que estàvem comentant i ha suspès durant un mes Schengen, cosa que vol dir que reintrodueix els controls migratoris per als que arriben des d'Espanya. Per què creu que ho fa i quin efecte li sembla que tindrà?
0: A nivell efectiu, no hi ha. Jo volia recordar que en aquest control Schengen, no, França havia reintroduït això al País Basc, frontera entre el País Basc i França. Hi ha controls habituals, hi ha controls també a la part catalana, i França ja ho estava fent. Itàlia sí que ha anunciat, no sé exactament si efectivament de part de la Unió Europea s'ha acceptat que aquesta arribada de persona a Ceuta fossi una causa, no, d'emergència per al govern italià, que està molt lluny, però sí que li ha funcionat bé a nivell de propaganda, no, per al seu electorat, per a l'electorat que és més sensible a aquestes qüestions, dient s'invadeixen, no? Això es connecta amb a tota aquesta propaganda política, aquesta teoria de la conspiració, del reemplaçament, aquestes coses, no, que s'estan utilitzant cada vegada més els partits de dreta, extrema dreta, i això connecta. A nivell material no té ninguna connexió, no? Però sí que a nivell espectacular, aparentment, sembla que sigui molt atractiu.
1: Queda clar, doncs, professor Lorenzo Gabrielli, investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15. Catalunya ha rebut més de 2 milions de turistes internacionals al juny, una xifra que representa un 1,5% més que fa un any, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar al juny a Catalunya va ser de gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el juny de l'any passat, i se situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes. De mitjana, la despesa diària per visitant són 267 euros al dia. I ara us expliquem que la Generalitat ha agilitzat 170 tràmits administratius amb menys entrebancs burocràtics per a la ciutadania. Es tracta de gestions en sectors com la sanitat o l'educació. Per exemple, si algú s'ha d'operar, ja no cal que vagi a l'hospital uns dies abans per signar el consentiment previ, sinó que ara ho pot fer de forma digital a través de l'aplicació de La Meva Salut. El govern calcula que les millores han estalviat més de 6 milions d'hores als catalans en gestions. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'objectiu és facilitar la feina a la ciutadania i també als treballadors públics que han de tramitar aquestes gestions.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat, doncs, tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
1: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins a finals del 2028. El pla té un cost de més d'11 milions d'euros i les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació de la intel·ligència artificial en les gestions. Ara sí, hem arribat a 2:15. Nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Continuen les complicacions a l'autopista AP7 fins a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on aquest migdia un camió que transportava bigues de formigó ha topat contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i a més diversos vehicles han punxat les rodes. Continuen treballant per

0: netejar la via. El camió ha quedat encastat contra la mitjana de l'autopista. Hi ha uns 15 quilòmetres de cua entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en sentit sud, direcció Tarragona, i també uns 5 quilòmetres i mig de cua entre Banyeres del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Barcelona-Girona. Recordem que les alternatives són l'N340 i els túnels del Garraf, la C32 de peatge, però aquí a la Nacional 340 hi ha encara retencions a l'altura de l'Arbós del Penedès, també al Vendrell a diversos trams i també a Creixell, tot això en direcció Tarragona. I a la C32, als túnels del Garraf, un quilòmetre i mig de cua aproximadament a l'altura de Cubelles, també en sentit a sud. Fora d'aquesta zona, aturants per obres a l'autovia A2, uns 4 quilòmetres de cua entre Òdena i Jorba, direcció Lleida. També s'aturen ara els vehicles a l'autopista AP7, a l'altura de Martorell fins a Castellbisbal, en direcció Barcelona-Girona. Compte per si hi ha alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. I a la resta, també aturades a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre Sarrià i Vallcarca, en sentit en Besòs, a causa de les obres de cobriment que es fan en aquesta zona i que tallen un carril a banda i banda de la ronda. I la ronda litoral, amb aturades a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: La previsió amb Enric Agut.
3: Després d'un matí ben tranquil, la tarda es presenta més inestable en algunes comarques. Un front de ruixats, una línia de ruixats i tempestes entrarà per les comarques de Lleida, interior de Tarragona, pel Pirineu Occidental, i després també es poden desplaçar a altres zones del Pirineu, també algun ruixat a la Catalunya Central. Sovint amb tempesta i localment pot caure també calamarsa o pedra, algun fenomen localment, algun fenomen violent. Hi ha comarques en avís d'intensitat de precipitació, totes les de Lleida, també Terra Alta, Montsià i el Baix Ebre, i també àrees de la Catalunya Central, Bages, també cap al Solsonès, Lluçanès, en aquests indrets doncs poden caure xàfecs. En canvi, la costa ho viurà d'esquenes, amb intervals de núvols i amb molta xafogor, no només al litoral, en moltes zones del país. Avui la humitat és elevada i la sensació de xafogor és intensa. Demà al matí, tranquil·litat, la temperatura un pèl més baixa. De dia notarem la mateixa calor o una mica més. I a la tarda se'n tornem i xàfecs al Pirineu, prepirineu, sobretot oriental, també al prelitoral i zones de la Catalunya Central i cap al massís del Port.
2: Un apunt ara per a la crònica política. Junts per Catalunya s'ha integrat al Partit Demòcrata Europeu. Amb aquesta adhesió, el partit de Carles Puigdemont assegura que reforça la seva projecció internacional i la seva capacitat d'incidència en els debats que marcaran el futur de la Unió Europea. El Partit Demòcrata Europeu està dins del grup liberal del Parlament Europeu. Els liberals són la cinquena força de l'Eurocambra amb 77 eurodiputats, però hi juguen un paper important perquè formen part de la coneguda com la gran majoria pro-europea, juntament amb el Partit Popular i el Partit Socialista Europeus. La formació de Puigdemont s'ha incorporat així a un partit europeu gairebé 8 anys després que l'antic PDeCAT fos expulsat de l'Aliança dels Liberals Demòcrates Europeus pel cas del 3% sobre el presumpte cobrament de comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

Antoni Orozco actua aquesta nit al Festival de Cap Roig. El concert, amb les entrades exaurides des de fa mesos, arriba com un dels plats forts de la programació d'aquest estiu a Palafrugell. Damunt de l'escenari, Orozco repassarà algunes de les cançons més conegudes de la seva carrera, com Estoy hecho de pedacitos de ti, Devuélveme la vida, Quiero ser temblando o Hoy será. L'espectacle sota el nom de La gira de tu vida és un directe basat en la intensitat emocional i en la proximitat. El concert forma part d'una gira que farà parada el 14 de novembre a Tarragona i culminarà el 22 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

I ara parlem de superherois. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Spider-Man Brand New Day va recaptar el cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i

0: converteix en el millor d'enguany segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de L'Odissea durant dues setmanes als cinemes, on suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb un gran èxit, tant de crítica com de públic, assolint un 90% a la plataforma de ressenyes i crítiques Rotten Tomatoes i una qualificació A a CinemaScore. A la taquilla mundial ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals. El president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries dins l'univers cinematogràfic. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb Homecoming i Far From Home.
1: Yo, Spider-Man, you okay? Did you get rid of that monster inside you?
0: A més, la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació de tots tres actors que feien de Spider-Man. I ara una notícia trista del món de la cultura. Lleida s'ha acomiadat aquest matí de la pintora, gravadora i escultora Teresa Vall Palou, que ha mort als 75 anys. Referent de l'extracció contemporània a Catalunya, Vall Palou es va formar en les arts plàstiques de manera autodidacta i la seva obra es va caracteritzar per l'ús del color i la matèria inspirats en la natura. Filla del cofundador del grup agroalimentari Vall Companys, l'any 2008 va fundar la Fundació Vall Palou per impulsar el mecenatge i la promoció de l'art. Fa pocs mesos, la seva feina s'havia exhibit a Barcelona i Madrid. Part de la seva obra es pot veure a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona o la Biblioteca Pública de Lleida. I avui Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Scala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants.
2: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar Ne m'quitte pas de Jacques Brel. O sigui, aprendre francès amb Ne m'quitte pas de Jacques Brel va ser un luxe. I llavors em van començar a agradar molt les dones potents, cantant l'Edith Piaf, l'Ella Fitzgerald.
0: I anem cap a Tarragona. Els Mossos han desmantellat una festa rave en una finca rural del Pla Santa Maria, a l'Alt Camp, aquest cap de setmana. Els agents van denunciar diversos conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els Mossos van desplegar un dispositiu després de rebre l'alerta del Servei de Vigilància Municipal del Pla de Santa Maria dissabte. Quan van arribar al lloc, van detectar entre 50 i 70 vehicles amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles. També s'hi havia instal·lat una zona d'acampada. La festa es feia en un terreny envoltat per camps de vinya i altres conreus i una reduïda zona arbrada. Per motius de seguretat, les patrulles no van entrar al recinte, però van rodejar la zona i van tallar els accessos. Això va impedir l'arribada de nous participants que van aparcar uns quilòmetres i van intentar accedir-hi a peu. Ahir a les 7 de la tarda la festa va quedar totalment desmantellada. Els agents van denunciar 3 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 més per donar positiu en els controls de drogues.
0: Esports. 6 minuts d'actualitat esportiva fins a arribar a les 2 en punt. En Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. En marxa l'últim entrenament de l'equip masculí de futbol del Barça a Anglaterra. L'equip tornarà a Barcelona aquesta tarda, després, abans del que estava previst, perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar aquest partit. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicaven ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Pel que fa al primer equip femení de futbol blaugrana, farà per primera vegada una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost, segons ha anunciat el club. A la tornada jugarà el trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
5: 3CAT Info.
4: En ciclisme ha començat tot just fa uns minuts la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 km i mig amb sortida

0: de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny amb els primers grans ports. Concretament, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives es va endur ahir la segona etapa després de fer-ho també en la primera i ja acumula 7 victòries d'etapa en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vives líder que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és 13a a la general després d'acabar ahir 19a. Escoltem Blasi valorant el fet de portar el mallot de millor jove en declaracions al portal neerlandès Wielerflits.
1: Tot just ahir vaig saber que podia lluitar pel mallot blanc, perquè ja tinc més de 23 anys. Va ser una bona sorpresa. Però, per descomptat, el principal objectiu és el mallot groc, no el blanc ni el de muntanya. No sé quant de temps el mantindré, perquè hem de lluitar pel groc, però intentaré gaudir-ne el màxim possible.
0: I un últim apunt en ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre. Ho farà després de no córrer-la des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hi ha el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Thió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Thió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
3: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, avui, el mallorquí Jordi Càceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí. El darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin, or. Sentim Càceres.
4: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa Lliure per Equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mixt tècnic fent parella amb Jordi Càceres. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació de Xavi Pujol com a nou director esportiu de la secció per 3 temporades. El Manresà entoma el repte després de passar pel Manresa i el Baskonia. I l'Ilerna Lleida ha anunciat avui el retorn del pivot sud-sudanès Kurkuat per una temporada, que tornarà al club provinent del Dreamland Gran Canària. Kuat ja va jugar al Lleida el curs 2003-2024 i va ser una de les peces importants per l'ascens del club a l'ACB, sent el jugador més valorat de la final a 4. I ara en vol el lateral esquerre Oriol Sanfelipe, fins ara jugador del Barça Atlètic, formarà part del primer equip blaugrana en la propera temporada. Segons ha anunciat aquest dilluns el club blaugrana, Sanfelipe, de 20 anys i 1,98 metres d'alçada, ha estat una peça clau en el filial, volem dir, durant les dues últimes temporades. I un últim apunt en motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3.
5: Ceuta, lluny de recuperar la normalitat, insisteix que no es pot fer càrrec en solitari de la situació i Espanya busca reconduir la relació amb els seus socis europeus. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
5: Ja són 88 els morts que reconeixen oficialment i encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat, Marta Prat.
7: La mirada està posada especialment en els 7

0: 150 menors que es calcula que queden a la zona i el govern local adverteix que no pot assumir aquesta situació. Mentrestant, el Marroc nega qualsevol responsabilitat i culpa les màfies i les xarxes socials de l'entrada de milers de persones dijous de la setmana passada.
1: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Bon dia, el Marroc no va dir res fins ahir al vespre i s'ha tret les puces de sobre, però als carrers de Ceuta molts apunten al govern veí com a responsable del que ha passat. Efectivament, els joves marroquins expliquen que el rumor que la frontera estava oberta els va arribar per xarxes socials i que la policia marroquina no els va aturar en cap moment. Ceuta alerta que el tema no està resolt, que queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 migrants, que de fet són molt visibles als carrers i a les platges, i que entre ells hi ha molts menors.
1: En el front polític, Europa vol recosir les ferides que ha obert la crisi. Avui sí, la presidenta de la Comissió Europea ha elogiat la resposta espanyola i marroquina i aplana el camí per a les dues reunions previstes sobre la qüestió.
0: Demà es trobaran telemàticament els ministres de l'Interior i d'aquí mitja hora estan convocats a Brussel·les els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea. Espanya ja marca perfil.
1: Madrid, Paula Brujats.
3: Si el govern espanyol escalfa la reunió, defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i exigeix responsabilitat i solidaritat a la resta de socis europeus amb la que és la frontera sud d'Europa, el ministre Álvarez culpa Itàlia de liderar sense motius la crítica contra Espanya, mentre la ministra de Defensa nega que el CNI en sabés res i reclama al Marroc que aclareixi què ha passat.
4: Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
5: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
1: A Catalunya, pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu des de divendres. El foc ja ha cremat més de 70 hectàrees al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
0: Tot i la treva de la calor, el risc d'incendi continua molt elevat. No hi ha cap municipi en perill extrem, però 71 municipis de 12 comarques es mantenen al nivell 3 del Pla Alfa, el de perill molt alt d'incendi forestal. Una calor que Catalunya ha convertit el juliol en un dels mesos amb més mortalitat atribuïble a les altes temperatures. N'ha deixat 544 morts.
1: I en clau internacional, nous desmentiments a Donald Trump. L'Iran nega que hi hagi prevista cap represa de les negociacions per posar fi a la guerra.
0: I també des d'Israel es qüestionen algunes de les decisions de Trump. El govern de Netanyahu posa en dubte l'anunci del president nord-americà sobre un desarmament de Hamas. Tel Aviv assegura que el grup islamista es continua rearmant i reclutant nous membres.
1: I a la cultura, un dels noms del dia, Ariana Grande, que tres dies després de publicar nou disc, el vuitè, ha anunciat que quan acabi la gira d'aquí a un mes es retirarà de la vida pública temporalment per l'escrutini interminable i continu per part del públic. I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
6: Bon dia.
1: A Esports, que acaba de manera precipitada la gira del Barça a Anglaterra perquè l'equip torna abans d'hora.
6: Sí, de fet, aquesta hora està parlant el tècnic Hansi Flick. L'equip torna d'aquí a poques hores cap a Catalunya perquè hi ha un rival, el d'aquesta tarda, el Preston, que no podrà jugar el partit perquè només té 10 jugadors disponibles. Per tant, el partit s'ha acabat suspenent. És un equip de la segona divisió anglesa i el Barça, doncs, que no podrà jugar i haurà d'alterar la seva planificació.
1: 40 minuts mal comptats i els esports. I afegim ara la situació del trànsit pendents de l'AP7. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb novetats, perquè ja hi ha tots els carrils oberts aquí a l'AP7, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat aquest matí contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i diversos vehicles han punxat les rodes. Ara queden encara uns 15 quilòmetres de congestió entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i pràcticament normalitzada en direcció Barcelona-Girona. Queden també retencions a l'N340, a l'Arbós del Penedès i al Vendrell, a diversos trams en sentit sud, i a la C32, als túnels del Garraf, a Cubelles, també en direcció Tarragona. D'altra banda, també cua a la P7 de Martorell a Castellbisbal, direcció Girona, per un nou accident.
1: I atenció si demà heu d'agafar un avió, que aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. I ara, hi afegim el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
9: Hola, Mar, bon dia.
1: La calor sembla que ens dona una treva.
9: Una mica, igualment em fa molta, i sobretot el que fa és xafogor. Xafogor no només a la costa i al prelitoral, també és general, i a l'interior a Ponent també en noten. Ara mateix la temperatura de xafogor, la que combinem amb la temperatura i la humitat, és entre 35 i 41 graus a Catalunya. És a dir que l'ambient és molt humit, molt carregat, ja portem això uns dies, i és molt possible que seguim aquest dimarts i dimecres perquè seguirà entrant aquest ventet, fluixet o moderat procedent del mar.

0: A banda de la temperatura, que ha baixat una mica, però igualment es manté l'aixafogó, parlem d'una tarda inestable. Arriba un front de ruixats i tempestes que descarregaran pluges aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Més tard també algun ruixat pot arribar a la Catalunya Central i els xàfecs, sovint amb tempesta, algun d'ells podria deixar anar algun fenomen de temps violent, és a dir, pedra o ventades. Hi ha bastantes comarques sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, del Pirineu, Prepirineu, de Lleida, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre. Demà al matí calma, però a la tarda nous ruixats, en aquest cas demà s'esperen al Pirineu, prelitoral i Catalunya Central.
1: Doncs a partir d'ara ho diré bé, que no és que afluixi la calor. L'optimisme m'ha pogut, Enric, en qualsevol cas molta xafogó encara.
0: Aviam, ha baixat una mica la temperatura, sí que és veritat, vas bé, 1-2 graus, però com que tenim tanta humitat, bé, això també va molt a persones.
1: Exacte, gràcies Enric, bon dia.
0: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Malgrat que la immensa majoria dels migrants han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, que el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui els morts en l'episodi A88, per sobre de les xifres del govern espanyol, i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa el Marroc, que fins ahir a la nit no va trencar el seu silenci sobre la crisi. Les autoritats marroquines es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
3: Bon dia. Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van creuant a Ceuta? 40.000, segons el Marroc. 50-60.000, deia fins ara les autoritats espanyoles. Avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants a 80.000.
4: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Hem perdut la connexió, com ja es veia, amb la Cèlia Sarnades, que tan bon punt la recuperem, us l'oferirem. En qualsevol cas, pendents del que passa sobre el terreny amb aquests 3.000 i 5.000 migrants que es calcula que segueixen a la zona i aquests 150 menors on hi ha especial atenció perquè Ceuta ja ha dit que no hi pot fer front, el que fem ara és buscar el front polític, perquè d'aquí a pocs minuts es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per abordar la tragèdia, mentre tothom es pregunta què va fallar i si se'n podia haver evitat. El Ministeri de l'Interior nega que el CNI els avisés d'un risc real a la frontera. El govern de Pedro Sánchez reclamarà en aquestes reunions d'avui i demà als estats europeus que siguin solidaris amb Ceuta i culpen Itàlia d'alimentar la demagògia. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. El govern espanyol es defensa, demana unitat als països europeus i ja prepara el terreny per a aquesta difícil reunió de demà dels ministres de l'Interior europeus. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia amb la frontera sud d'Europa és el que demanarà Espanya als 27. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat avui a Itàlia que no està en condicions de donar lliçons.
6: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
5: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que ha apuntat al Marroc, demanen que aclareixin què ha passat i nega que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
7: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
5: Una versió, però, que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
8: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
5: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, mentre l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Ha demanat avui a la policia que investigui si l'acció va ser coordinada i organitzada per un grup criminal.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin

0: impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet de la política migratòria del president espanyol, Jordi Baró.
1: La presidenta de la Comissió Europea creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents de Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
1: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
1: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Què diu aquest manifest, Toni Fortesa?
4: Doncs defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que diu s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
5: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
4: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, jutgesses i jutges per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
0: D'altra banda, Ceuta ha xifrat amb 862 els menors acollits a la ciutat, però la seva capacitat ordinària d'acollida és de 29. S'ha activat algun protocol estatal per redistribuir aquestes persones?
4: De moment encara no s'ha activat cap protocol que permetria a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que donen suport al que indiqui el govern espanyol en aquest afer.

0: Estàvem pendents de recuperar la connexió amb la Cèlia Sarnadas des de Ceuta. Cèlia, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs mira, us estava explicant que, en realitat, una de les batalles des que va començar aquest episodi migratori excepcional ha estat posar-li xifres. Les xifres no han coincidit. Ha estat un continu amunt i avall amb xifres de diferents administracions. Per exemple, quants migrants van acabar creuant Ceuta? Van ser 40.000, segons va dir ahir el Marroc. 50 o 60.000 estimaven fins ara les autoritats espanyoles i avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000, o sigui, 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb els morts. La xifra ha anat pujant aquests dies a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar, un recompte macabre que el Ministeri de l'Interior va xifrar amb 67 morts, mentre els mitjans locals i la Guàrdia Civil ja en parlava d'un centenar. Doncs bé, avui ha estat el govern de Ceuta qui ha dit que hi ha 86 cossos a la morgue, totalment saturada, per cert. I malgrat que milers de marroquins efectivament han tornat, han fet el camí invers des del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a Ceuta, segons també s'ha dit avui. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, alerta que la situació no està tancada.
2: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Les botigues estan obertes, però falten molts productes encara, els restaurants en marxa i la gent de nou al carrer. Però aquí i allà es veuen els grups de joves marroquins que queden a les platges, entre els blocs de formigó, dels espigons, a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca, i també hi ha centenars

0: Milers de subsaharians de molts països d'Àfrica, Txad, Sudan, Mali, tots retinguts en una platja. Capítol a banda són els menors, com dèieu, com aquest, en qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre d'internament provisional.
1: ¿Ves qué saltas tener? Y se acaba venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven ahora al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
0: Efectivament, jo he vist aquests dies molts nens petits, entre 13 i 14 anys, sols, vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta insisteix que no té recurs per tots ells.
2: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades. Gràcies, Cèlia, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, la Vall de Boí, Pau Rovira.
3: Ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i quatre mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers, el riu Noguera-Ribagorçana i les pastures properes aquí a la Vall de Boí. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolaments. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa del tempest prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
4: Tan difícil l'accés, ara estan continuant amb tot el que és la part aèria i no sabem si durant el dia amb aquestes altes temperatures tornaria a reduir. Està complicat. Ara s'han d'esperar que plogui.
3: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. I també a la Vall d'Aran, a l'espera de les pluges de la tarda, continua actiu l'incendi que també bé, des de divendres crema l'entorn del Tuc de Montipus. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra.
2: I en paral·lel a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que és el principal focus actiu ara mateix, el risc a la resta de Catalunya ha disminuït i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem, Laura Cugat.
5: La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, situat sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Per contra, l'altra cara de la moneda és l'arribada de tempestes. Protecció Civil demana molta prudència davant la prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja a diverses comarques i alerta de no apropar-se a rius, rieres ni barrancs.
2: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint, Laura.
5: Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions han pogut enlairar-se aquesta passada matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits a les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. En paral·lel, ahir la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassonne, a França, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
2: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol, Manel Laborda.
6: A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya suposen pràcticament doblar la xifra del juliol de de l'any passat. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
7: Amb la calor, evidentment, busquem refugiar-nos en l'aigua, però malauradament hi ha una altra cara d'aquesta moneda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Una vinculació que confirmen entitats del tercer sector, com ara el Casal d'Infants del Raval, Miquel Jarque.
8: L'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
9: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
8: També declaracions per al matí a Catalunya Migdia, la directora del Casal d'Infants del Raval confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
10: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
8: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos.
7: Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
12: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros.
7: Pràcticament les 2:23, una pausa i ampliem el focus.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Com més calor fa,
18: més fresca et fem la tarda.
17: Les millors tardes d'estiu
18: són les que es passen en bona companyia.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
17: Tu, deixa't sorprendre.
19: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
18: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
19: Catalunya migdia.
7: 2:24. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra, contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors, Marc Camps.
20: Sí, el president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però com ja ha fet en altres ocasions, s'ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
21: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
22: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
20: L'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent.
7: I des d'Israel han expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió.

0: Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista.
1: Sí, aquest matí l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria

0: ja no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
1: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas per al desarmament era la fi dels atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
2: 3 minuts i mig. Arribarem a 2:15 de la tarda. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques arran de les denúncies que els van fer arribar un educador social, Miquel.
3: El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació de Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte en la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas es tracta de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir.
2: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Txell Vallespí, bon dia.
4: Bon dia.
2: Repassem algun dels canvis.
4: Som-hi. La nova app a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar també les parelles de fets a la justícia també hi ha canvis. I és que ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, per exemple, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galvés, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
5: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
4: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té ara mateix vigents, un canvi que, segons apunta, ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
6: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat tot aquest programa, que és el CatGirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
4: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
2: I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte del mateix període de l'any passat i són 12 vegades més que ara fa 5 anys, Toni.
7: Segons dades de DIFS, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, al doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
8: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
2: Què ha provocat aquest augment tan important de robatoris de coure?
7: Perquè en els últims darrers anys ha augmentat moltíssim la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment exponencial.
9: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
7: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Jordi Canal.
10: Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres, darreres en salut laboral atribueix l'augment

0: d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i a les deficiències del transport públic i les carreteres.
1: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
2: Doncs bé, a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més anys, més que en anys anteriors, i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
3: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
4: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
3: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
5: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
3: A hores d'ara, l'oficina de la Paeria ha atès més de 2.200 usuaris, el doble que l'any passat.
2: Ara són les 2:33. La cultura. Jennifer.

0: És la cantant nord-americana Ariana Grande, que es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, programat a Londres, Marta Vives.
1: Sí, segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande ha estat al centre dels focus mediàtics i ha rebut nombrosos comentaris, molts dels quals fan referència al seu aspecte físic. A través de les xarxes socials, els usuaris han posat en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Unes suposicions que s'han intensificat ara fa 3 dies amb la publicació del seu 8è i darrer disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'any d'enguany s'estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George, prevista pel 2027 al Barbican Center de Londres. De moment, la companyia no ha dit qui la substituirà, però ha mostrat comprensió i suport a Ariana Grande a través de les xarxes socials.
2: Tu sigues yendo al cine? Sí, dime que vas al cine, por
3: claro,
2: favor.
3: Claro, voy al cine.
2: Oh, no, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest va tancar ahir la seva 16a edició, la més multitudinària de la seva història, amb 53.500 assistents. Ho va fer amb la projecció d'El Ser Querido, ara en sentíem el tràiler, i la presència dels seus protagonistes, Vicky Luengo i Javier Bardem. Entre els premiats a la gala de clausura destaquen Lionel, òpera prima de Carlos Saiz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, amb participació de Trescat, va ser una de les triomfadores de la nit amb aquest premi Dama Agustí Villaronga, una cinta que explica els traumes de l'adolescència en les dones. La millor pel·lícula per Lionel, que explica el viatge per carretera d'un pare i un fill, i l'estrena més esperada i més aclamada, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem i Victoria Luengo són els protagonistes d'aquesta pel·lícula i ens en parlaven així.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
6: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
4: Explica la història d'un pare, director de cine, que contracta la seva filla com a actriu i a partir d'aquí surten tensions amagades.
0: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, arriba enguany a la 10a edició. El certamen de vot fa balanç de la seva trajectòria amb la mirada posada en el futur. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
8: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
7: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
9: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment.
0: Potser molts de vosaltres esteu de vacances i us interessa el que explicarem ara, o esteu treballant i potser desconnectar també us va bé. La plataforma Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb Starline Point a Prime Video, Clàudia Roses.
10: The Shards, una sèrie dramàtica basada en l'aclamada novel·la de Brit Easton Ellis, que se'ns presenta com un thriller adolescent. Els protagonistes són un grup d'estudiants d'una escola d'elit que, enmig de dubtes d'identitat, sexe i gelosia, conviuen amb un assassí en sèrie que sembra el terror entre els més joves de la ciutat. Entre el repartiment hi ha noms com Igby Rigney i Homer Gere. Una altra de les estrenes destacades és Sterling Point, una sèrie que combina drama, amor i misteri. La protagonista és Annie Jacobson, una noia de 17 anys que deixa enrere la seva vida a Nova York, en heretar una illa remota del Canadà. El que sembla un nou començament es converteix aviat en un viatge ple de descobriments inesperats. Des d'aquest dimecres a Prime Video. Més estrenes a Apple TV, la quarta temporada de Ted Lasso, Futurama a Disney Plus i American Crossing a Filmin.
11: Controlar a un animal es privilegio de pocos. que provoca alegria en muchos.
10: Perquè fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba Carrera de Bèsties, de Prime Video, una distòpica pel·lícula d'acció brasilera marcada per un catastròfic desastre mediambiental. El mateix dia, l'última casa de Netflix, un thriller de terror sobre una família que queda tancada a casa seva sense explicació i han de conrear plantes per sobreviure.
0: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'aquesta setmana i fins l'octubre s'hi fan 11 exposicions diferents. Palafrugell, Fèlix Martín.
3: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
12: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
3: De les 11 exposicions de la Bienal Miserachs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Quallador.
0: 20 minuts i seran les 3, això vol dir el Catalunya a migdia, que és temps pels esports. Ernest Macià, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pendents de la tornada abans d'hora del Barça.
13: Doncs sí, per segon any seguit, la gira del Barça sembla que s'ha complicat. I és que si l'any passat va ser l'incompliment econòmic del promotor que va endarrerir la gira del Barça a Japó sense poder jugar contra el Vissel Kobe al principi, enguany ha passat doncs, una cosa encara més sorprenent, i és que el rival s'ha quedat sense prou jugadors per poder jugar per culpa de les lesions, i per tant el Barça, que avui havia de jugar amb el Preston, doncs se'n torna sense poder jugar aquest partit. Connectem amb Anglaterra amb el nostre company Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
14: Què tal, Ernest? Bona tarda.
13: Bona tarda. Ha parlat el tècnic del Barça fa poca estona, Hansi Flick.
14: Missatge clar i directe de Flick a Deco, el director esportiu del Barça.

0: fals 9 ni alternatives. Cal un davanter centre.
1: We have to wait.
2: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
1: And then we will see what happens.
0: Un Hansi Flick que renuncia al migcampista per suplir la baixa de Frenkie de Jong diu que Balde, que no ha entrenat avui, està bé, que els 8 campions del món han de demostrar que volen ser autèntics guanyadors i queda clar que ha treballat a gust amb aquest estatge de pretemporada. I també queda molt clar quins són els jugadors que més l'han convençut. I apunta, Ernest, perquè hi ha 3 sí. futbolistes.
1: Ibrahima és un gran talent.
2: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
1: A lot of things more. So it's about that, what I see, what I saw in the last 3 weeks.
3: Vol dir això, Ramon, que és seria versemblant veure que aquests jugadors tenen alguna opció de pujar o de tenir minuts al primer equip durant la temporada?
0: Bé, sí, sobretot en el cas de Xavi Aspar i també d'Orian Goren, que bàsicament tenint en compte la confecció de la plantilla, és evident que poden tenir algun espai, algun forat que poden aprofitar. Amb tot això, el Barça tanca aquest estatge de pretemporada, ho ha fet amb un partit d'entrenament, partit entre els propis futbolistes del Barça per suplir aquesta absència del Preston North End. L'equip marxa aquesta tarda a les 5 i a partir d'aquí, 2 dies de festa, dijous, s'entrenaran en doble sessió. Per cert, que tot això demà serà el dia de la presentació de Jesse Bissibú com a nou futbolista del Barça.
3: Per situar el tema Ferran Torres, imagino que no hi ha cap novetat i que, per tant, tot plegat segueix encara pendent de la negociació que hi ha d'haver, no?, amb el jugador.
0: Bé, sí, sí, el Barça és a l'espera. El conjunt blaugrana no vol posar Ferran Torres al mercat, tot i que és conscient dels rumors que el situen o que el vinculen a prop del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar a Ferran Torres, això sí, no ho farà amb un sou o amb un contracte de primer davanter centre del Barça. Segurament hi haurà una millora contractual, o aquesta és la intenció del club blaugrana, que, recordem-ho, a més, haurà de pagar 8 milions d'euros al Manchester City si fa efectiva aquesta renovació. Això, a nivell econòmic, pel que sabem, no seria un problema pel club blaugrana, perquè aquests 8 milions d'euros quedarien diferits, amortitzats en els anys de contracte del futbolista.
3: Gràcies, Ramon.
0: Adéu-siau.
3: Això pel que fa al Barça, l'Espanyol va tancar dissabte ja la seva estada a Anglaterra amb un partit, doncs, amb molts gols, va ser un partit realment espectacular, però la veritat és que, doncs, davant del Middlesbrough, empat a 3, va ser el penúltim partit de la pretemporada, ens encarem ja a l'inici de la Lliga, per tant, queden pocs dies, estem a dia 3, Joan Fitó, la Lliga comença d'aquí a 15 dies.
2: Debut a l'Espanyol el 16 d'agost al camp a casa contra el Llevant, dissabte van jugar el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, empat 3 contra el Middlesbrough anglès de la Championship. Un dels gols va ser de Marcos Fernández, davanter de 23 anys, i una de les revelacions Marcos Fernández d'aquesta pretemporada.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día.
2: El treballarà uns dies a Barcelona. Dissabte, últim amistós, l'equip torna a viatjar a Anglaterra, jugarà a l'Espanyol contra el Coventry. Els anglesos van jugar la temporada passada a la Championship, enguany ho faran a la Premier després d'aconseguir l'ascens. Última prova abans de començar aquesta Lliga, encara amb molts fronts oberts al mercat, els blanquiblaus s'han de reforçar, ho explicava el Sergi Andreu la setmana passada. La prioritat, Ernest, és el central.
3: I pel que fa al Madrid, avui s'ha començat la penúltima setmana de pretemporada abans de debutar la Lliga dissabte, 20, una mica més tard que l'Espanyol, el dia 22 d'agost, i ho farà Josep Gay, justament amb l'Espanyol, amb la tornada de 3 jugadors més als entrenaments.
5: Sí, Vinícius Júnior, Bernardo Silva i Ibrahim Díaz són els 3 últims jugadors que s'han incorporat avui a la disciplina del Madrid. A hores d'ara ja només falten 6 jugadors, Courtois, que tornarà en principi a finals d'aquesta setmana, i els que s'espera que tornin la setmana vinent, Mbappé, Bellingham, Konaté, Tchouaméni i Cucurella. El davanter brasiler Vinícius Júnior torna als entrenaments amb el seu futur encara per decidir, ja que a hores d'ara el jugador continua negociant la seva renovació amb el conjunt blanc. L'Arsenal de Mikel Arteta és

0: el més ben posicionat per emportar-se el jugador si finalment el crac brasiler no acaba renovant amb el Madrid.
1: D'altra banda, pel que fa al mercat de fitxatges, continua sense fer-se encara oficial. Ja fa bastants dies que n'anem parlant i ho anem arrossegant, però de Yann Diomandé.
0: Sí, perquè l'exagent del jugador alega incompliment de contracte en els seus terminis amb el futbolista i continuen les sortides al Real Madrid perquè el porter Fran González ha estat traspassat al Sevilla per una quantitat d'uns 3 milions d'euros i el 50% dels seus drets. El jugador signa per les properes 5 temporades.

0: Però no només els equips d'elit estan ja de pretemporada, també ho estan els grans equips del futbol català. I és que, bé, sempre cada any, al mes d'agost, comença un d'aquells grans tornejos que la gent de l'Europa, del Sant Andreu, del Martinenc, del Reus, estan esperant, perquè és el gran moment en què tots els equips del futbol català reuneixen i competeixen entre ells. Estem parlant de futbol modest, però d'un torneig que arriba a una quantitat gens modesta. És la quarantena. El disputaran un total de 12 equips. Carles Vila.
1: Avui es jugaran els primers partits amb el ja format tradicional, 4 grups de 3 equips cadascun. Tots els partits es jugaran al camp municipal del Guinardó. El format serà un triangular amb enfrontaments de 45 minuts. Hi haurà 2 equips de la primera federació, l'Europa i el Sant Andreu, un de la segona, el Reus Redis, i 5 de la tercera federació, el Badalona, el Vilanova, l'Hospitalet, la Muntanyesa i el Martinenc. La resta són de primera i segona catalana. Aquesta tarda a les 6, com dèiem, es jugarà el primer triangular a la categoria masculina entre el Reus Redis, el Sants i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran el dissabte 8 d'agost i la gran final serà el diumenge 9. Pel que fa a la competició femenina, hi participaran 6 equips, 4 de la tercera federació, Sant Cugat, Segull, Pallejà i Terrassa, i 2 de la preferent, el Sabadell i el Martinenc. El torneig tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, també al Guinardó.
0: En futbol femení, el Barça segueix preparant la temporada, aquesta propera temporada, la 26-27, i aquest dijous, que demà passat no l'altre, comença la seva estada a Andorra la Vella, on hi serà fins al dia 10 d'agost, Josep Gaia.
2: Sí, serà la primera vegada que el primer equip femení faci la seva estada de pretemporada a Andorra i s'entrenaran durant 5 dies a l'estadi comunal Joan Samarra. Allà les blaugranes podran aprofundir en la seva preparació física, tàctica i de grup abans de disputar el primer amistós de pretemporada contra el Montpeller el proper 12 d'agost.
0: Molt bé, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de la Lliga F.
2: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: A segona, Girona i Sabadell comencen avui la seva darrera setmana de pretemporada abans del seu debut a la Lliga.
2: Exacte, última setmana de preparació abans del debut a la Lliga. Tots dos equips tancaran la pretemporada amb 2 amistosos. El primer serà entre ells divendres a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. Dissabte el Girona disputarà l'últim partit d'aquesta pretemporada al camp del Nàstic a 8:45 del vespre. Diumenge el Sabadell jugarà a les 9 de la nit a Olot.
0: I arribem ja en aquest darrer mes de mercat de fitxatges. Tots els equips van acabant de confeccionar plantilles perquè cada vegada queda menys perquè comenci la competició.
2: Sí, el nou Chelsea de Xavi Alonso és un dels equips que més està reforçant en aquest any que no juga competició europea. L'exjugador del Sevilla, Valentín Barco, ha estat anunciat com a nou jugador del conjunt anglès i tot apunta a que el lateral català Pep Chavarría també es convertirà en nou jugador del Chelsea.
0: I un altre jugador català que també té nou equip.
2: Sí, Stanis Pedrol serà nou jugador del Real Oviedo per les pròximes 4 temporades. S'espera l'anunci oficial en breus.
0: Recordeu que en aquest Mundial hi va haver un porter revelació a la primera part del campionat, el porter de Cap Verd. Doncs bé, Josep, què podem dir d'ell?
2: És l'estrella de Cap Verd. Bofinha s'ha convertit en nou porter del Colo-Colo de Xile.

Obrim el capítol de bàsquet perquè el Barça acaba d'anunciar fa aproximadament una hora el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat ja que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que les seves funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet serien a partir d'ara la nova atribució i, a més, que el romanent del seu contracte s'abonaria

0: no en una temporada i mitja, sinó en tres. Per tant, es diferiria. De manera que Xavi Pujol serà el nou director esportiu per 3 anys. Ha aconseguit ser, amb el Manresa i també amb el Baskonia, però sobretot amb el Manresa, ha aconseguit ser a una final de la Champions, a 3 copes, i a més a una també amb el Baskonia, a 2 play-off amb el Manresa i a 1 amb el Baskonia. A més ha guanyat una Lliga Catalana, va ser nombrat millor director esportiu de la revista Gigantes, i per tant podem dir, doncs, que Xavi Pujol arriba amb, tot i ser molt jove, amb moltes credencials per triomfar al Barça. És veritat que amb un perfil molt diferent al que havien tingut els directors esportius anteriors, i la prova l'estem veient en que la plantilla de la temporada que ve tindrà molts jugadors que el gran públic no coneix. A l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quad, un sudanès de 2 metres 8 centímetres que ocupa plaça d'extracomunitari al Lleida i confia molt. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. I atenció a això, perquè el bàsquet és capaç de moure grans magnituds d'abonats. És el cas del València, que ha batut el seu rècord, el campió de Lliga, amb un gran pavelló, ho hem de dir. Atenció, perquè ha aconseguit que 11.900 socis s'abonin al bàsquet. 11.900 abonats per veure el bàsquet masculí i, atenció, 3.600, que també és un rècord, per veure el bàsquet femení. En total, el València ha aconseguit que s'abonin 15.500 aficionats, fet que no s'havia vist fins ara mai al bàsquet d'elit a Espanya.
1: Catalunya migdia.
2: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
3: Univers MotoGP.
5: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: 161, un ric propietari de Batea...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
3: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
9: Catalunya té molts camins per trepitjar.
10: Puges cap al coll de la Garrofera.
9: I molts racons per visitar.
11: És un corriolet que puja per la Careneta.
12: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
13: Paisatges verds i no tan verds, que ens fan dir ben convençuts...
14: No cal anar a Suïssa.
13: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
9: No cal anar a Suïssa. Els divendres a la mitjanit amb Gerard López.
13: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.

0: Aquests dies s'estan fent a París els campionats d'Europa de natació amb molta reminiscència dels Jocs Olímpics i, de fet, ho diem també perquè avui ha tornat a competir Istió i ho ha fet amb la música, amb la cançó que va inaugurar els Jocs Olímpics de Céline Dion. Bé, la interpretació de l'himne de l'amor que va fer Céline Dion enfilada a la Torre Eiffel de París. Doncs avui ho ha intentat Istió, que ha aconseguit una nova medalla a la natació artística. Carles Vila.
1: És la tercera per la nedadora barcelonina. S'ha emportat la medalla de bronze al solo lliure amb una puntuació de 284,5 punts. El primer lloc està per la pilorussa Vasilina Kandoshka, que participa dins de l'equip d'atletes neutrals. La medalla de plata l'ha guanyat l'alemanya Clara Bleyer. Recordant que Istió és la vigent campiona mundial d'aquesta modalitat.
2: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
1: Istió havia guanyat dissabte dues medalles de plata en el duet lliure i en el duet mix lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Binac i del britànic Ranjuo Tomlin.
3: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
1: En aquest Campionat d'Europa, a les 4 de la tarda, es disputa la final del programa lliure per equips entre les catalanes, Txell Ferrer.

0: Lilú, Lluís y Mireia Hernández.
1: Recordeu que fa uns mesos el món del golf va viure un sisme, una gran escissió perquè, en paral·lel al circuit habitual, se'n va generar un altre que tenia uns premis elevadíssims, exageradament alts, un circuit que venia d'alguna manera recolzat per un fons d'inversió saudita i que feia que molts dels grans golfistes canviessin de circuit, sortissin del tradicional i anessin al circuit LIV. Doncs bé, aquest circuit, suportat per un fons saudita, viurà un mes d'agost amb molts problemes, amb molta tensió, sense saber encara si podrà afrontar la propera temporada. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la retirada del fons d'inversor de l'Aràbia Saudita, una retirada parcial o, en alguns casos, fins i tot total d'algunes de les empreses, i els responsables del circuit continuen buscant nous patrocinadors econòmics. Carles Vila.
0: Queden encara 3 tornejos aquest mes d'agost abans de tancar l'actual temporada. Hi ha molts de nervis entre els jugadors i alguns d'ells ja han decidit tornar als tradicionals circuits, el de la PGA i el DP World Tour. Alguns veterans, com l'anglès Lee Westwood o el xilè Joaquim Niemann, van voler enviar un missatge de tranquil·litat després de la reunió que van tenir al Regne Unit, tots els jugadors, amb l'organització. Altres, però, com l'alemany Martin Kaiman, creu que en alguns dels tornejos que encara queden per disputar, com per exemple el de Michigan, podria perillar la competició per equips. En qualsevol cas, aquest passat cap de setmana hi ha hagut informacions contradictòries. Alguns mitjans parlen d'un acord imminent d'entre 250 i 300 milions de dòlars amb nous inversors només per la pròxima temporada i reduint la competició centrada a països com Austràlia, Corea o Sud-àfrica. Altres, però, parlen d'una possible fallida econòmica estratègica per tenir més temps per trobar els diners que falten. Recordem que l'arribada del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita va provocar una gran polèmica en el golf mundial per la inversió generada que va permetre la marxa d'alguns dels millors jugadors mundials. Es calcula que s'han arribat a invertir fins ara més de 4.500 milions d'euros en el LIV Golf.
1: I ara una grandíssima notícia pels amants del ciclisme que hem conegut aquest matí, encara amb la reminiscència del Tour que va sortir del nostre país, de Catalunya. Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour, correrà també la Vuelta.
2: Every victory is really special and
3: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.
1: Doncs bé, aquest que sentiu, Tadej Pogačar, aquest matí, Josep, ha fet feliços a molts aficionats al ciclisme.
4: Exacte, l'eslové aspira a guanyar l'última de les grans proves que li falten a partir d'aquest mateix agost. Té 5 tours i un Giro d'Itàlia. La Vuelta comença el 22 d'agost a Mònaco i passarà per les Terres de l'Ebre el dimecres 26 d'agost, sortint de Falset.
1: I tenim una molt bona notícia en motor, Josep, i és que Gil Membrado, que és un pilot molt jove de 18 anys, va guanyar ahir un rally.
4: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya un mundial de les dues categories, sentint Membrado, o a una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
5: I l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial.
1: És la veu d'un noi de 18 anys, eh? La general del campionat, Membrado, a falta d'una prova al Paraguai, el pilot de Ford s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. Fins aquí al Catalunya Migdia, demà hi tornem a la mateixa hora.
6: Rescat Info.
7: Bona tarda, són les 3. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre de les xifres del govern espanyol. El govern espanyol justament reclama solidaritat en la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta i defensa també el CNI. El ministre d'Exteriors nega que els serveis secrets avisessin al govern d'un risc real a la frontera. Mentrestant, von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient aquesta crisi a Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez on torna a oferir ajuda a Espanya amb més presència del Frontex. Continua actiu i sense control aquesta hora l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers volen evitar que les flames avancin cap a la vall d'avui. Mentrestant, a la resta del país, el nivell de risc d'incendi baixa respecte a la setmana passada. En paral·lel, es demana prudència per l'arribada de tempestes avui a la meitat oest del país. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà. Teheran desmenteix així Donald Trump, que havia dit que l'acord per a l'obertura d'Hormuz i la desnuclearització de la República Islàmica era imminent. Això sí, la suspensió dels atacs per part de Washington ha fet baixar el preu del petroli. Catalunya registra mig miler de morts al mes de juliol atribuïbles a les altes temperatures. Això és el doble que l'any passat. La xifra la recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Catalunya acumula una de cada quatre defuncions, possiblement vinculades a l'excés de calor del juliol a l'estat espanyol. Justament, l'Ajuntament de Lleida activa des d'ara i fins al 17 d'agost un segon pavelló de Fira de Lleida amb 160 places que han de servir per acollir persones sense sostre de les que busquen feina a la campanya de la fruita. El dispositiu ja suma, doncs, més de 2.200 atencions. És més del doble que l'any passat. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Un estudi de l'Institut de Medicina Legal relaciona aquests ofegaments amb les desigualtats socials i econòmiques. Entitats del tercer sector confirmen que la majoria d'infants amb aquest perfil no saben nedar. I 5 produccions catalanes han estat seleccionades al Festival Internacional de Cinema de Locarno, entre les quals el llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, i un documental sobre l'artista Ava Cavan, d'Albert Serra. Aquesta gran cita internacional de cinema d'autor se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
6: Esports.
8: El Barça ja ha posat punt final a l'estatge que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa abans de marxar a parlar amb l'entrenador Hansi Flick. El Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics, que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat en què és la vigent campiona del món. A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips en 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les 3 pròximes temporades. A l'Ilerna Lleida i torna el pivot de l'ascens, Courquat, sudanès 208, ocupa plaça d'extracomunitari.
7: I pel que fa al temps, tindrem una tarda inestable en algunes comarques. Hi ha un front de ruixats i tempestes que previsiblement descarregaran al Pirineu i al terç oest del país. Més tard també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. En general, tenim un ambient càlid, molt càlid, amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i una xafogó també molt marcada.
6: 3CAT Info.
7: Ara passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda. Salutacions, a aquesta hora us parla Eloi Barrera.
6: 3CAT Info.
7: Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. De fet, Ceuta ha elevat avui els morts en aquest episodi a 88. Això és per sobre de les xifres del govern espanyol i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa Marroc, que fins ahir la nit no va trencar el seu silenci sobre aquesta crisi. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, diu que s'han de prendre mesures perquè un episodi així no es torni a repetir.
9: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
7: Les autoritats marroquines, per la seva banda, es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. I justament ara, aquesta hora, aquesta tarda, ha de començar a Brussel·les la reunió d'ambaixadors dels 27 per aquesta crisi. És una trobada prèvia a la que s'ha de fer demà, de ministres de l'Interior europeus. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica contra el govern espanyol, que en aquesta reunió defensarà la gestió que ha estat fent de la tragèdia i també reclamarà la resta de socis europeus que siguin solidaris amb les fronteres de Ceuta i de Melilla. Avui la ministra

0: de Defensa Espanyola, Margarita Robles, ha assenyalat el Marroc com a responsable de la crisi.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Robles ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc, país que la resta de ministres, de moment, eviten criticar. I a tot això, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient aquesta crisi de Ceuta. De fet, von der Leyen celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Encapçalats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Morillas ho deia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra, Lorenzo Gabrieli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: I encara sobre aquest tema us expliquem que quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i per la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que, segons diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
4: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, també jutges i jutgesses per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya. D'altra banda, Ceuta ha xifrat en 862 els menors acollits a la ciutat i ha recordat que la seva capacitat ordinària d'acollida és de només 29. De moment encara no s'ha activat cap protocol que hauria de permetre a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que ells estan a disposició del que pugui arribar a dir el govern espanyol en aquest afer.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Protecció Civil limitarà l'accés a diversos itineraris d'alta muntanya de l'Alta Ribagorça pel risc derivat de l'incendi que hi ha a Senet. És un incendi que encara està actiu des de divendres. Aquesta nova restricció afectarà la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs que estan més a prop de l'incendi. Els bombers ara mantenen tots els esforços per evitar que les flames avancin cap a la vall d'Avui, mentre la situació continua complicada perquè el foc crema en una zona molt complicada, inaccessible pels equips d'extinció. Informa des de la vall d'Avui, Pau Rovira.
6: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. La restricció afecta també part de la vall d'Aran. Des del refugi de Conangles es demana no continuar les rutes de muntanya muntanya i des de la vall d'Avui no passar dels estanys de Gemena i Roy ni intentar pujar al Besiberri. L'incendi continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrats a evitar que el foc s'obri cap aquí a la vall d'Avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia amb garanties. El perímetre és d'unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació, diuen, arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten, i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
0: Gràcies, Pau. Afegim des d'aquí que la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del país i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi ara en situació de perill extrem. Des de primera hora s'ha pogut desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara estaven tancats. Són Eren Baja, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada, el Solsonès. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. 3CAT Info. D'aquí 3 minuts serà un quart de 4 de la tarda. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Contradiu, doncs, Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que no detallava ni on es farien ni amb quins interlocutors. El president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran. Segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però, com ja ha passat altres vegades, s'ha fet enrere per tornar a obrir el diàleg amb Teheran. A més, Trump ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
7: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
8: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs, de moment, ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4%, fins als $83 al barril de Brent. Israel ha expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas declarat per Donald Trump ara fa 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Aquest matí, l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on ara controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
9: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
0: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas pel desarmament era la fi dels atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I us expliquem ara que Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. Això, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol. A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya pràcticament doblen la xifra del juliol de l'any passat. Mentrestant, a casa nostra, a Lleida, l'Ajuntament obre avui un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal, a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més que els anys anteriors, i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
10: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
11: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant amb un lloc, amb un sol punt.
10: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
12: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
10: Aquest any el dispositiu de la paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la Inspecció de Treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
0: El temps. Enric Agut.
13: Tarda inestable en algunes comarques, un front de rugeix i tempestes ha descarregat xàfecs al Pirineu, Prepirineu, alguns ja s'han iniciat, per exemple, a Vall d'Aran, a Pallars Sobirà, i també n'arribaran per Ponent. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada a banda de ventades d'algun fenomen de temps violent. Hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, també el Bages, fins i tot arriba l'avís cap al Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i també les Terres de l'Ebre. Així doncs, tarda moguda en aquestes comarques, algun ruixat més tard pot arribar també a la Catalunya Central i la costa i bona part del prelitoral quedarà a esquenes d'aquest ruixat. Si n'arriba algun serà puntual. I l'ambient calorós, molt calorós, tot i que ha baixat la temperatura, igualment l'ambient és humit i aixafogós i no només a la costa i al prelitoral. Demà al matí la temperatura serà un pèl més baixa, perdrem algun grau, matí tranquil, i a la tarda novament xàfecs i tempestes que seran més probables al Pirineu, Prepirineu Oriental, i també en cauran algunes al prelitoral i cap al massís dels Ports. Tres comarques demà tenen un perill alt de pluja intensa. Ripollès, Garrotxa i Osona.
0: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. A més, més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que des d'aquest institut demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
14: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: Doncs justament en declaracions d'aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma això, que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
15: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
0: De fet, l'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la Revista Espanyola de Medicina Legal s'ha fet en base a 39 autòpsies i reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos. Justament, l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada, el mes de juny passat. En aquests cartells s'hi pot llegir: "Atenció, zona de roques, prohibit saltar". El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
16: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable. A les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
0: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que s'està fent des de, per part de la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés d'aquesta costa de Tarragona. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte al mateix període de l'any passat i són 12 vegades més si ho comparem amb fa 5 anys. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que el mateix període de l'any passat. Uns fets que han provocat incidències constants, ja ho sabeu, a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només a les infraestructures ferroviàries. També afecten altres espais, com ara obres que estan en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denunciava al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després n'apareix un altre.
17: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: La raó de l'augment de robatoris és perquè en els darrers anys ha augmentat molt la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment en el robatori de coure.
18: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
0: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys. Aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara és un quart i mig de 4 de la tarda. La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Això ho ha fet a través del programa CAT Girem, que impulsa, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en algunes gestions. Entre les novetats hi ha la nova aplicació a la borsa de docents, que permet accelerar la cobertura de les baixes. També hi ha canvis a l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, de manera que només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. Pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut, sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galve, de fet, és doctora, és metge, és anestesiòloga a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona.
19: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits que té. Un canvi que, segons apunta, ja ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Ho explicava el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
20: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: I us expliquem ara que Plataforma per la Llengua reclama que es reconegui el nivell de català a l'hora d'optar les places MIR en territoris de parla catalana. També demanen que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixement de la nostra llengua. L'entitat així ho recull a través de les al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. Una demanda extensiva a la resta de llengües oficials que busca reconèixer i protegir la diversitat lingüística de l'estat espanyol. La Plataforma considera que aquesta és una oportunitat per garantir que els futurs metges tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I de l'àmbit cultural, us expliquem que el 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Concorso Internazionale. Fora de competició, Albert Serra hi presentarà 6 moments de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. També hi haurà presència catalana a Locarno, Kids amb Los Nuevos, de Rodrigo Pla, i en l'apartat de curtmetratges amb dues obres, anomenades Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i Primer Foc, de Blanca Carmell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro, adreçat als professionals del sector. Aquest festival de Locarno a Itàlia se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
5: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
1: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. El Barça ja ha posat punt final a l'estatge que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Es va cancel·lar l'amistós que havia disputat aquesta hora davant el Preston North End de la segona divisió anglesa perquè l'equip local no tenia prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo i ho van substituir per un partidet d'entrenament que han fet fa una estona. I abans de tornar ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
21: We have to wait.
22: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
21: And then we will see what happens.
1: I ha destacat també l'aportació dels joves.
21: Ibrahima is a great talent.
22: L'Ibrahima Tuncara és un gran talent. Orian Goren exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes. A lot of things more. So it's about that.

0: és per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte de lateral dret del planter Xavi Espar. Pel que fa al primer equip femení, el club ha anunciat avui que per primera vegada farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost, a la tornada del trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Per cert, ja se saben els horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescatinfo.
0: El campionat europeu d'esports aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284 amb 5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona, però de tota manera s'ha mostrat així de satisfeta.
2: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Poc més tard, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italiana Gabriel Minac Plata i del britànic Ranjuo Tomlin, que ha estat or. Sentim Jordi Cáceres.
3: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 de la tarda tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Amb un recorregut de 156 km i mig amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports, aquesta tercera etapa té un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives es va endur ahir a la segona etapa després de guanyar també a la primera i és la seva setena victòria d'una etapa en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vives líder que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici Kimlecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és 13a a la general després d'acabar ahir 19a posició. I encara abans d'acabar, un últim punt de ciclisme. Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, els Emirats Àrabs, aquest matí a X.
1: Trescatinfo.
4: Ara són 3:45 de la tarda a Ceuta i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta, de fet, ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88. Avui estem pendents justament de la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les, on el govern espanyol reclamarà la solidaritat dels socis europeus. El ministre d'Exteriors espanyol nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient, diu, la crisi de Ceuta, i celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. Avui, dilluns 3 d'agost, també estem pendents d'aquest incendi que continua actiu i sense control a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers volen evitar que les flames avancin cap a la vall de Boí, cosa que seria un problema molt seriós. Mentrestant, a la resta de Catalunya, el nivell de risc d'incendi ha anat baixant respecte a la setmana passada. Això sí, es demana prudència aquesta tarda perquè sembla que arribaran tempestes intenses a la meitat oest de Catalunya. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per acabar amb el conflicte de l'Orient Mitjà. Per tant, doncs, els iranians desmenteixen Donald Trump, que diu que l'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i desnuclearitzar la República Islàmica és ja un acord imminent. En tot cas, la suspensió dels atacs per part de Washington ha fet baixar, això sí, el preu del petroli. són alguns dels titulars d'aquest dilluns. A partir d'ara també us explicarem que creix la sinistralitat laboral a Catalunya, sobretot el nombre de morts en accidents de treball. Durant la primera

0: meitat de l'any, 60 persones han perdut la vida a casa nostra en aquests casos. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira actual. Ariana Grande diu que se sent públicament escrutada. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, que estava programat a Londres. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que el Barça ja ha posat punt final a l'estatge que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Abans de marxar, ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que admet que s'ha de resoldre el tema del davanter centre i ha destacat també l'aportació dels joves. Mentrestant, el Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics de París, medalla de bronze per a Iris Thió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Thió no ha pogut aconseguir l'hora en una modalitat en què és la vigent campiona del món. Aquesta tarda, final del programa lliure per equips amb tres catalanes. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades al Lleida i torna al pivot de l'ascens, Courquat.
0: I pel que fa al temps, el que dèiem, tindrem una tarda inestable a moltes comarques. Hi ha un front de ruixats i tempestes que descarregaran el Pirineu i el terç oest del país. Després també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. A la resta, un ambient molt càlid, amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i una xafogor avui molt marcada. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda i comencem aquest espai informatiu viatjant fins a Ceuta. Ceuta que està lluny de tornar a la normalitat des que la setmana passada va començar aquesta crisi en què viu la ciutat autònoma. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a Ceuta ja han tornat al Marroc, encara queden alguns milers, entre 3.000 i 5.000 persones, inclosos més de 750 menors. De tota aquesta gent, el govern de la ciutat autònoma diu que no se'n pot fer càrrec. Informa des de Ceuta l'enviada especial de 3 Info, Cèlia Sarnades.
2: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
3: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
2: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falten molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
4: Ves que ho saltesten, nene. I se que ha venit per la costa, per la misma platja. És que tenen molt de bebes... Dice que estan esperant que les lleven al centre menores, hasta que les faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
2: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
0: Gràcies, Cèlia. Doncs, mentrestant, aquesta tarda s'han de reunir a Brussel·les els ambaixadors dels 27 socis europeus per aquesta crisi a Ceuta. El govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui, la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar la setmana passada. La ministra nega cap error de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. Anem a Madrid. Paula Brujats.
5: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara...

0: Ara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior, responsabilitat, solidaritat i menys demagogia, amb la que es també recorden la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya els 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa a Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
1: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
0: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
2: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
0: Una versió que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
3: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
0: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
4: Gràcies, Paula. I de l'àmbit judicial us hem d'explicar que quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa de drets humans reclamen que la resposta a aquesta crisi a Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir, diuen, amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que, segons diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
5: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
4: Protecció Civil limitarà l'accés a diversos itineraris d'alta muntanya a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per què? Doncs pel risc que hi ha al voltant de l'incendi de Sanet. És un incendi que continua actiu des de divendres. Aquesta restricció afectarà la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs que hi ha més a prop d'aquest foc. Els bombers estan posant molts esforços per evitar que les flames avancin des d'aquesta zona cap a la vall de Boí. I la veritat és que ho tenen complicat perquè la situació és molt complicada. És un foc d'alta muntanya i que està cremant en una zona molt inaccessible. Això al nostre Pirineu. I mentrestant, al País Valencià, la Guàrdia Civil continua investigant com va començar el foc de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. La delegació del govern espanyol hi veu clars indicis que hagi pogut ser intencionat. Aquest foc ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
6: La unitat del CEPRONA de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
7: El CEPRONA està investigant, saben que tenia ja ubicat un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
6: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Els bombers continuen treballant 10 dies després en aquest incendi forestal que ja està estabilitzat, però que encara no han pogut controlar i per això recomanen no accedir a la zona per fer-hi activitats d'oci.
4: Gràcies, Alba. Aquí a casa nostra la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del Principat, de Catalunya, i a diferència de la setmana passada ja no queda cap municipi en situació de perill extrem. Tot i això, hi ha una setantena de municipis que estan al nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Davant d'això, els agents rurals demanen que no s'abaixi la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner que ha fet l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra una relació directa d'aquests sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Per això, des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal, demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
1: El número més rellevant de casos, precisament, va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: Doncs confirma justament aquesta tesi la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, diu que els monitors han detectat això que dèiem, que la majoria de criatures, sobretot els de nacionalitat estrangera, d'origen marroquí, no saben nedar.
2: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
0: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal s'ha fet en base a 39 autòpsies. L'informe reclama més coordinació entre administracions per conscienciar i per oferir més recursos. D'aquí un parell de minuts haurem arribat a 3:45 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que el mateix període de l'any passat. La majoria són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat de 2025 a 17 aquest 2026. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i també a les deficiències del transport públic o a les carreteres.
3: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: A 3catinfo som a punt d'arribar a 3:45 de la tarda.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
5: Un front de ruixats i tempestes ens afecta aquesta tarda a comarques de Lleida, també de Tarragona, i després pot arribar també a la Catalunya Central. També afectarà el Pirineu i Prepirineu. De fet, ja ho va fer, per exemple, a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Ja han arribat alguns nuclis. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a pràcticament totes les comarques de Lleida, excepte les Garrigues, i també afecta a Terres de l'Ebre, Bages i Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Garrotxa, i també el Lluçanès. La costa i el prelitoral, o bona part del prelitoral de Barcelona i de Girona, pot quedar al marge. Si arribés algun ruixat, seria més tard i molt més puntual. Alguns d'aquests ruixats de Ponent, Pirineu, en zones avisades, poden anar alguns xàfecs acompanyats, a banda de tempesta, també de fortes ràfegues i de calamarsa o de pedra. Després, la nit serà més tranquil·la, tot això marxarà, la temperatura de nit pot baixar una mica, molt lleugerament, igualment tindrem valors alts, i demà dimarts a la tarda poden tornar alguns xàfecs pel Pirineu, sobretot oriental, però Pirineu, comarques del prelitoral, sobretot de Girona i Barcelona, i el massís del Port. I pel que fa a la temperatura, avui baixa una mica, però igualment l'ambient és calorós i sobretot humit, xafogós, i no només a la costa, també a comarques d'interior, déu-n'hi-do.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. L'altra va ser el 20 de juliol en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes, a la Selva. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori dels objectes de valor que portaven les víctimes. I la Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades de seguir aquestes prestacions econòmiques, tot plegat arran de les denúncies que els va fer arribar un educador social. Aquest treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. En l'informe de conclusions canviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte en la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una festa rave que s'estava fent en una finca rural del Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, durant aquest cap de setmana. Els agents van denunciar diversos conductors que conduïen sota els efectes de l'alcohol i de les drogues. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els Mossos van desplegar un dispositiu després de rebre l'alerta del Servei de Vigilància Municipal del Pla de Santa Maria dissabte. Quan van arribar al lloc, van detectar entre 50 i 70 vehicles amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles. També s'hi havia instal·lat una zona d'acampada. La festa es feia en un terreny envoltat per camps de vinya i altres conreus i una reduïda zona arbrada. Per motius de seguretat, les patrulles no van entrar al recinte, però van rodejar la zona i van tallar els accessos. Això va impedir l'arribada de nous participants que van aparcar uns quilòmetres i van intentar accedir-hi a peu. Ahir a les 7 de la tarda, la festa va quedar totalment desmantellada. Els agents van denunciar 3 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 més per donar positiu en els controls de drogues.
0: I ara parlem d'Ariana Grande. Jennifer.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la gira que està fent actualment. La decisió no només afecta aquesta gira, sinó també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent a Londres, Sunday in the Park with George. Segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic que està sotmès a la cantant. De fet, des de fa un temps, Ariana Grande és el centre del focus mediàtic i ha rebut nombrosos comentaris d'usuaris que posen en dubte el seu estat de salut. Especulen que pateix un trastorn de la conducta alimentària, unes suposicions que es van identificar ara fa 3 dies amb la publicació del seu nou disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'aquest any s'estrenarà la pel·lícula Fokker in Love, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja s'ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà un musical de Stephen Sondheim, anomenat Sunday in the Park with George, que estava previst per al 2027 a Londres, concretament al Barbican Center. I de tornada a casa nostra, el Festival de Cinema de la Terra d'Alta, l'Infecta, celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot, a la Terra Alta, serà novament l'escenari d'una 90a de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Aquesta 10a edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
2: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
0: Ara falten 8 minuts per les 4 de la tarda. Parlem de cinema. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Spider-Man Brand New Day va recaptar al cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història

0: història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'aquest any, segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula de Spider-Man també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant dues setmanes als cinemes. Aquesta suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de la saga de Spider-Man, la nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb gran èxit, tant de crítica com de públic, i ha assolit un 90% a la plataforma de ressenyes i crítica Rotten Tomatoes. També ha obtingut una qualificació A, la màxima, a la plataforma CinemaScore. A la taquilla mundial, Spider-Man ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals a nivell global. El president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries, noves històries, dins l'univers cinematogràfic de Spider-Man. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb les versions anteriors, Homecoming i Far From Home. A més, la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació dels tres Spider-Mans tots junts. De tornada a Catalunya, algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes actuals en dues exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs de Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'ara, des d'aquesta setmana i fins a l'octubre, s'hi fan 11 exposicions diferents. Anem, doncs, a Palafrugell. Fèlix Martín.
1: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planas.
2: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
1: A la Bienal Miseracs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
3: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ja ha posat punt final a l'estaix que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Es va cancel·lar l'amistós, que havia de disputar a aquesta hora davant el Preston North End de la segona divisió anglesa, perquè l'equip local no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo i ho van substituir per un partidet d'entrenament. I abans de tornar, ha parlat Hansi Flick, l'entrenador, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
4: I ha destacat també l'aportació que en aquest estaix han tingut els joves.
5: Ibrahima is a great talent.
6: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
5: So it's about that what I see, what I saw in the last 3 weeks.
4: Demà presentaran Jesse Bissiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho vam explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també vam afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar també el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Pel que fa al primer equip femení, el club ha anunciat avui que per primera vegada farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella. del 6 al 10 d'agost, a la tornada del Trofeu Joan Gamper, també el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, en aquest cas davant el Montpellier. Per cert, ja se saben els horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge serà el torn del Badalona, que visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia, i el Barça a la mateixa hora tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: El Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 2,84,5, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'ha endut l'or, en aquest cas representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona, però tot i això es mostrava així de satisfeta.
7: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
4: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final del solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minac, plata, i del britànic Ranju Otoblin, or. Sentim Jordi Cáceres.
8: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
4: Ara, a partir de les 4, es farà la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández.
3: 3CAT Info.
4: En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 km i mig amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers la neerlandesa Lorena Vievais va guanyar ja la segona etapa, la seva setena victòria en un Tour, fet que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vives, el líder de que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és tretzena a la general després d'acabar i 19a. També en ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X. En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager a la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I a l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quaz, sudanès. 2'08 d'alçada, ocupa plaça extracomunitari, torna a Lleida, l'any passat va jugar al Gran Canària.
3: Trescat Info.
9: Són les 4. Els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua sense control. Una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que poden expandir el foc i que els obliga als excursionistes a marxar o a buscar una zona segura. A la resta de Catalunya, el risc d'incendi va ja a la baixa, tot i que hi ha 71 municipis encara amb un perill alt. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre de les xifres del govern espanyol. I el govern espanyol reclama solidaritat en la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta i defensa el CNI. El ministre d'Exteriors nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. Catalunya registra mig miler de morts al mes de juliol atribuïbles a les altes temperatures, el doble, doncs, que l'any passat. La xifra el recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Catalunya acumula una de cada quatre defuncions possiblement vinculades a l'excés de calor del juliol a l'estat espanyol. I 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Un estudi de l'Institut de Medicina Legal relacionada a aquests ofegaments amb les desigualtats socials i econòmiques. Entitats del tercer sector confirmen que la majoria d'infants amb aquest perill no saben nedar. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà. Teheran desmenteix així Donald Trump, que ha dit que l'acord que per l'obertura d'Hormuz i la desnuclearització de la República Islàmica és imminent. Això sí, la suspensió dels atacs per part de Washington ha fet baixar el preu del petroli. I la cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi doncs la seva gira d'Eternal Sunshine Tour, perquè, diu, se sent públicament escrutada. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, programat a Londres.
3: Esports.
4: El Barça ja ha posat punt final a l'estaig que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa abans de marxar. Ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre i ha destacat l'aportació dels joves. El Campionat Europeu d'Esports Aquàtics de París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Aquesta tarda, final del programa lliure per equips en tres catalanes, Ferrer, Lluís i Hernández. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. A l'Ilerna, Lleida, i torna el pivot de l'ascens, Curquat, sudanès, 208 d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari.
9: I ens falta el temps. Tarda inestable en algunes comarques. Un front de ruixats i tempestes que descarregaran el Pirineu i el terç oest del país. Més tard també arribaran, però, algunes precipitacions a la Catalunya central. Ambient vent càlid amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i xafogor marcada.
3: Trescat Info.
9: 4 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: Trescat Info.
9: Els bombers demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça davant el risc que les tempestes previstes per aquesta tarda facin canviar bruscament el comportament del foc. Protecció Civil ja ha enviat una alerta, és alert, als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, les valls del Conangles i Besiberri. Anem doncs cap a la vall d'avui. Pau Rovira.
10: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin, si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
11: I aquest incendi pot tenir una evolució tal que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, doncs que avisin sobretot el 112.
10: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la Vall d'Avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten, i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
9: La millora prova les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del país i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem. Des de primera hora s'han pogut desactivar doncs, el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien fins ara tancats. Són la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, també la Noguera o el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar, doncs, un incendi.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Ceuta està lluny de tornar a la normalitat des que dijous passat va començar la crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
12: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
13: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
12: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
14: Ves que us el deixen d'ella. I se acaben jo per la costa, per la misma platja. Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
12: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
9: Doncs bé, aquesta tarda reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per la crisi a Ceuta i el govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar. Nega cap error de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. Madrid, Paula Brujats.
15: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior, responsabilitat, solidaritat i menys demagògia, amb la que és també, recorden, la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya als 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa a Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
16: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
15: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
17: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
15: Una versión que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que es impensable.
18: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
15: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
9: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de

0: forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat doncs, a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix, de nou, ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta, amb més agents, per exemple, del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDO, Pol Morillas, emmarcat per les crítiques en l'auge de l'extrema dreta, són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no es pot haver complementat al marge de la crisi. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: Després de la reunió d'ambaixadors, avui els 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà, com dèiem, per videoconferència, la crisi de Ceuta. Doncs bé, quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la proposta de crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat del dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i també la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de la Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Gràcia denuncia l'ús polític que, diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
3: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: I canviem ara de qüestió. Catalunya ha registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble, doncs, que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest mes de juliol. A Espanya s'ha comptabilitzat 2.026 morts al juliol que es podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya pràcticament doblen la xifra del juliol de l'any passat. Aquest sistema de monitorització va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera el juliol del 2022. Un 97% de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones. I 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades de l'estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa d'aquests sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a 3CatInfo.
4: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estancies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi, que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, s'ha fet en base a 39 autòpsies i reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i els centres educatius, per tal de conscienciar i oferir, doncs, més cursos.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Tarda inestable en algunes comarques, un front de rugeix i tempestes ha descarregat xàfecs al Pirineu, Prepirineu, alguns ja s'han iniciat, per exemple, a Vall d'Aran, a Pallars Sobirà, i també n'arribaran per Ponent. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada a banda de ventades d'algun fenomen de temps violent. Hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, també al Bages, fins i tot arriba la vist cap al Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i també les Terres de l'Ebre. Així doncs, tarda moguda en aquestes comarques, algun ruixat més tard pot arribar també a la Catalunya central i la costa i bona part del prelitoral quedarà a esquenes d'aquest ruixat. Si n'arriba algun serà puntual. I l'ambient calorós, molt calorós, tot i que ha baixat la temperatura, igualment l'ambient és humit i xafogós i no només a la costa i al prelitoral. Demà al matí la temperatura serà un pèl més baixa, perdrem algun grau. Matí tranquil i a la tarda novament xàfecs i tempestes que seran més probables al Pirineu, Prepirineu Oriental i també en cauran algunes al prelitoral i cap al massís dels Ports. Tres comarques demà tenen un perill alt de pluja intensa. Ripollès, Garrotxa i Osona.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts de cinc, obrim plana internacional. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Contradiu així, doncs, Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors. El president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, i segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però, com ja ha fet altres vegades, s'ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. I, a més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que, des del Ministeri d'Afers Estrangers amb l'Iran, l'han tornat a desacreditar.
7: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
8: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: Actualment l'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet doncs que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als 83 dòlars al barril de Brent. Israel ha expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci del desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa tot just 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre aquesta qüestió. Han desmentit, però, també les declaracions de Donald Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista. Aquest matí, l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas, perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies del govern israelià ja havia filtrat la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com per exemple, la retirada de les seves tropes de la franja, on ara controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
9: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a dos mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
0: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas pel desarmament era, doncs, la fi dels atacs. En les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
5: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques. Arran de les denúncies, recordem que els va fer arribar un educador social. El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament amb la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. En l'informe de conclusions que havia enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte per la gestió de prestacions econòmiques. A banda d'això, però, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir. I el jutge ha enviat a presó l'home de 39 anys detingut divendres passat per haver matat la seva parella a Santander. La víctima tenia 27 anys i un fill petit en comú amb l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere. No hi havia, però, denúncies prèvies. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. Amb aquesta ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a Espanya des que va començar aquest any. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar

0: va agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual, amb violència contra una dona sense llar, va passar el 2 de juliol, prop de l'estació de Sants de Barcelona. La segona va ser el 20 de juliol, en un descampat, i contra una dona del mateix perfil, durant la Festa Major de Blanes. Les dues agressions van donar acompanyades del robatori dels objectes de valor de les víctimes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els robatoris de cable de coure i infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte al mateix període de l'any passat. I són 12 vegades més que ara fa 5 anys. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble, doncs, que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com per exemple, ara en obres en construcció o subestacions elèctriques. La direcció del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer i Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
2: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: La raó de l'augment de robatoris és perquè en els darrers anys ha augmentat molt la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment.
3: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
0: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi, doncs, la seva gira. La decisió afecta també el musical que havia protagonitzat l'any vinent, Sunday in the Park with George. Segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu, diu, per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande és al centre del focus mediàtic i ha rebut nombrosos comentaris d'usuaris que posen en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de conducta alimentària, unes suposicions que es van intensificar ara fa tot just 3 dies amb la publicació del seu 8è disc, Fetal, que ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'aquest any s'estrenarà la pel·lícula Fucking in Law amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat és que no protagonitzarà, doncs, l'artista al musical Sondheim Sunday in the Park with George, previst per al 2027 al Barbican Centre de Londres.
1: Esports.
0: Eduard Solà, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. El Barça ja ha posat punt final a l'estatge que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Es va cancel·lar l'amistós que havia de disputar a aquesta hora davant el Preston North End de la segona divisió anglesa perquè l'equip local no tenia prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo i el Barça ho va substituir per un partidet d'entrenament que ha fet aquest migdia. Abans de tornar, ha parlat Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: I l'entrenador del Barça també ha destacat l'aportació que han fet els joves en aquest estatge.
5: Ibrahima és un gran talent.
6: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
4: El Barça presentarà demà Jesse Visiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho va explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també vam afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Vardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Pel que fa al primer equip femení, el club ha anunciat avui que per primera vegada farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella. Serà del 6 al 10 d'agost, a la tornada del trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Per cert, ja se saben els horaris de la primera jornada

0: Player, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava així de satisfeta.
1: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí al darrere de l'italià Gabriel Minac, que ha estat plata, i del britànic Ranju Tomlin, que ha estat or. Sentim el mallorquí Jordi Cáceres.
2: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A hores d'ara s'està fent la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entra al territori francès. Té un recorregut de 156 km i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa té, per exemple, un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives va guanyar la segona etapa, la seva setena victòria d'una etapa d'un Tour, fet que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una corredora que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour. És 13a a la general després d'acabar ahir 19a. I també en ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, un dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X. I un últim punt de bàsquet per dir que el Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. I d'altra banda, l'Ilierna Lleida i torna al pivot de l'ascens. Kurt Quad, sudanès, 2,08 d'alçada, ocupa plaça extracomunitari. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després.
3: Són 4:45 a un punt. Com sempre, a aquesta hora repassem els principals titulars que us hem explicat fins ara. Els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua sense control. Una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que poden expandir el foc i que obliga els excursionistes a marxar o buscar una zona segura. A la resta de Catalunya, el risc d'incendi va a la baixa, tot i que hi ha 71 municipis encara amb un perill alt. També que Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos també més de 750 menors. I el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts de l'episodi a 88, per sobre de les xifres del govern espanyol. I que el govern de Pedro Sánchez reclama solidaritat en la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta i defensa el CNI. El ministre d'Exteriors nega que els serveis secrets avisessin del govern d'un risc real a la frontera. I fins les 5 en punt també us explicarem que creix la sinistralitat laboral, sobretot el nombre de morts en accidents de treball a Catalunya. Durant la primera meitat de l'any, 60 persones han perdut la vida en accidents laborals. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. O que 5 produccions catalanes han estat seleccionades al Festival Internacional de Cinema de Locarno, entre els quals el llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, i un documental sobre l'artista Ava Caven, d'Albert Serra. Aquesta gran cita internacional de cinema d'autor se celebrarà del 5 al 15 d'agost. I en esports, d'Eduard Solà, què hi podem afegir?
0: Doncs que el Barça ja ha posat punt final a l'estaix que ha fet Anglaterra, aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Ha parlat abans de marxar l'entrenador Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre i també ha destacat l'aportació dels joves en aquest estaix de pretemporada. Mentrestant, el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics de París, medalla de bronze aquest matí per Iris Tió a la final del solo lliure femení de natació artística. Aquesta tarda ja està en marxa la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu.

0: motiu per les tres pròximes temporades i a l'Ilern a Lleida, i torna el pivot de l'ascens Courquat, sudanès, 2-0-8 d'alçada, i ocupa plaça d'extra comunitari.
1: Si ens falta el temps, tarda inestable amb algunes comarques. Un front de ruixats i tempestes descarregaran el Pirineu i el terç oest del país. Més tard també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. Ambient càlid amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i xafogor marcada. Dos quarts i tres minuts de cinc. Els bombers demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, davant el risc que les tempestes previstes per aquesta tarda facin canviar bruscament el comportament del foc. Protecció Civil ja ha enviat una alerta, és alerta, als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana i també les valls de Conangles i Besiberri. Anem cap a la vall d'avui. Pau Rovira.
2: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin, si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
3: I aquest incendi pot tenir una evolució tal que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, doncs, que avisin sobretot el 112.
2: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la vall d'avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris, perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment, ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten, i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
1: La Guàrdia Civil continua investigant com va començar l'incendi de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i la delegació del govern espanyol hi veu clars indicis que hagi pogut ser intencionat. El foc ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
4: La unitat del CEPRONE de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
5: El CEPRONE està investigando, saben que tenia ja ubicado un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano y se siguen abriendo pues, las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
4: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Els bombers continuen treballant 10 dies després en aquest incendi forestal que ja està estabilitzat, però que encara no han pogut controlar i per això recomanen no accedir a la zona per fer-hi activitats d'oci.
1: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, a la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint. Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions, s'han pogut enlairar aquesta matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquests i altres focus repartits per les regions de Beòcia i l'Àtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin a enxocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Investigadors que analitzen les causes de l'accident afirmen que la separació entre les dues aeronaus van col·lisionar era insuficient. I per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país.
6: 3CAT Info.
1: Ceuta encara està lluny de tornar a la normalitat des que dijous passat va començar la crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones van entrar massivament a la ciutat, ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos també més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
6: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta?

0: 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
1: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
0: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falten molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
2: ¿Ves qué usaste este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo ya va a ser... Dice que están esperando que le lleven ahora al centro menores, hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
0: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
3: I aquesta tarda es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per la crisi a Ceuta i el govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar. No hi ha cap error de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia, amb la que es també recorden la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya als 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
5: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
4: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
6: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
4: Una versió que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
7: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
4: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
3: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per tal de reduir els entrebancs burocràtics i també les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros de la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Entre les novetats, per exemple, hi ha la nova aplicació a la borsa de docents que permet accelerar la cobertura de les baixes. També hi

0: canvis entre l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, de manera que només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. Pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té. Un canvi que, segons apunta, ja ha estat estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Sentim Albert Dalmau, és el conseller de la Presidència.
2: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs tot aquest programa, que és el CatGirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: I de cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
3: 3Cat Info.
0: 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Les persones que han mort anant, doncs, o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i també a les deficiències del transport públic i les carreteres.
4: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
0: I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. A Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar en la campanya de la fruita. Són més que anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Anem doncs cap a Lleida. Estela Busoms.
5: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un sol punt.
5: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
7: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: Aquest any el dispositiu de la Paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la Inspecció de Treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
0: Passa un minut de 4:45.
3: El temps.
0: Tots els detalls amb l'Enric Agut.
8: Un front de ruixats i tempestes ens afecta aquesta tarda a comarques de Lleida, també de Tarragona, i després pot arribar també a la Catalunya central. També afectarà el Pirineu i Prepirineu. De fet, ja ho va fer, per exemple, a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Ja han arribat alguns nuclis. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta pràcticament totes les comarques de Lleida, excepte les Garrigues, i també afecta Terres de l'Ebre, Bages i Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Garrotxa, i també el Lluçanès. La costa i el prelitoral, o bona part del prelitoral de Barcelona i de Girona, pot quedar al marge. Si arribés algun ruixat, seria més tard i molt més puntual. Alguns d'aquests ruixats de Ponent, Pirineu, en zones avisades, poden anar alguns xàfecs acompanyats, a banda de tempesta, també de fortes ràfegues i de calamarsa o de pedra. Després, la nit serà més tranquil·la, tot això marxarà, la temperatura de nit pot baixar una mica, molt lleugerament, igualment tindrem valors alts, i demà dimarts a la tarda poden tornar alguns xàfecs pel Pirineu, sobretot oriental, Prepirineu, comarques del prelitoral, sobretot de Girona i Barcelona, i el Massí.

0: vist del port. I pel que fa a la temperatura, avui baixa una mica, però igualment l'ambient és calorós i sobretot humit, xafogós, i no només a la costa, també a comarques d'interior, déu-n'hi-do.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Els Mossos han desmantellat una festa rave en una finca rural del Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, aquest mateix cap de setmana. Els agents van denunciar diversos conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas.
3: Els Mossos van desplegar un dispositiu després de rebre l'alerta del Servei de Vigilància Municipal del Pla de Santa Maria dissabte. Quan van arribar al lloc, van detectar entre 50 i 70 vehicles amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles. També s'hi havia instal·lat una zona d'acampada. La festa es feia en un terreny envoltat per camps de vinya i altres conreus i una reduïda zona arbrada. Per motius de seguretat, les patrulles no van entrar al recinte, però van rodejar la zona i van tallar els accessos. Això va impedir l'arribada de nous participants que van aparcar uns quilòmetres i van intentar accedir-hi a peu. Ahir a les 7 de la tarda, la festa va quedar totalment desmantellada. Els agents van denunciar 3 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 més per donar positiu en els controls de drogues.
2: I obrim plana cultural. El 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Consorcio Internacional. Fora de competició, Albert Serra hi presentarà 6 moments de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. També hi haurà presència catalana a Locarno Kids, amb Los Nuevos de Rodrigo Palà, i en l'apartat de curtmetratges, amb 2 obres anomenades Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i Primer Foc, de Blanca Camell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa Indústria Professional Locarno Pro, adreçat als professionals del sector. El Festival Locarno se celebrarà del 5 al 15 d'agost. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Spider-Man Brand New Day va recaptar el cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'enguany, segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant 2 setmanes als cinemes, on suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb gran èxit tant a la crítica com al públic, assolint un 90% a la plataforma de ressenyes i crítiques Rotten Tomatoes i una qualificació A a CinemaScore. A la taquilla mundial ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 als mercats internacionals. El president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries dins l'univers cinematogràfic. Aquest nou èxit s'inscriu a la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb Homecoming i Far From Home. A més, també la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació dels 3 Spider-Man. I algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes actuals en 2 exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell, al Baix Empordà. Anem, doncs, cap a Palafrugell. Fèlix Martín.
4: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una 60. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planas.
5: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
4: A la Bienal Miserachs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball.

0: Uruguai, a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum.
1: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta a futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una 90a de projeccions, a més també d'activitats culturals vinculades al territori. Anem ara cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
2: Aquesta 10a edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula Gut és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
3: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
2: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
1: I de seguida tota l'actualitat esportiva. Abans, però, us expliquem que avui Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast sobre la música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants.
4: Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar Ne m'quitte pas de Jacques Brel. O sigui, aprendre francès amb Ne m'quitte pas de Jacques Brel va ser un luxe. I llavors em van començar a agradar molt les dones potents, cantant l'Edith Piaf, l'Ella Fitzgerald.
1: I entre els altres convidats també hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros i el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio. Esports. Fins les 5 en punt. Eduard Solà, molt bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. L'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que durant uns dies ha fet a Anglaterra. I abans de marxar ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que ha lluat el paper dels joves que han tingut en aquesta estada i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
6: We have to wait.
7: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
6: And then we will see what happens.
5: El Barça presentarà demà Jesse Visiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre, i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho va explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també vam afegir que el club busca ofertes per Marc Casadó i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte de lateral dret del planter Xavi Espart. Ja tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça, el València-Barça, serà el diumenge, dia 6 de setembre, a 16:45 de la tarda. Més tard, a les 9, el mateix dia, Espanyol-Sevilla. També tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió, amb l'Sporting de Gijón-Girona el dissabte, 5 de setembre, a 16:45 de la tarda, i el Sabadell-Còrdoba el dilluns, dia 7, a 8:45. També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F, el dissabte 29 d'agost. L'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge, el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia, i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. Precisament el Barça ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada de pretemporada. Serà del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. A la tornada es disputarà el trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el dia 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
8: Trescat Info.
5: El Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 284 amb 5 punts, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'endú l'or representant l'equip d'atletes nàutics.

0: centrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera s'ha mostrat així de satisfeta.
1: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minà, que ha estat plata, i del britànic Ranju Tomblin, or. Sentim Jordi Cáceres.
2: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: Des de les 4 de la tarda s'està fent la final del programa Lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. És un recorregut de 156 km i mig amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els tres primers grans ports. Aquesta tercera etapa té, per exemple, un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives va guanyar ahir la segona etapa, la seva setena victòria d'una etapa en un Tour, fet que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vives que és líder, treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici Kimlecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour. És 13a a la general després d'acabar i 19a. També en ciclisme, Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després que no ho ha fet des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X.
3: Trescat Info.
0: I acabarem amb ciclisme. D'una banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça ja havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I d'altra banda, a l'Ilerna Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quaz, sudanès 208, d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari. L'any passat va jugar al Gran Canària.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 5. Els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua sense control. És una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que podrien expandir el foc i que obliga els excursionistes a marxar o a buscar una zona segura. A la resta de Catalunya, el risc d'incendi va a la baixa, tot i que hi ha una setantena de municipis encara amb un perill alt. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després que comencés la crisi migratòria i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88. És més que les xifres que anunciava el govern espanyol. De moment, el govern espanyol reclama solidaritat en la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que s'està fent a Brussel·les. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta i també defensa el CNI. El ministre d'Exteriors espanyol, mentrestant, nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. Catalunya registra mig miler de morts al mes de juliol atribuïbles a les altes temperatures. Això és el doble que l'any passat. La xifra la recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Catalunya acumula una de cada quatre defuncions possiblement vinculades a l'excés de calor del mes de juliol a l'estat espanyol. I 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Un estudi de l'Institut de Medicina Legal relaciona aquests ofegaments amb les desigualtats socials i econòmiques. Entitats del tercer sector confirmen que la majoria d'infants amb aquest perfil no saben nedar. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per posar fi al conflicte de l'Orient Mitjà. Teheran desmenteix així Donald Trump, que ha dit que l'acord per l'obertura de l'estret d'Hormuz i la desnuclearització de la República Islàmica seria imminent. Això sí, en tot cas, la suspensió dels atacs per part de Washington ja ha fet baixar el preu del petroli. 11 exposicions diferents de fotografia es poden visitar

0: fins a mitjans d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una seixantena d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa un segle i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
1: Esports.
2: L'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet Anglaterra. Abans de marxar, ha parlat Hansi Flick, que ha lluat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre. També en futbol ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga, de la primera divisió, València-Barça, diumenge 6 de setembre, a 16:45, l'Espanyol-Sevilla el mateix dia, a les 9. I el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics de París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de saló lliure femení de natació artística. Ara s'està disputant la final del programa lliure per equips en tres catalanes, Ferrer, Lluís i Hernández.
0: I pel que fa al temps, esperem una tarda inestable a força comarques de Catalunya. Hi ha un front de ruixats i tempestes que previsiblement descarregaran el Pirineu i el terç oest de Catalunya. Més tard també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. En general, a la resta del país tenim un ambient molt càlid, amb valors màxims que poden arribar als 31, fins i tot als 37 graus, i això sí, una xafogor avui molt marcada.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa Eloi Barrera. I tenim molta atenció posada en l'incendi que hi ha a l'Alta Ribagorça, a la zona de Sanet, on els bombers continuen en els treballs d'extinció. I ara, a més, han demanat als excursionistes que es mouen per aquesta zona del Pirineu que abandonin la zona, que marxin davant el risc que les tempestes que ja cauen aquesta tarda cap allà, cap a aquella zona, puguin fer canviar bruscament el comportament del foc. De fet, Protecció Civil ja ha enviat una alerta és alert als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya en aquests terrenys, entre la Noguera Ribagorça, Gursana, les valls de Conangles i Besiberri. Informa des de la vall d'avui, Pau Rovira.
3: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin, si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
4: I aquest incendi pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, que avisin sobretot el 112.
3: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la vall d'avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
0: Gràcies, Pau. Més enllà d'aquest foc a l'Alta Ribagorça, cal dir que la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi al conjunt del país. A diferència de la setmana passada, ara no hi ha cap municipi en situació de perill extrem. Tot i això, una setantena de municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Davant d'això, els agents rurals demanen que no s'abaixi la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Si ampliem el zoom, si mirem més enllà de casa nostra, escala europea, preocupa especialment el foc que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, a la capital de Grècia, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees. Gràcies a una millora de les condicions del vent, una vintena d'avions s'han pogut enlairar aquesta matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i en altres focus repartits per les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat, l'endemà que dos pilots d'helicòpter, recordem-ho, van morir en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per avui s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país, a Grècia. Mentrestant, els incendis al nord-oest dels Estats Units, sobretot a l'estat de Washington, ja han arrasat 700 cases i han deixat més de 65.000 persones evacuades. En total hi ha una setantena de focs, 20 dels quals a Oregon i 16 més a Washington, on s'han calcinat més de 600.000 hectàrees. Mig quart de 5.

0: Des de la tarda, Ceuta està lluny de tornar a la normalitat des que la setmana passada va començar la crisi migratòria. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
2: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
3: ¿Ves qué sol te extendere? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven ahora al centro de menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
1: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
0: Gràcies, Cèlia Sarnades, des de Ceuta. Justament aquesta tarda es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 socis de la Unió Europea davant d'aquesta crisi a Ceuta. El govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar la setmana passada. Anem a Madrid ara. Paula Brujats.
4: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior, responsabilitat, solidaritat i menys demagògia, amb la que es també recorden la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya als 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa a Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
5: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
4: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
6: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
4: Una versió que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
7: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
4: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
0: Doncs, mentrestant, la presidenta

0: De la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient, diu, la crisi de Ceuta. Von der Leyen celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i, de fet, ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca algunes d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Ho deia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra, Lorenzo Gabrieli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: D'aquí un minut serà un quart de sis de la tarda. Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. Això segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol. A Espanya, en conjunt, s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb aquesta calor extrema. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya pràcticament doblen la xifra del juliol de l'any passat. Aquest sistema de monitorització es va començar a fer amb estadístiques l'any 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol de 2022. La gran majoria de les víctimes, el 97%, eren majors de 65 anys i el 60%, a més, eren dones.
3: El temps.
0: A un quart de sis de la tarda, amb l'Enric Agut.
4: Tarda inestable en algunes comarques, un front de rugeig i tempestes ha descarregat xàfecs al Pirineu, Prepirineu, alguns ja s'han iniciat, per exemple, a Vall d'Aran, a Pallars Sobirà, i també n'arribaran per Ponent. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada a banda de ventades d'algun fenomen de temps violent. Hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, també el Bages, fins i tot arriba l'avís cap al Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i també les Terres de l'Ebre. Així doncs, tarda moguda en aquestes comarques, algun ruixat més tard pot arribar també a la Catalunya central i la costa i bona part del prelitoral quedarà a esquenes d'aquest ruixat. Si n'arriba algun serà puntual. I l'ambient calorós, molt calorós, tot i que ha baixat la temperatura, igualment l'ambient és humit i xafogós i no només a la costa i al prelitoral. Demà al matí la temperatura serà un pèl més baixa, perdrem algun grau. Matí tranquil i a la tarda novament xàfecs i tempestes que seran més probables al Pirineu, Prepirineu Oriental, i també en cauran algunes al prelitoral i cap al massís dels Ports. Tres comarques demà tenen un perill alt de pluja intensa: Ripollès, Garrotxa i Osona.
0: Gràcies, Enric. De fet, com deia, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses en diverses comarques al centre i l'oest del país. Les primeres tempestes ja han descarregat a les Terres de l'Ebre i al Pirineu, on poden portar també calamarsa i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora. Davant d'això, també s'intensificarà la vigilància de rius, rieres i barrancs per la possibilitat de crescudes sobtades i aïllades. És un avís que es manté fins demà, quan es preveu un empitjorament de la situació, sobretot en aquestes comarques de muntanya, Ripollès, Garrotxa i Osona. En aquestes comarques, el llindar de perill passarà de moderat a alt, per això, per la intensificació de les pluges. Per això es demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Ara passen un parell de minuts d'un quart de 6 de la tarda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya

0: Catalunya, entre el 2019 i el 2023, tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Per això, des d'aquest estudi, des de l'Institut de Medicina Legal, demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
1: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: També en declaracions a aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
2: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen...
0: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil a casa nostra. Aquest estudi, que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i per oferir més recursos.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De la crònica internacional, l'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar en la guerra al Pròxim Orient. Contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda mateix, tot i que no havia detallat ni on es farien ni amb quins interlocutors. El president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però, com ja ha fet altres vegades, Trump s'ha fet enrere per obrir un diàleg d'última hora amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord ben aviat, tot i que des del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ho han tornat a posar en dubte.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
5: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: Actualment l'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli més d'un 4%, fins als $83 al barril de Brent. Una caiguda que també impulsa aquest dilluns la borsa dels Estats Units. Wall Street, de fet, ha obert en números verds. Israel ha expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Han desmentit també les declaracions de Trump, que assegurava que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista. Avui mateix, l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies, el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on ara controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
6: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
0: Israel ha seguit bombardejant la franja de Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas per al desarmament era la fi d'aquests atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
3: 3CAT Info.
0: A Lleida, l'Ajuntament obrirà aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal. És gent que s'espera per poder treballar a la campanya de la fruita. Són més, molts més, que en anys anteriors. I davant d'això, l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
7: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc

0: sigui efectiu.
1: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
0: Des de Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
2: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
0: Aquest any el dispositiu de la Paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la Inspecció de Treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
3: Més qüestions. El jutge ha enviat a la presó l'home de 39 anys detingut divendres passat per haver matat la seva parella a Santander. La víctima tenia 27 anys i un fill petit en comú amb l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere. No hi havia denúncies prèvies. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili no van poder fer res per salvar la víctima. Amb aquestes ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a l'estat espanyol des que va començar l'any. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys perquè havia robat i agredit físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i també a Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. Després, la segona va ser el 20 de juliol, en aquest cas en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori d'objectes de valor que portaven les víctimes.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Algunes de les imatges més icòniques dels 30 anys del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes actuals en dues fotografies d'exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Des de Palafrugell, Fèlix Martín.
5: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planes.
6: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
5: A la Bienal Miseracs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum.
4: Esports.
3: Amb Eduard Solà, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. L'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet Anglaterra i abans de marxar ha parlat Hansi Flick, que ha lloat el paper dels joves i sobretot ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
8: We have to wait.
9: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
8: And then we will see what happens.
7: El Barça presentarà demà Gissi Bissiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho va explicar ahir el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, on també vam afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i que vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Ja tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol, a València-Barça, diumenge 6 de setembre, a un quart de 5 de la tarda i més tard, a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. També tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió, amb l'Sporting Girona 5 de setembre, dissabte, a un quart de 5 de la tarda, i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a 2:15. També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F, dissabte 29.

9 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda i diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. El Barça també ha anunciat avui que l'equip femení farà per primer

0: de 284 i mig, al darrere de l'alemanya Clara Fleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'han dut l'or, representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
1: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí al darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomelin, or. Des de les 4 s'està fent a hores d'ara la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entra al territori francès. Té un recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és 13a a la general després d'acabar ahir 19a. I encara un últim punt de ciclisme, Tadej Pogačar correrà la Vuelta del 22 d'agost al 13 de setembre després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip dels Emirats Àrabs aquest matí a X. En bàsquet, d'una banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. Aquest cap de setmana el Barça ja havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I d'altra banda, l'Ilerna Lleida i torna al pivot de l'ascens. Curt Quat, sudanès, 2,08 d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari.
2: Ara són 6:15 de la tarda. Avui a 3Cat Info us destaquem que els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua sense control. És una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que poden fer expandir el foc, fer-lo estendre, i que obliga els excursionistes a marxar o a buscar una zona segura. A la resta de Catalunya el risc d'incendi va a la baixa, tot i que hi ha una setantena de municipis encara amb un perill alt. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i les autoritats locals avisen que no se'n poden fer càrrec. El govern de Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en aquest episodi fins a 88 persones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. A partir d'ara us explicarem que creix la sinistralitat laboral a Catalunya, sobretot el nombre de morts en accidents de treball. Durant la primera meitat de l'any, 60 persones han perdut la vida en accidents laborals. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. I la cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira actual. Diu que se sent públicament escrutada, sobretot pel seu aspecte físic. La decisió no només afecta aquesta gira internacional que està fent actualment, sinó també un espectacle musical que havia de protagonitzar l'any vinent a Londres. En esports, què destaquem a aquesta hora, Eduard Solà?
0: Doncs que l'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet Anglaterra. Abans de marxar, parla Hansi Flick, que ha lloat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
2: Pel que fa al temps, tenim una tarda insegura, tenim ruixats, tenim tempestes, sobretot a l'oest del país i al Pirineu, que localment són i poden ser intensos. En canvi, a la resta de Catalunya, un cel variable, amb xafogor molt intensa, sobretot al litoral. Les temperatures més altes del dia han rondat avui, atenció, als 37 graus, déu-n'hi-do. Ara passen poc més de 2 minuts de 6:15 de la tarda. Els bombers continuen els treballs d'extinció i demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet. Això és a l'Alta Ribagorça. Els bombers veuen que hi ha risc perquè les tempestes que ja cauen aquesta tarda en aquella zona del Pirineu puguin fer canviar bruscament el comportament del foc. De fet, Protecció Civil ja ha enviat una alerta, un SOS alert als telèfons mòbils per limitar l'accés en aquesta zona tan àmplia de muntanya entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan Angles, Ives i Berri. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
3: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin si són a prop dels límits de

0: l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
1: I aquest incendi pot tenir una evolució, tal que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, que avisin sobretot el 112.
0: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la Vall de Boí. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten, i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
2: Gràcies, Pau. Doncs no gaire lluny d'allà, de l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, els bombers ja donen per estabilitzat l'incendi al Tuc de Montipús. Amb l'arribada de les pluges han retirat els efectius de la zona, però demà hi tornaran per revisar el perímetre d'aquest foc.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un dia més mirant cap a Ceuta, que està lluny de tornar a la normalitat. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a Ceuta ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, incloent-hi més de 750 menors, de les quals el govern de la ciutat autònoma ja avisa que no se'n pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
5: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
4: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
6: ¿Ves que un saltejo en él? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que tiene mucho que ver... Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
4: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
2: Doncs justament aquesta tarda es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per la crisi a Ceuta. El govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar. La ministra nega cap error de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior, responsabilitat, solidaritat i menys demagògia, amb la que es també recorden la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya els 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa a Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
8: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
7: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
9: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
7: Una versió que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
10: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
7: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons imatges difoses per les xarxes socials, que han estat verificades, un dron s'ha estavellat i ha explotat en una platja concorreguda amb molta gent a la regió de Krasnodar, una destinació turística per molts russos. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes a un centenar de famílies. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra civils. Aquest matí també han mort 3 persones a Crimea, península ucraïnesa ocupada per Rússia. Recordem que fa 10 dies, 12 persones van morir en un atac ucraïnès contra un campament de vacances també a Crimea. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit avui que el seu objectiu és que el Kremlin aturi els combats abans de l'hivern.
3: 3CAT Info.
2: 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere, les persones que han mort anant o tornant de la feina, que han passat de 10 la primera meitat de l'any passat a 17 aquest 2026. Això segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe, però també a les deficiències del transport públic i de les carreteres.
11: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
2: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en aquests desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. I us expliquem també que la Generalitat ha redissenyat 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinem als ciutadans. Això es farà a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en diverses gestions. Entre les novetats, per exemple, hi ha una nova aplicació a la borsa de docents que permet accelerar la cobertura de les baixes. També hi ha canvis a l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, de manera que només cal que un membre ompli la documentació. Pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de l'aplicació de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital. Sandra Galve és anestesiòloga a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
12: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té. De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques, tot plegat arran de les denúncies que els va fer arribar un educador social. Aquest treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir. Ara falten un parell de minuts per arribar a 6:45 de la tarda. La secció sindical de Comissions Obreres a Barcelona de Serveis Municipals convoca una vaga de vigilants de les zones verdes i blaves. Serà una vaga de 24 hores tots els dissabtes que queden aquest any, començant el pròxim 8 d'agost a les 11 de la nit i en principi acabaran el 16 de gener del 2027. L'aturada l'ha provocada una modificació en les condicions de treball per part de l'empresa BSM, incorporant jornades en diumenges i festius a la seva plantilla i alterant el repartiment de la jornada diària. El 2023, de fet, ja hi va haver una vaga semblant. El cas va arribar a judici i en la resolució es van reconèixer els drets dels treballadors a recuperar les condicions que tenien abans. Ara, però, nombrosos treballadors han hagut d'iniciar reclamacions individuals. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
13: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
2: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu que ha anunciat BSM i que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions que, diuen, havien pactat prèviament amb l'empresa.
3: El temps.
2: La previsió amb el Néstor Gómez.
14: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats. Ruixats que poden ser localment intensos, allà on descarreguen ho poden fer amb ganes, a punts del Pirineu o Prepirineu, tot i que també n'arribaran alguns cap a l'àrea de Ponent i les Terres de l'Ebre, preferentment cap a l'àrea de la Terra Alta. A la resta del país veurem passar els núvols amb poca presència de la precipitació. El que sí que tindrem serà una tarda xafogosa, sobretot a punts de la façana costanera. Avui les màximes més altes, al voltant dels 37 graus a Montesquieu, 36 graus a la mateixa ciutat de Girona. De cara a demà, un matí assolellat amb núvols baixos a la costa, especialment entre el Garraf i el Montsià, amb molta xafogó en aquest sector. A la resta del país, matí de sol i tarda, amb aparició de ruixats i tempestes. Demà, les més intenses, sobretot, s'esperen al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa i també el nord d'Osona. A la resta del prelitoral sí que es pot escapar alguna feble precipitació. I ja diem que aquesta setmana la calor no té res a veure amb l'anterior. No serà extrema, serà intensa, però en extrema no arribarem cap dia a la xifra dels 40 graus, però sí que les més altes del país continuaran mantenint-se al voltant dels 36-37 graus.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Doncs ara, a 3Cat Info, us expliquem que la policia local de Benidorm busca els propietaris d'una urna funerària que han trobat en una taquilla d'un supermercat en aquesta localitat de la Marina Baixa. Informa des de València, Alba Barbosa.
15: L'encarregada del supermercat ha donat aquest matí l'alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes socials, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge de l'urna negra i demanent que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser, perquè, i afegeixen, darrere de l'urna hi ha una història i una família que segurament passa un mal moment. També demanen que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
2: Gràcies, Alba. I ara obrim pàgina cultural. I ho fem amb música. Mariana Grande. Jennifer.

0: I és que la cantant nord-americana ha sorprès avui tothom dient que es retirarà temporalment de la vida pública. Ho farà a partir de l'1 de setembre, quan acabi la gira que està fent actualment. És una decisió que afecta aquesta gira, però també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent a Londres, Sunday in the Park with George. Segons el representant d'Ariana Grande, el motiu d'aquesta decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Ariana Grande és el centre del focus mediàtic i ha rebut molts comentaris d'usuaris a les xarxes socials que posen en dubte el seu estat de salut, especulant que podria patir un trastorn de la conducta alimentària. Totes aquestes suposicions es van intensificar ara fa uns dies, quan s'ha publicat l'últim disc de l'artista, el seu 8è disc, titulat Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'aquest any s'estrenarà la pel·lícula Fokker in Love, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja s'ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà un musical de Stephen Sondheim que s'havia de fer l'any vinent a Londres, el 2027, al Barbican Center. Era Sunday in the Park with George. Doncs aquest musical, aquest espectacle musical a la capital britànica, tampoc es podrà fer. De tornada a casa nostra, el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una 90a de projeccions. També hi haurà activitats culturals vinculades a aquest territori de la Terra Alta. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Aquesta 10a edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula Gut és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
2: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
0: I ara parlem dels números, dels molts bons números que ha fet l'última entrega de Spider-Man. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Spider-Man Brand New Day va recaptar al cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'aquest any, segons dades de la pàgina web Box Office Mojo. La pel·lícula també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant dues setmanes als cinemes, on suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de Marvel, aquesta nova entrega de Spider-Man, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb gran èxit tant de crítica com de públic. De fet, ha assolit un 90% a la plataforma de ressenyes i crítiques Rotten Tomatoes i una qualificació de A a la pàgina a la plataforma de CinemaScore. A la taquilla mundial ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals. De fet, el president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula, vés a saber si no podria obrir la porta a futures històries dins l'univers cinematogràfic de Spider-Man. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga de Spider-Man protagonitzada per Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb Homecoming o Far From Home. A més, la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació dels tres Spider-Man conjuntament. I ja que parlem de cinema, el 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diverses seccions, en diverses parts del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Concorso Internazionale. Fora de competició hi haurà el director Albert Serra, que hi presentarà Six Moments de ma vie, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. També hi haurà presència a Locarno, a Locarno Kids, en aquest cas, amb Los Nuevos, de Rodrigo Pla. I en l'apartat de curtmetratges hi haurà dues obres, una, Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i també Primer Foc, de Blanca Carmel Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro, que està adreçat pels professionals que es dediquen a aquest sector. Aquest festival de Locarno a Itàlia es farà del 5 al 15 d'agost.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I avui, al carrer de la Perla, al barri de Gràcia de Barcelona, ha denunciat un sabotatge al local on es reuneixen per elaborar els decorats de la Festa Major, i això quan falten menys de dues setmanes perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, el 15 d'agost. En un comunicat a Instagram expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. Aquest incident al carrer La Perla de Barcelona coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll i la mala convivència durant les festes de Gràcia. Segons apunten, fets com aquest posen en qüestió la continuïtat d'una festa popular com la del barri de Gràcia. I és que hem de recordar que fa un parell de setmanes també la Fundació Festa Major de Gràcia va publicar un comunicat en defensa d'aquesta festa popular que, com veieu, és bastant polèmica.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans d'arribar a la informació esportiva, us expliquem que han caigut les matriculacions de turismes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700. Això és un 2% menys que fa un any, segons la patronal automobilística ANFAC. Tot i que en general es venen menys cotxes, pugen un 8% les vendes dels turismes electrificats, és a dir, la dels vehicles elèctrics purs i també la dels híbrids endollables. La disminució de vendes es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé la meitat, i els de gasolina amb un 30% menys de vendes. Són dades que, com dèiem, s'han sabut avui.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3CATinfoViari.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a les 6 de la tarda.
3: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. Comencem amb un apunt d'última hora perquè les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, medalla de bronze per Iris Tió, la final de sola lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 284 punts i mig, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'ha endut l'or, en aquest cas representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del sola lliure, on és la vigent campiona del món, però, de tota manera, s'ha mostrat així de satisfeta.
5: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
4: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final del solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minà, que ha estat plata, i del britànic Ranjuo Tomlin, que ha estat or. Sentim Cáceres.
6: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: En futbol, l'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet Anglaterra. I abans de marxar ha parlat Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha lloat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
7: We have to wait.
8: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
7: And then we will see what happens.
4: El Barça presentarà demà Gissi Vissiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho va explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Ja tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El València-Barça es jugarà el diumenge 6 de setembre a 16:45 de la tarda, més tard a les 9, Espanyol-Sevilla. També tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió, amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 16:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a 8:45. També hi ha horaris a la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge, el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. El Barça, per cert, ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada de pretemporada. Serà del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. A la tornada, el trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. En ciclisme, a punt d'acabar-se la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entra al territori francès. Té un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. I ja ha estat una etapa amb els primers grans ports d'aquesta edició del Tour femení. La catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour. És 13a a la general abans d'aquesta etapa, després d'acabar i 19a. També en ciclisme hem d'explicar que de Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X. I acabem amb un parell de punts de bàsquet. D'una banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I d'altra banda, l'Hierna Lleida i torna al pivot de l'ascens, Curquat, sudanès, 208 d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. Quat va jugar, recordem-ho, a Lleida al curs 2023-2024.
3: 3CAT Info.
9: Les 6 en punt. La portaveu del govern espanyol, Elma Said, nega que el CNI avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i reclama al Marroc que investigui i castigui els responsables de la crisi migratòria. El PP acusa Sánchez de no fer prou per protegir les fronteres espanyoles i li demana explicacions al Congrés i al Senat. Ceuta està lluny de tornar, però, a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre de les xifres del govern espanyol. Els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua sense control. Una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que poden expandir el foc i que obliga els bombers i els excursionistes a buscar zones segures. A la resta de Catalunya, el risc d'incendi va a la baixa, tot i que hi ha 71 municipis encara amb un perill alt. Almenys 7 persones, 3 de les quals nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès a la platja del Mar Negre, a Rússia. Moscou denuncia un atac deliberat contra civils, mentre que Kiev no s'ha pronunciat. Avui Ucraïna també ha atacat Crimea, península ocupada per Rússia, on ha fet 3 morts. Donald Trump acusa d'hipòcrites les autoritats de l'Iran per negar que estan negociant amb els Estats Units. El president nord-americà manté que hi ha noves converses en marxa i assegura que continuarà el seu bloqueig naval fins que obtingui un acord o una rendició de Teheran. Catalunya registra 500.000 de morts al mes de juliol atribuïbles a les altes temperatures, el doble a l'any passat. La xifra la recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Catalunya acumula una de cada 4 defuncions possiblement vinculades a l'excés de calor al juliol a tot l'estat. I creix la sinistralitat laboral, sobretot el nombre de morts en accidents de treball a Catalunya. Durant la primera meitat de l'any, 60 persones han perdut la vida en accidents laborals. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat.
4: Esports. Les catalanes Txell Ferrer, Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, medalla de bronze per Iris Tió a la final solo lliure femení de natació artística. L'expedició del Barça, mentrestant, en futbol, torna avui

0: cap a casa després que aquest matí, aquest migdia, ha tancat l'estaix que ha fet Anglaterra. Abans de marxar, parla Hansi Flick, que ha lloat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
1: I ens falta el temps, tarda insegura, amb ruixats i tempestes a l'oest del país i al Pirineu, localment intensos. En canvi, a la resta del país, cel variable amb xafogó intensa al litoral. Les temperatures més altes del dia han rondat els 37 graus.
2: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 7.
2: Trescat Info.
1: Comencem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarida Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Anem, doncs, cap a Madrid. Àngels Lafuente.
3: Des del govern espanyol, la ministra portaveu Elma Saiz insisteix que l'entrada massiva d'immigrants va ser un fet inèdit, sense precedents, i que cap informe del CNI els va alertar de la crisi que estava a punt d'esclatar.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: La veu crítica l'ha posat la ministra de Defensa. Margarita Robles ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista sobre l'arribada massiva de migrants, tot i que es va moure per les xarxes socials. I per primer cop assenyala el govern del Marroc, a qui demana que investigui i clarifiqui els fets i les responsabilitats.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular ho posa en dubte. Miguel Tellado diu que és impensable.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, i l'Audiència Nacional ja ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Demana a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal.
1: Ceuta encara està lluny, però, de tornar a la normalitat des que dijous passat va començar la crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos també més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
7: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
8: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
7: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
9: ¿Ves qué usaste este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos.

0: انت يوسف Amr in here, Center
1: Smeno. Amr, allez, d'abord,
0: dice che sono geno, io sto sperando che l'hanno detto che esperen, hasta che haya una soluzione per eso.
2: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix, de nou, ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta. A més, amb agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
3: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no es pot haver estat complementant al marge de la crisi. Són declaracions a 3cat Info.
5: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
3: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta. Les tempestes han obligat els bombers a retirar part dels efectius que treballaven a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. La pluja pot ajudar a frenar les flames, però el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls fan massa perillosa l'actuació sobre el terreny. Els bombers continuen monitoritzant l'evolució del foc i es manté també l'alerta als excursionistes perquè abandonin aquesta zona. Anem cap a la vall d'avui. Pau Rovira.
6: Els efectius que des d'aquest matí treballaven helitransportats a la part alta de l'incendi s'han retirat per motius de seguretat davant l'arribada de la tempesta. A partir d'ara es farà un seguiment constant de l'evolució del foc per valorar quan es podran reprendre les tasques d'extinció. La pluja podria ajudar a estabilitzar l'incendi, però segons bombers, aquesta tempesta també pot generar fortes ratxes de vent, llamps i fins i tot pirocúmuls que farien canviar sobtadament el comportament de les flames. En paral·lel, continua la preocupació pels excursionistes que encara podrien trobar-se a la zona del Besiberri i dels voltants. Meritxell Centeno, de l'Associació de Guies del Parc Nacional.
7: I seria qüestió també de saber de si hi ha excursionistes en aquella zona, ara és l'hora que estarien possiblement baixant de la seva excursió. Tenim el refugi de Besiberri i hi ha gent que hi fa nit. Jo mateixa aquests dies he donat informació a gent que m'ha preguntat.
6: En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un SOS als mòbils per demanar que s'abandoni aquesta àrea, ho explica la seva subdirectora Imma Soler.
8: I aquest incendi pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, que avisin sobretot el 112.
6: La restricció afecta unes 2.500 hectàrees, de les quals ja se n'han cremat una vuitantena. L'incendi crema des de divendres al terme municipal de Vilaller i els bombers esperen que encara duri diversos dies.
3: I a la Vall d'Aran, els bombers donen per estabilitzat l'incendi al Tuc de Montpius. Amb l'entrada de les pluges han retirat els efectius de la zona, però demà hi tornaran per revisar el perímetre. I la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir, en general, el risc d'incendi arreu del país i, a diferència de la setmana passada, no hi ha ara cap municipi en situació de perill extrem. Des de primera hora s'han pogut desactivar, doncs, el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien fins ara tancats. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, també a la Noguera i al Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi.
9: Perquè t'importa el què, però també el com.

0: Connecta't a 3cat Info.
1: Obrim plana internacional, 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons imatges difoses per les xarxes que han estat verificades, un dron s'ha estavellat i explotat en una platja concorreguda de la regió de Krasnodar, una destinació turística per molts russos. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes un centenar de famílies. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra civils. I aquest matí també han mort 3 persones a Crimea, península ucraïnesa ocupada per Rússia. Recordem que fa 10 dies, 12 persones van morir en un atac ucraïnès contra un campament de vacances també a Crimea. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit avui que el seu objectiu és que el Kremlin aturi els combats abans de l'hivern. I Donald Trump acusa les autoritats de l'Iran d'hipòcrites per negar que estan negociant amb els Estats Units i assegura que mantindrà el bloqueig naval sobre el país persa fins que hi hagi un acord, o bé, una rendició. A través de la seva xarxa social, Truth Social, Trump ha dit que, encara que no ho admeti, l'Iran està negociant i que són ells mateixos els que havien sol·licitat una reunió en Washington. L'Iran ha negat, a través del seu portaveu d'exteriors, haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar la guerra i ha dit que només està tractant amb Oman el trànsit de l'estret d'Hormuz.
2: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són amb Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
1: Trump havia anunciat en les hores prèvies que suspenia nous atacs sobre l'Iran per facilitar les converses amb Teheran. Malgrat la confusió, l'anunci del president nord-americà ha fet caure el preu del petroli més d'un 4% i està ara a l'entorn dels $80 al barril de Brent.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes. A primera hora de la tarda descarregaven cap a la Terra Alta i avançaven cap al Pla de Lleida i d'altres cap al Pirineu, on han deixat més de 20 litres per metre quadrat a punts com la Torre de Cabdella o també a Bonaigua. De les darreres hores destaquem els ruixats que estan descarregant amb força a punts del Berguedà, del Solsonès i de l'Alt Urgell. Precipitacions que tindran continuïtat durant les properes hores. De fet, aquest vespre poden arribar fins i tot a punts de la Cerdanya, també del Berguedà i àrees del Ripollès i fins i tot també de cara a aquest vespre nit a l'àrea de la Catalunya central. Uns ruixats que, atenció, perquè localment poden ser intensos i han acompanyat també de calamarsa o puntualment de pedra. Tot això, amb l'arribada de la nit, marxarà per donar pas a una nit i matinada força plàcida i, sobretot, a un dimarts que tindrem prou tranquil arreu del país, sobretot al matí. Amb un matí assolellat, amb alguns núvols a la façana costanera de poca importància, especialment a la Costa Daurada, Costa Central i àrees de les Terres de l'Ebre. I a la tarda, doncs, un cop més, on hem de parlar d'aquests ruixats. Uns ruixats que pràcticament cada tarda de la setmana ens aniran visitant. De cara a demà, els ruixats més intensos quedarien concentrats cap al Pirineu Oriental i alguns també es poden escapar cap a l'àrea del prelitoral. Destaquem de cara a les properes hores unes temperatures que encara es mantindran altes, amb xafogó durant la nit, especialment a la façana costanera, i demà amb unes temperatures que seran similars a les d'avui. Tant avui com demà, les més altes del dia ronden la xifra i rondaran la xifra dels 36-37 graus.
1: Doncs bé, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses a diverses comarques del centre i de l'oest del país. Les primeres tempestes ja han descarregat a les Terres de l'Ebre i al Pirineu, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i també a l'Alt Urgell. En aquestes zones es poden registrar fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, així com episodis també de calamarsa o esclafits. Davant d'aquesta situació, també s'ha reforçat la vigilància dels rius, rieres i barrancs per la possibilitat de crescudes sobtades. L'episodi es mantindrà fins demà i es preveu que guanyi intensitat, especialment al Ripollès, la Garrotxa i també a Osona, on el nivell de perill passarà de moderat a alt. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure. També evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs.
0: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble, doncs, que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol. A Espanya s'ha comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir, doncs, relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya pràcticament doblen la xifra del juliol de l'any passat. Aquest sistema de monitorització va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. Un 97% de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones. I a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més que anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de la manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
4: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
5: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
4: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
6: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
4: Aquest any el dispositiu de la paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la Inspecció de Treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
1: 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. A Catalunya són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Les persones que han mort anant, doncs, o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen dels cotxes, també a les deficiències del transport públic i a les carreteres.
7: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
1: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Canviant de qüestió, la Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats de les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques arran de les denúncies que els va fer arribar un educador social. El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament amb la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delictes en la gestió de les prestacions econòmiques. I a banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es facin servir. I el 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Cullell, competirà a la secció Consorcio Internazionale. I fora de competició, Albert Serra hi presentarà Seis Moments de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. Segons, també hi haurà la presència catalana a Locarno Kids, amb Los Nuevos de Rodrigo Pla, i en l'apartat de curtmetratges, amb dues obres nomenades Los Andares, de Sofía Esteve, i també de Isa Luengo, i Primer Foc, de Blanca Camell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro. És adreçat, doncs, als professionals del sector. I el festival Locarno se celebrarà del 5 fins al 15 d'agost. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Spider-Man Brand New Day va recaptar al cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'enguany, segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant dues setmanes als cinemes, on suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat, doncs, amb gran èxit tant a la crítica com també del públic, assolint un 90% a la plataforma de ressenyes i crítiques Rotten Tomatoes i una qualificació d'A a CinemaScore. A la taquilla mundial ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals. El president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries dins de l'univers cinematogràfic. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres, com per exemple Homecoming o Far From Home. A més, també la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació de tres Spider-Mans. I abans dels esports, una darrera qüestió. El carrer de la Perla del barri de Gràcia de Barcelona denuncia un sabotatge local on es reuneixen per elaborar els decorats quan falten tot just menys de dues setmanes perquè arrenqui la festa major del barri el 15 d'agost. En un comunicat a Instagram expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coneix la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns, sobretot pel soroll, també per la mala convivència durant les festes. Segons apunten, fets com aquests posen en qüestió la continuïtat d'una festa popular com la del barri de Gràcia. Esports. Eduard Solà, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda, Txell. Comencem amb un apunt d'última hora perquè les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, medalla de bronze per Iris Tió a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 284 punts i mig, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona del món, però, de tota manera, s'ha mostrat així de satisfeta.
9: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
8: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final del solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minac, que ha estat plata, i del britànic Ranjuo Tomblin, que ha estat or. Sentim Jordi Cáceres.
10: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
8: Encara en últim resultat d'aquesta tarda, la noruega Sigrid Hauset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa amb 156 km i mig de recorregut, amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hauset sigui la nova líder de la classificació general. Per la seva part, Paula Blasi, la catalana, segueix amb el mallot blanc que li acredita com a millor ciclista jove. I encara un últim apunt de ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre després de no fer-ho des del 2019. ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
8: En futbol, l'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet a l'Anglaterra. Abans de marxar ha parlat Hansi Flick, l'entrenador, que ha lluat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
11: We have to wait.
12: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
11: And then we will see what happens.
8: I sobre l'aportació dels joves, Hansi Flick.
11: Prima... It's a great talent.
12: L'Ebrima Tuncara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar

0: per Marc Cassadó i Roni Bardaggi i que vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Ja tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol, el València-Barça el diumenge 6 de setembre a 16:45 de la tarda i més tard a les 9 Espanyol-Sevilla. També tenim els de la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 16:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a 21:45. També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge, el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. El Barça, mentrestant, ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada de pretemporada. Serà del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. A la tornada, el trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I dos apunts de bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades i a l'Elerna Lleida hi torna el pivot de l'ascens Courquat, sudanès 208 d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari, ha jugat al Gran Canària.
1: Són 6:45, principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol nega que el CNI l'avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i reclama al Marroc que investigui i castigui els responsables de la crisi migratòria. El PP acusa Sánchez de no fer prou per protegir les fronteres espanyoles i li demana explicacions al Congrés i al Senat. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos també més de 750 menors. I el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre, doncs, de les xifres del govern espanyol. També que els bombers confinen una àrea de més de 2.000 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua sense control, una mesura preventiva davant l'arribada de tempestes que poden expandir el foc i que obliga els excursionistes a marxar o buscar una zona segura a la resta de Catalunya. El risc d'incendi, però, va a la baixa, tot i que hi ha 71 municipis encara amb un perill alt. I fins les 7 en punt, també us explicarem més notícies, com per exemple que la policia local de Benidorm busca els propietaris d'una urna funerària que han trobat en una taquilla d'un supermercat d'aquesta localitat a la Marina Baixa. També que 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. O que el Festival de Cinema de la Terra Alta Infecta celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta al futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una 90a de projeccions, a més també d'activitats culturals i vinculades al territori. I en esports, Eduard Solà, què hi podem afegir?
0: Doncs que les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics, que s'està fent a París. Les tres catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts a la medalla d'or. Aquest matí, bronze per a Iris Tió a la final de solo lliure femení de natació artística.
1: I el temps, tarda insegura amb ruixats i tempestes a l'oest del país, també al Pirineu, localment intensos, i en canvi, a la resta del país, cel variable amb xafogor intensa al litoral. Les temperatures més altes del dia han rondat els 37 graus. Dos quarts i pràcticament 6:53. La portaveu del govern, Elma Sainz, nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va presentar, doncs, l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Des del govern espanyol, la ministra portaveu Elma Saiz insisteix que l'entrada massiva d'immigrants va ser un fet inèdit sense precedents i que cap informe del CNI els va alertar de la crisi que estava a punt d'esclatar.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: La veu crítica l'ha posat la ministra de Defensa. Margarita Robles ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista sobre l'arribada massiva de migrants, tot i que es va moure per les xarxes socials. I per primer cop assenyala el govern del Marroc, a qui demana que investigui i clarifiqui els fets i les responsabilitats.
4: Le pido a Marruecos que investigue y

0: hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular ho posa en dubte. Miguel Tellado diu que és impensable.
2: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, i l'Audiència Nacional ja ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Demana a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal.
3: Ceuta, però, encara està lluny de tornar a la normalitat des que dijous passat va començar aquesta crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja haurien retornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, de les quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
4: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
5: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
4: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
6: ¿Ves qué usaste este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo ya va a
7: ser...
6: Dice que están esperando que le lleven ahora al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
4: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Dos quarts i mig de set, les tempestes han obligat els bombers a retirar part dels efectius que estaven treballant a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. La pluja pot frenar les flames, però el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls fan massa perillosa l'actuació sobre el terreny. Els bombers continuen monitoritzant l'evolució del foc i es manté també l'alerta als excursionistes perquè abandonin la zona. La Vall de Boí, Pau Rovira.
9: Els efectius que des d'aquest matí treballaven helitransportats a la part alta de l'incendi s'han retirat per motius de seguretat davant l'arribada de la tempesta. A partir d'ara es farà un seguiment constant de l'evolució del foc per valorar quan es podran reprendre les tasques d'extinció. La pluja podria ajudar a estabilitzar l'incendi, però segons bombers, aquesta tempesta també pot generar fortes ratxes de vent, llamps i fins i tot pirocúmuls que farien canviar sobtadament el comportament de les flames. En paral·lel, continua la preocupació pels excursionistes que encara podrien trobar-se a la zona del Besiberri i dels voltants. Meritxell Centeno, de l'Associació de Guies del Parc Nacional.
10: I seria qüestió també de saber de si hi ha excursionistes en aquella zona. Ara és l'hora que estarien possiblement baixant de la seva excursió. Tenim el refugi de Besiberri i hi ha gent que hi fa nit. Jo mateixa aquests dies he donat informació a gent que m'ha preguntat.
9: En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un SMS als mòbils per demanar que s'abandoni aquesta àrea, ho explica la seva subdirectora Imma Soler.
7: I aquest

0: incendi, doncs, pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, doncs que avisin sobretot el 112.
1: La restricció afecta unes 2.500 hectàrees, de les quals ja se n'han cremat una vuitantena. L'incendi crema des de divendres al terme municipal de Vilaller i els bombers esperen que encara duri diversos dies.
2: I a la Vall d'Aran, els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Tuc de Montpius. Amb l'arribada de les pluges també han retirat els efectius de la zona, però demà hi tornaran per revisar el perímetre. A escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint. Gràcies a la millora de les condicions del vent, una vintena d'avions s'han pogut enlairar aquesta matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits per les regions de Beòcia i l'Àtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Investigadors que analitzen les causes d'aquest accident afirmen que la separació entre les dues aeronaus que van col·lisionar era insuficient. I per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. I mentrestant, els incendis al nord-oest dels Estats Units, sobretot a l'estat de Washington, ja han arrasat 700 cases i han deixat més de 65.000 persones evacuades. En total, hi ha una setantena de focs, 20 dels quals a Oregon i 16 més a Washington, on, recordem, han calcinat més de 600.000 hectàrees. S'han declarat l'emergència estatal i s'han prohibit pràcticament totes les cremes agrícoles i de residus fins al 30 de setembre. Fins ara, les autoritats no han registrat víctimes mortals, tampoc ferits, tot i que admeten que encara no han arribat fins a algunes zones que els focs han arrasat del tot. I més qüestions. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa d'aquests sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que, des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal, demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o bé de prevenció. Ho ha explicat Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
3: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
2: I també en declaracions a aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confia que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
4: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
2: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi, que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, s'ha fet a base de 39 autòpsies i reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i també els centres educatius per conscienciar i oferir més cursos. Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al mes de juny. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Als cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
6: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
5: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
2: L'home que va aparèixer divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets, segons l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Maria Rovira.
7: Els responsables del crim haurien disparat contra l'home, que tenia uns 30 anys, i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret fins que un veí va veure que en sortia una extremitat i va alertar

0: del que passava, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís divendres passat cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar-ne els responsables. El cas està sota secret de sumari.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i també a Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona i la segona va ser el 20 de juliol en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori dels objectes de valor de les víctimes. I abans de la previsió meteorològica, una informació que us avançàvem al sumari, la La policia local de Benidorm busca els propietaris d'una urna funerària que han trobat en una taquilla d'un supermercat d'aquesta localitat de la Marina Baixa. València, Alba Barbosa.
2: L'encarregada del supermercat ha donat aquest matí l'alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes socials, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge de l'urna negra i demanen que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser, perquè, i afegeixen, darrere de l'urna hi ha una història i una família que segurament passa un mal moment. També demanen que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
1: 7:45.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats. Ruixats que poden ser localment intensos. Allà on descarreguen ho poden fer amb ganes a punts del Pirineu o Prepirineu, tot i que també n'arribaran alguns cap a l'àrea de Ponent i les Terres de l'Ebre, preferentment cap a l'àrea de Terra Alta. A la resta del país veurem passar els núvols amb poca presència de la precipitació. El que sí que tindrem serà una tarda xafogosa, sobretot a punts de la façana costanera. Avui les màximes més altes, al voltant dels 37 graus a Montesquieu, 36 graus a la mateixa ciutat de Girona. De cara a demà, un matí assolellat amb núvols baixos a la costa, especialment entre el Garraf i el Montsià, amb molta xafogor en aquest sector. A la resta del país, matí de sol i tarda, amb aparició de ruixats i tempestes. Demà, les més intenses, sobretot, s'esperen al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa i també el nord d'Osona. A la resta del prelitoral sí que es pot escapar alguna feble precipitació. I ja diem que aquesta setmana la calor no té res a veure amb l'anterior. No serà extrema, serà intensa, però en extrema no arribarem cap dia a la xifra dels 40 graus, però sí que les més altes del país continuaran mantenint-se al voltant dels 36-37 graus.
3: 3CAT Info. Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
5: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
6: Que no és mai bon senyal.
5: Esdevenir un viatge a la mort.
7: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
5: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
3: Info.
1: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i també les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i també l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Entre les novetats hi ha la nova aplicació a la borsa de docents que permet accelerar la cobertura de baixes. També hi ha canvis, per exemple, a l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, de manera que només cal que un dels membres ompli la documentació i l'altre l'accepti. Pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment també per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital, com ja haurien fet més de 6.000 persones. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
8: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té, un canvi que, segons apunta, ja ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
9: un excés de burocràcia i un excés, no?, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre

0: generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs, tot aquest programa, que és el CatGirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
1: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
2: 3Cat Info.
1: La Plataforma per la Llengua reclama que reconegui el nivell de català a l'hora d'optar a places MIR en territori catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixements de la llengua. Són les al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica doncs, les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
3: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
1: La Plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I la secció sindical de Comissions Obreres a Barcelona de Serveis Municipals convoca una vaga de vigilants a les zones verdes i blaves. La vaga serà de 24 hores tots els dissabtes que queden d'aquest any, començant doncs, el pròxim 8 d'agost a les 12 de la nit i en principi acabaran el 16 de gener de 2027. L'aturada l'ha provocada una modificació de les condicions de treball per part de l'empresa BSM, incorporant jornades en diumenges, també en festius, a la seva plantilla i alterant el repartiment de jornada diària. El 2023 ja hi va haver una vaga similar. El cas va arribar a judici i en la resolució es van donar a conèixer els drets dels treballadors a recuperar les condicions prèvies. Ara, però, els nombrosos treballadors han hagut d'iniciar reclamacions individuals. Sentim a David Martínez, des del delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
4: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: I a tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu que ha anunciat BSM, que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I més qüestions. Els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte al mateix període de l'any passat. I són 12 vegades més, doncs, que ara fa 5 anys. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només a les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com per exemple ara obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després ja se n'obre un altre.
5: Si que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: La raó de l'augment de robatoris és perquè en els darrers anys ha augmentat molt la demanda d'aquest material. Xavier Virun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres, explica els motius doncs, d'aquest augment.
6: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
1: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. El Festival de Cinema de la Terra Alta Infecta celebra la seva desena edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una norantena de projeccions, a més també d'activitats culturals i vinculades al territori. Clara Chavarría Domingo.
7: Aquesta desena edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula Gut és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
8: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny de

0: els grans centres culturals, també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
2: Esports. Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem parlant de natació artística perquè les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, medalla de bronze per a Iris Tió a la final del solo lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 284,5, al darrere de l'alemanya Clara Vleier, medalla de plata, i de la bielorrusa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona del món, però tot i això s'ha mostrat així de satisfeta.
4: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
3: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final del solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minac, plata, i del britànic Ranju Otomblin, or. Sentim Cáceres.
5: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
3: I encara un altre resultat d'aquesta mateixa tarda, la noruega Sigrid Hauset ha guanyat la medalla, ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa amb 156 quilòmetres i mig de recorregut, amb els primers grans ports de la prova, i que ha servit perquè Hauset sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. I també ciclisme. Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X. I en una entrevista que podreu sentir al Toc Costa, el director de la Vuelta, Javier Guillén, n'ha parlat d'aquesta manera.
6: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
3: Tresca Info. En futbol, l'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estatge que ha fet Anglaterra. I abans de marxar ha parlat Hansi Flick, que ha lluat el paper dels joves i ha admès també que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
7: We have to wait.
8: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
7: And then we will see what happens.
3: El Barça presentarà demà Gissi Vissiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre, i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho va explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Caçador i Roni Verdaggi i vol millorar també el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Ja tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El València-Barça jugarà el diumenge 6 de setembre a 4:45 de la tarda i més tard a les 9 Espanyol-Sevilla. També tenim horaris de la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 4:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a 9:15. També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F el dissabte 29 d'agost. L'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a 5:00 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a 12:00 PM i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a 7:00 de la tarda. Precisament el Barça ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada de pretemporada. Serà del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. A la tornada el trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. En bàsquet, d'una banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I de l'altra, a l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Curs Quad, sudanès, 208 d'alçada, ocupa plaça d'extracomunitari. L'any passat va jugar al Gran Canària. I en handbol, el lateral esquerre Oriol San Felipe, fins ara jugador del Barça Atlètic, formarà part del primer equip blaugrana la pròxima temporada. Segons ha anunciat aquest dilluns, el club blaugrana San Felipe té 20 anys, 1,98 d'alçada. 3CAT Info.
9: Bona tarda, són les 7. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, nega que el CNI avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i reclama al Marroc que investigui i castigui els responsables d'aquesta crisi migratòria. El PP acusa Sánchez de no fer prou per protegir les fronteres espanyoles i li demana explicacions al Congrés i al Senat. Mentrestant, Ceuta està lluny de tornar a la normalitat i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors. El govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Recordem que Ceuta ha elevat avui mateix el nombre de morts en aquest episodi a 88, molt per sobre de les xifres del govern espanyol. Els bombers retiren part dels efectius que treballen en l'extinció de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, perquè les tempestes d'aquesta tarda poden generar pirocúmuls molt perillosos. Protecció Civil ha demanat als excursionistes que hi ha a la zona que, si poden, marxin i, si no, que busquin zones segures on refugiar-se. Donald Trump acusa d'hipòcrites les autoritats de l'Iran per negar que estan negociant amb els Estats Units. El president nord-americà manté que hi ha noves converses en marxa i assegura que continuarà el seu bloqueig naval fins que obtingui un acord o una rendició de Teheran. Almenys 7 persones, 3 de les quals nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre a Rússia. Moscou denuncia un atac deliberat contra civils, mentre que Kiev no s'hi ha pronunciat de moment. Avui, Ucraïna també ha atacat Crimea, una península ocupada per Rússia, on ha fet 3 morts. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Un estudi de l'Institut de Medicina Legal relaciona aquests ofegaments amb les desigualtats socials i econòmiques. Entitats del tercer sector confirmen que la majoria d'infants amb aquest perfil no saben nedar. 5 produccions catalanes han estat seleccionades al Festival Internacional de Cinema de Locarno, entre les quals el llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, i un documental sobre l'artista Ava Cavan, d'Albert Serra. Aquesta gran cita internacional del cinema d'autor se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
3: Esports. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Les tres catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a només a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, bronze per Iris Tió a la final del solo lliure femení de natació artística. I en futbol, l'expedició del Barça torna avui cap a casa després que aquest migdia ha tancat l'estaix que s'ha fet a Anglaterra. Abans de marxar, ha parlat Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
9: Pel que fa al temps, els ruixats i les pedregades d'avui tenen ja les hores comptades. Amb l'arribada de la nit desapareixeran del tot. I demà el temps tindrà dues cares. Un matí de sol amb núvols a la Costa Daurada i amb xafogó, i una tarda amb tempestes i ruixats al Pirineu Oriental i també al prelitoral. La temperatura demà no passarà dels 37 graus. 3CAT Info. Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. A aquesta hora us parla Eloi Barrera. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz,

0: nega que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc la setmana passada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular. Ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final aquesta entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
1: Des del govern espanyol, la ministra portaveu Elma Saiz insisteix que l'entrada massiva d'immigrants va ser un fet inèdit, sense precedents, i que cap informe del CNI els va alertar de la crisi que estava a punt d'esclatar.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
1: La veu crítica l'ha posat la ministra de Defensa. Margarita Robles ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista sobre l'arribada massiva de migrants, tot i que es va moure per les xarxes socials. I per primer cop assenyala el govern del Marroc, a qui demana que investigui i clarifiqui els fets i les responsabilitats.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular ho posa en dubte. Miguel Tellado diu que és impensable.
4: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, i l'Audiència Nacional ja ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Demana a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal.
0: I mentrestant, sobre el terreny, Ceuta està lluny de tornar a la normalitat. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors. El govern de la ciutat autònoma ja ha avisat que no se'n pot fer càrrec. Informa des de Ceuta l'enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Sarnades.
5: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
6: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
5: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
7: ¿Ves que un salte este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya alguna solución para eso.
5: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
0: Doncs davant d'aquesta polèmica, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient, diu, la crisi de Ceuta. No només això, també celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer

0: més per protegir les fronteres externes i, de fet, ha ofert ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Encapçalats per Itàlia, hi ha 22 dels 27 països membres que han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les 7 i 9 minuts de la tarda. Les tempestes han obligat els bombers a retirar els efectius que estaven treballant a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. La pluja pot ajudar a frenar les flames, però en canvi el vent, els llamps i el risc que es generin nous pirocúmuls fan molt perillosa l'actuació sobre el terreny. De moment els bombers continuaran monitorant l'evolució del foc a l'espera de poder tornar-hi demà. Mentrestant, es manté també l'alerta als excursionistes perquè abandonin, perquè marxin d'aquesta zona. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
2: Els efectius que des d'aquest matí treballaven helitransportats a la part alta de l'incendi s'han retirat per motius de seguretat davant l'arribada de la tempesta. A partir d'ara es farà un seguiment constant de l'evolució del foc per valorar quan es podran reprendre les tasques d'extinció. La pluja podria ajudar a estabilitzar l'incendi, però segons bombers, aquesta tempesta també pot generar fortes ratxes de vent, llamps i fins i tot pirocúmuls que farien canviar sobtadament el comportament de les flames. En paral·lel, continua la preocupació pels excursionistes que encara podrien trobar-se a la zona del Besiberri i dels voltants. Meritxell Centeno, de l'Associació de Guies del Parc Nacional.
3: I seria qüestió també de saber de si hi ha excursionistes en aquella zona. Ara és l'hora que estarien possiblement baixant de la seva excursió. Tenim el refugi de Besiberri i hi ha gent que hi fa nit. Jo mateixa aquests dies he donat informació a gent que m'ha preguntat.
2: En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un SOS als mòbils per demanar que s'abandoni aquesta àrea, ho explica la seva subdirectora Imma Soler.
4: I aquest incendi pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna emissió que comenci, doncs, que avisin sobretot el 112.
2: La restricció afecta unes 2.500 hectàrees, de les quals ja se n'han cremat una vuitantena. L'incendi crema des de divendres al terme municipal de Vilaller i els bombers esperen que encara duri diversos dies.
0: Gràcies, Pau. A banda d'aquest foc que tenim actiu al Pirineu, la veritat és que la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del país i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem. Tot i això, hi ha una setantena de municipis que se situen en el nivell 3 per perill molt alt. Són sobretot a les comarques del Pallars Jussà, de la Noguera i el Solsonès. Davant d'això, els agents rurals demanen que no s'abaixi la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al bosc o a la muntanya. També encara pendents de la situació meteorològica que està afectant i que està influint en aquests focs forestals, sobretot del Pirineu, la situació del temps és una mica complicada avui. Per això Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta davant la previsió de pluges intenses a diverses comarques del centre i de l'oest del país. Les primeres tempestes, de fet, ja han descarregat a les Terres de l'Ebre i el Pirineu, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. En aquestes zones s'hi podrien registrar fins a 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora, així com també episodis de calamar-se o esclafits. Davant d'això, també s'ha reforçat la vigilància de rius, rieres i barrancs per la possibilitat de crescudes sobtades. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres o barrancs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara pàgina internacional. Donald Trump, el president dels Estats Units, acusa les autoritats de l'Iran d'hipòcrites per negar que estan negociant amb els Estats Units. Assegura que mantindrà el bloqueig naval sobre el país persa fins que hi hagi un acord o una rendició. A través de la seva xarxa social, Truth Social, Trump també ha dit que, encara que no ho admeti, l'Iran està negociant i que són ells mateixos els que havien demanat una reunió en Washington. L'Iran ha negat, a través del seu portaveu d'exteriors, haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb aquesta guerra. De fet, ha dit que només s'està tractant a Oman el trànsit a l'estret d'Hormuz.
5: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, havia anunciat en les hores prèvies que suspenia nous atacs sobre l'Iran per facilitar les converses amb el règim de Teheran. Malgrat la confusió, l'anunci del president nord-americà ha fet caure el preu del petroli més d'un 4% i està ara a l'entorn dels $80 al barril de Brent.

0: i 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons unes imatges que s'han difós per les xarxes socials i que ja han estat verificades, un dron s'ha estavellat i ha explotat enmig d'una platja concorreguda plena de gent a la regió de Krasnodar, que és una destinació turística per molts russos que s'hi acosten. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes un centenar de famílies que, com us dèiem, eren en aquesta platja. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra la seva població civil. Aquest matí també han mort 3 persones a Crimea, que és una península ucraïnesa ocupada per Rússia. Recordem que fa 10 dies 12 persones van morir en un atac ucraïnès contra un campament de vacances també a Crimea. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit avui que el seu objectiu és que el Kremlin aturi els combats abans de l'hivern.
1: El temps.
0: A 7:15 del vespre, amb el Néstor Gómez.
2: Tarda de ruixats i de tempestes. A primera hora de la tarda descarregaven cap a la Terra Alta i avançaven cap al Pla de Lleida i d'altres cap al Pirineu, on han deixat més de 20 litres per metre quadrat a punts com la Torre de Cabdella o també a Bonaigua. De les darreres hores destaquem els ruixats que estan descarregant amb força a punts del Berguedà, del Solsonès i de l'Alt Urgell. Precipitacions que tindran continuïtat durant les properes hores. De fet, aquest vespre poden arribar fins i tot a punts de la Cerdanya, també de al Berguedà i àrees del Ripollès i fins i tot també de cara a aquest vespre nit a l'àrea de la Catalunya central. Uns ruixats que, atenció, perquè localment poden ser intensos i han acompanyats també de calamarsa o puntualment de pedra. Tot això, amb l'arribada de la nit, marxarà per donar pas a una nit i matinada força plàcida i sobretot a un dimarts que tindrem prou tranquil arreu del país, sobretot al matí. Al matí assolellat, amb alguns núvols a la façana costanera de poca importància, especialment a la Costa Daurada, Costa Central i àrees de les Terres de l'Ebre, i a la tarda, doncs, un cop més haurem de parlar d'aquests ruixats. Uns ruixats que pràcticament cada tarda de la setmana ens aniran visitant. De cara a demà, els ruixats més intensos quedarien concentrats cap al Pirineu Oriental i alguns també es poden escapar cap a l'àrea del prelitoral. Destaquem de cara a les properes hores unes temperatures que encara es mantindran altes, amb xafogó durant la nit, especialment a la façana costanera, i demà amb unes temperatures que seran similars a les d'avui. Tant avui com demà, les més altes del dia ronden la xifra i rondaran la xifra dels 36-37 graus.
1: Trescat Info.
3: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen un parell de minuts d'un 7:45 del vespre. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi que ha fet l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
4: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que es va... més va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: Doncs justament confirma aquesta tesi la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma que els seus monitors detecten això, que la majoria de criatures no saben nedar.
5: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen...
0: De fet, l'estudi confirma que l'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil a casa nostra. I sobre això, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat una desena de cartells per advertir de la prohibició

0: prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després que morissin tres menors justament a la platja de la Rabassada el passat mes de juny. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
1: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
2: Totes les zones de roques, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
1: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
0: I obrim ara un bloc d'informacions de la crònica de successos. Comencem a Lloret de Mar, a la Costa Brava, perquè el cadàver que va aparèixer divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets, segons l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquests fets. N'informa des de Girona Maria Rovira.
3: Els responsables del crim haurien disparat contra l'home, que tenia uns 30 anys, i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret fins que un veí va veure que en sortia una extremitat i va alertar del que passava, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís divendres passat cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar-ne els responsables. El cas està sota secret de sumari.
0: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys que havia robat i agredit, tant físicament com sexualment, dues dones sense llar, en un cas a Barcelona i en un altre a Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. L'altra agressió va ser el 20 de juliol, en aquest cas en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes, a la Selva. Les dues agressions van acompanyades del robatori d'objectes de valor que portaven les dues víctimes. I el jutge ha enviat a la presó l'home de 39 anys detingut divendres passat per haver matat la seva parella a Santander. La víctima tenia 27 anys i tenien un fill petit en comú, ella i l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere, tot i que no hi havia, diuen, denúncies prèvies. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili no van poder fer res per salvar la víctima. Amb aquesta de Santander ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a Espanya des que va començar l'any.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara us expliquem que la policia local de Benidorm està buscant els propietaris d'una urna funerària que ha aparegut dins la taquilla d'un supermercat en aquesta localitat de la Marina Baixa, a Benidorm. Ens n'informa des de València l'Alba Barbosa.
5: L'encarregada del supermercat ha donat aquest matí l'alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes socials, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge de l'urna negra i demanen que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser, perquè hi afegeixen: darrere de l'urna hi ha una història i una família que segurament passa un mal moment. També demanen que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
4: 3CAT Info.
0: El 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes escollides en diverses seccions. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Concorso Internazionale. Fora de competició, el català Albert Serra hi presentarà Seis Moments de ma vie, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. També hi haurà presència catalana a Locarno Kids amb Los Nuevos, de Rodrigo Pla. I en l'apartat de curtmetratges, dues obres. Una, Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i l'altra, Primer Foc, de Blanca Camell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro, que està adreçat als professionals del sector. Aquest festival de cinema que es fa a Itàlia, Locarno, se celebrarà del 5 al 15 d'agost. I us expliquem també que Plataforma per la Llengua reclama que es reconegui el nivell de català a l'hora d'optar les places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixements de la nostra llengua.

0: les al·legacions al projecte de reial decret que modifica les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. N'ha parlat aquí a 3cat Info el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
1: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per entendre els pacients en català.
2: 3cat Info.
0: I el carrer La Perla, al barri de Gràcia de Barcelona, denuncia un sabotatge al local on es reuneixen per elaborar els decorats, i això quan tot just falten 2 setmanes perquè arrenqui la festa major del barri. En un comunicat expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll i la mala convivència durant les festes. Segons apunten, fets com aquest posen en qüestió la continuïtat d'una festa popular com la del barri de Gràcia de la capital catalana.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest matí, Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze en sol lliure femení. Tió ha obtingut una puntuació de 284 punts i mig. Al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Handoska, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Iris Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la solo lliure, en què és la vigent campiona del món. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar 2 plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Iris Tió creu que Rússia les ha copiat. Ho explica el Tot Costa.
4: Han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Arnissi ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
3: La noruega Sigrid Hauset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa de 156 km i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hauset sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet.
5: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
3: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
2: 3cat Info.
3: En futbol, l'expedició del Barça torna avui cap a casa després de l'estatge a Anglaterra. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar. Ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
6: We have to wait.
7: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
6: And then we will see what happens.
3: Un Ferran Torres que no ha descartat una sortida, ho ha fet en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El Barça també presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer de

Davanter. Ho van explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Runi Bardagi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart.

0: Anem als horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
1: Ara són 8:15 del vespre. A Trescatinfo us destaquem que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, nega que el CNI avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i reclama al Marroc que investigui i castigui els responsables de la crisi migratòria. Mentrestant, el PP acusa Sánchez de no fer prou per protegir les fronteres espanyoles. A Ceuta, mentrestant, sobre el terreny hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors. El govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. A casa nostra, els bombers han retirat part dels efectius que treballaven en l'extinció de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, perquè les tempestes d'aquesta tarda podrien generar pirocúmuls molt perillosos. Protecció Civil demana als excursionistes que encara hi hagi a la zona que, si poden, marxin, i, si no, que busquin zones segures on refugiar-se. Almenys 7 persones, 3 de les quals són nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre a Rússia. Moscou denuncia un atac deliberat contra civils, mentre que Kiev no s'ha pronunciat de moment sobre aquest atac. A partir d'ara us explicarem que la Generalitat ha redissenyat 170 tràmits administratius per estalviar-nos temps, per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinem als ciutadans. Això serà a través del programa CatGirem, que impulsa, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en moltes de les gestions amb l'administració. I a l'Espai Insostenibles viatjarem a Groenlàndia amb la Montse Poblet per comprovar com afecta el canvi climàtic en aquella zona de l'Àrtic. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
0: Destaquem que les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or.
1: I pel que fa al temps, tenim una tarda insegura amb ruixats i tempestes a l'oest del país i també al Pirineu. Uns ruixats que són i poden ser localment intensos. En canvi, a la resta del país tenim cel variable amb xafogor. Això sí, xafogor molt intensa, sobretot al litoral. Les temperatures més altes del dia avui han rondat els 37 graus. Ara passen 2:05 de 8:15 del vespre. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc la setmana passada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular. Ha assenyalat, a més, el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final aquesta polèmica entrada massiva de migrants. Anem a Madrid. Informa Àngels Lafuente.
2: Des del govern espanyol, la ministra portaveu Elma Saiz insisteix que l'entrada massiva d'immigrants va ser un fet inèdit, sense precedents, i que cap informe del CNI els va alertar de la crisi que estava a punt d'esclatar.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: La veu crítica l'ha posat la ministra de Defensa. Margarita Robles ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista sobre l'arribada massiva de migrants, tot i que es va moure per les xarxes socials. I per primer cop assenyala el govern del Marroc, a qui demana que investigui i clarifiqui els fets i les responsabilitats.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: Però el Partit Popular ho posa en dubte. Miguel Tellado diu que és impensable.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, i l'Audiència Nacional ja ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Demana a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal.
1: Doncs, mentrestant, la ciutat autònoma de Ceuta està lluny de tornar a la normalitat. Tot i que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat cap al Marroc, encara en queden milers, entre 3.000 i 5.000 persones, incloent-hi més de 750 menors. El govern local ja avisa

0: que no se'n pot fer càrrec. Enviat especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
2: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
3: ¿Ves que un salte este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo debe haberse... Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya alguna solución para eso.
1: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
0: Gràcies, Cèlia. I afegirem encara que quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a aquesta crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres, sí, és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir, diuen, amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia a l'ús polític que, segons diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
4: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: Aquest manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les tempestes d'aquesta tarda han obligat els bombers a retirar els efectius que treballaven en l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. La pluja, de fet, pot ajudar a frenar les flames, però, en canvi, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls fan molt perillosa l'actuació sobre el terreny. De moment, els bombers continuaran controlant l'evolució del foc a l'espera de poder-hi tornar demà. Mentrestant, es manté alerta, atenció, l'alerta als excursionistes perquè marxin d'aquesta zona afectada per l'incendi. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
6: Els efectius que des d'aquest matí treballaven helitransportats a la part alta de l'incendi s'han retirat per motius de seguretat davant l'arribada de la tempesta. A partir d'ara es farà un seguiment constant de l'evolució del foc per valorar quan es podran reprendre les tasques d'extinció. La pluja podria ajudar a estabilitzar l'incendi, però segons bombers, aquesta tempesta també pot generar fortes ratxes de vent, llamps i fins i tot pirocúmuls que farien canviar sobtadament el comportament de les flames. En paral·lel, continua la preocupació pels excursionistes que encara podrien trobar-se a la zona del Besiberri i dels voltants. Meritxell Centeno, de l'Associació de Guies del Parc Nacional.
7: I seria qüestió també de saber de si hi ha excursionistes en aquella zona. Ara és l'hora que estarien possiblement baixant de la seva excursió. Tenim el refugi de Besiberri i hi ha gent que hi fa nit. Jo mateixa aquests dies he donat informació a gent que m'ha preguntat.
6: En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un SMS als mòbils per demanar que s'abandoni aquesta àrea, ho explica la seva subdirectora Imma Soler.
8: I aquest incendi doncs, pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna ignició que comenci, doncs, que avisin sobretot el 112.
6: La restricció afecta unes 2.500 hectàrees, de les quals ja se n'han cremat una vuitantena. L'incendi crema des de divendres al terme municipal de Vilaller i els bombers esperen que encara duri diversos dies.
0: Bé, doncs ja veieu que tenim una jornada plena de contrastos. Per una banda, incendis forestals a l'altra muntanya, però d'altra banda també tenim tempestes i pluges intenses en les últimes hores a casa nostra. Tot i que la pitjor part d'aquestes pluges, d'aquestes tempestes, espera per demà al nord-est del país, les pluges ja han descarregat amb força a diferents punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. Hi ha hagut precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. També hem vist aquesta tarda episodis de calamarsa i esclafits en alguns territoris. A Solsona, la pedregada ha causat danys en alguns vehicles amb vidres trencats, però que sapiguem no hi ha hagut afectacions rellevants a la capital del Solsonès. Aquest episodi de precipitacions intenses es mantindrà fins demà i es preveu que guanyi intensitat, atenció, les comarques del Ripollès, la Garrotxa i Osona, on el nivell de perill passarà de moderat a alt. Per això, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs. Aquest canvi de temps permetrà afrontar el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem d'incendi. Tot i això, el perill continua sent molt alt en una cinquantena de municipis, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
5: 3CAT Info.
0: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. Això segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol. A Espanya, al conjunt de l'estat espanyol, s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol, que es podrien relacionar amb aquesta calor extrema. Les 2.000 defuncions d'aquest mes passat, al juliol a Espanya, pràcticament doblen la xifra del mateix mes de l'any passat. Aquest sistema de monitorització va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra que hem tingut ara aquest mes de juliol només està superada per una ocasió, la del juliol del 2022. La gran majoria de les víctimes, el 97%, eren majors de 65 anys i el 60% eren dones. Ara falten 3 minuts per arribar a 7:45 del vespre. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere, és a dir, les persones que han mort anant o tornant de la feina. Han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest període del 2026. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe, però també a les deficiències del transport públic i de les carreteres.
9: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
0: I us expliquem ara que la Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. És el programa CatGirem, que impulsa, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, la digitalització de formularis i també l'aplicació d'intel·ligència artificial en moltes gestions. Per exemple, una borsa de docents que permetrà accelerar la cobertura de les baixes. També hi ha canvis a l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia. Ara només caldrà que un membre ompli la documentació. O pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de l'aplicació de La meva salut, sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital. El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té, un canvi que, segons apunta, ja ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Ho explica el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
10: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs, tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: De fet, es preveu que a finals de 2028 ja s'hauran simplificat una quarantena de tràmits més.
5: 3CAT Info.
0: Israel expressa la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas.

0: declarat per Donald Trump fa tot just 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat oficialment sobre el tema. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista. Avui, l'oficina de Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas, perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies, el govern israelià ja havia filtrat que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on ara controla el 70% del territori. Els gazians, doncs, també es mostren escèptics.
1: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
0: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas pel desarmament era que s'acabessin aquests atacs. Les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
2: El temps.
0: La crònica del Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. Ruixats i tempestes al nord del país, preferentment al Pirineu i Prepirineu, concentrats fins a l'arribada de la nit, amb vols de mitjanit a tot estirar. Després marxaran i desapareixeran del tot per donar pas a una nit i matinada serena. I d'aquesta manera tindrem aquest dimarts. Un dimarts al matí assolellat arreu i només cap a la costa central, Costa Daurada i àrees del Delta de l'Ebre, al matí es llevarà amb núvols baixos, sinònim també d'intensa xafogó. A la tarda, de nou sol arreu, amb núvols que apareixeran cap al sector de muntanya del Pirineu i serralada transversal, i és en aquests sectors, cap al Pirineu més oriental, on s'esperen ruixats localment intensos, especialment al Ripollès i comarques veïnes, també a punts de la Catalunya central i fins i tot del prelitoral. Atenció a les tempestes de demà a la tarda, perquè, tal com ha passat avui, poden anar acompanyades també de calamarsa o de pedra. Les temperatures demà, similars a les d'avui, amb els valors més elevats al voltant dels 36-37 graus. I tot això al llarg d'una setmana que els ruixats ens visitaran cada tarda i les temperatures es mantindran prou estancades, prou aturades, entre els 36 a 37 graus, les més elevades de cada dia.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silué.
4: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
5: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
4: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
6: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
4: El que ens descriu el Iagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
7: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
4: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
8: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
4: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Canac, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern

0: en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
1: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
0: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
2: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va cap de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
0: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
2: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
0: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
3: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'està marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no?, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
0: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
3: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
4: Insostenibles.
5: Ara són 7:45.
4: 3CAT Info.
5: I la cantant nord-americana Ariana Grande diu que es retira. Trying to feel something real to cry again. Això sí, diu que es retira temporalment de la vida pública. Ho farà a partir de l'1 de setembre, que és la data en què acaba la gira musical que està rodant actualment. La decisió també afecta el musical que havia de protagonitzar l'any vinent a Londres. Segons el seu representant, el motiu de la decisió d'Ariana Grande és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Ariana Grande és el centre del focus mediàtic i ha rebut molts comentaris a les xarxes socials que posen en dubte el seu estat de salut. Especulen que podria patir un trastorn de la conducta alimentària, unes suposicions que es van intensificar ara fa uns dies quan es va publicar el seu 8è disc Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra. Tot i que a finals d'aquest any s'estrenarà la pel·lícula Focus on Love amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja s'ha anunciat és que no protagonitzarà un musical de Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, que s'havia de fer el 2027 al Barbican Center de Londres. I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta de futur. Ens informa des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
6: Aquesta 10a edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula Gut és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
7: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres

0: culturals, també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
2: Esports. Fins al punt de les 8 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
3: Bona tarda. L'expedició del Barça torna avui cap a casa després de l'estatge a Anglaterra. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar. Ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
3: Un Ferran Torres que no ha descartat una sortida en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. Un Barça que presentarà demà l'extrem belga ja fitxat de 18 anys, Jesse Bisibu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho van explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardagi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart. Les catalanes Txell Ferrer i Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Iris Tió, tot i que no ha format part d'aquest equip, creu que Rússia les ha copiat.
6: Han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Arnissi ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui, que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
3: Ho diu en una entrevista al Tot Costa. Aquest matí, Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze en solo lliure femení. Ha obtingut una puntuació de 284 punts i mig, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, que ha estat medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Handoska, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet lliure mixt.
2: 3CAT Info.
3: La noruega Sigrid Hauset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hauset sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
7: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
3: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet.
8: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
3: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco. Ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió.

0: El València-Barça es disputarà el diumenge 6 de setembre a 4:45 de la tarda i més tard a les 9, Espanyol-Sevilla. També tenim els d'aquesta quarta jornada, però de segona divisió, amb l'Sporting Girona el dissabte 5 a 4:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 de setembre a 9:15.
1: Trescat Info.
2: Són les 8. La portaveu del govern espanyol, Elma Said, nega que el CNI avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarida Robles, tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i reclama al Marroc que investigui i castigui els responsables de la crisi migratòria. El PP acusa Sánchez de no fer prou per protegir les fronteres espanyoles i li demana explicacions al Congrés i al Senat. Ceuta encara està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre, doncs, de les xifres del govern espanyol. Els bombers retiren part dels efectius que treballen en l'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça perquè les tempestes d'aquesta tarda poden generar pirocúmuls molt perillosos. Protecció Civil ha demanat als excursionistes que hi ha a la zona que, si poden, marxin i, si no, que busquin zones segures on refugiar-se. Almenys 7 persones, 3 de les quals nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, a Rússia. Moscou denuncia un atac deliberat contra civils, mentre que Kiev no s'ha pronunciat. Avui Ucraïna també ha atacat Crimea, península ocupada per Rússia, on també ha fet 3 morts. I Donald Trump acusa d'hipòcrites les autoritats de l'Iran per negar que estan negociant amb els Estats Units. El president nord-americà manté que hi ha noves converses en marxa i assegura que continuarà el seu bloqueig naval fins que obtingui un acord o bé una rendició de Teheran. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Esports.
0: L'expedició del Barça torna avui cap a casa després de l'estatge que ha fet a Anglaterra abans de marxar. Ha parlat Flick, que ha lloat el paper dels joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició del davanter centre. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. I Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. La noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove.
2: I ens falta el temps. Els ruixats i les pedregades d'avui tenen les hores comptades. Amb l'arribada de la nit, desapareixeran del tot. Demà, el temps tindrà dues cares. Un matí de sol, amb núvols a la Costa Daurada, també amb xafogó, i una tarda amb tempestes i ruixats al Pirineu Oriental, però també al prelitoral. La temperatura, però, no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
2: Passen tot just 3 minuts i pràcticament i mig de les 8. Molt bon vespre, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Comencem. El portaveu del govern, Elma Sainz, nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. La ministra de Defensa, Margarida Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i també ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final, diu, l'entrada massiva de migrants. Anem, doncs, cap a Madrid. Àngels Lafuente.
3: Des del govern espanyol, la ministra portaveu Elma Saiz insisteix que l'entrada massiva d'immigrants va ser un fet inèdit sense precedents i que cap informe del CNI els va alertar de la crisi que estava a punt d'esclatar.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: La veu crítica l'ha posat la ministra de Defensa. Margarita Robles ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista sobre l'arribada massiva de migrants, tot i que es va moure per les xarxes socials. I per primer cop assenyala el govern del Marroc, a qui demana que investigui i clarifiqui els fets i les responsabilitats.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular ho posa en dubte. Miguel Tellado diu que és impensable.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, i l'Audiència Nacional ja ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Demana a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal.
2: Ceuta, però, encara està lluny de tornar a la normalitat des que dijous, recordem, passat, va començar aquesta crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja haurien retornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos també més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
6: Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van acabar creuant a Ceuta? 40.000, segons ha dit les últimes hores al Marroc. 50 o 60.000 és el que estimaven fins ara les autoritats espanyoles. Però avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb el nombre de morts. La xifra anava pujant en un recompte macabre a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar durant el cap de setmana. Quan el Ministeri de l'Interior va fixar la xifra en 67, els mitjans locals i la Guàrdia Civil parlaven ja d'un centenar. Avui el govern de Ceuta assegura que hi ha 86 cossos a la morgue totalment saturada. I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
7: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
6: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
8: ¿Ves qué salte este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo debe haberse... Dice que están esperando que le lleven ahora al centro de menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya alguna solución para eso.
6: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
2: Doncs bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix, de nou, ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta, amb més agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOF, Pol Morillas, ha marcat part d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
2: I sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no es pot estar completament al marge de la crisi. Són declaracions a aquesta emissora.
10: Resulta molt difícil

0: difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba en cap allí i després per el creuament de les fronteres.
1: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i també el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació. El foc continuarà sota vigilància durant tota aquesta nit. La Vall d'avui, Pau Rovira.
3: Els bombers donen la jornada per acabada i reprendran les tasques d'extinció demà si les condicions meteorològiques ho permeten. L'incendi crema des de divendres en una zona d'alta muntanya de molt difícil accés, fet que obliga a treballar principalment amb mitjans aeris que avui tampoc han pogut operar durant la tempesta. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un SMS als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri i els barrancs propers a l'incendi. Un cop passat l'episodi de més risc, aquestes restriccions ja s'han aixecat, cap a 7:45 de la tarda, tot i que es tem que l'incendi durarà encara dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
4: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica. Ha plogut ara una miqueta, que ha anat bé, però bueno, el foc encara està actiu i que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies més.
3: L'incendi continua actiu, ha cremat més de 80 hectàrees i ha afectat principalment la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però no l'interior del parc. Els ramaders, que temien que les flames arribessin als ramats, ara ja estan una mica més tranquils. La restricció afectava també part de la Vall d'Aran, on els pompiers ja donen per estabilitzat l'incendi al Tuc de Montpius i amb l'arribada de les pluges han retirat també els efectius de la zona.
1: Doncs bé, és una jornada de contrastos després que les condicions meteorològiques hagin permès rebaixar dràsticament el risc d'incendi, però s'hagi activat també el pla Inuncat per pluges intenses. Tot i que la pitjor part s'espera per demà al nord-oest del país, les tempestes ja han descarregat amb força en diferents punts del Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, també a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. S'han registrat precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, així com també episodis de calamarsa i esclafits. A Solsona, per exemple, han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i s'han registrat ratxes de vent de fins a 70 km per hora. I també s'ha activat una alerta de temps violent al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà per aquestes mateixes pròximes dues hores. S'esperen tempestes intenses, també amb pedregades i ventades que poden arribar fins als 90 km per hora. L'episodi de precipitacions intenses es mantindrà fins demà i es preveu que guanyi encara més intensitat, especialment al Ripollès, la Garrotxa, també cap a Osona, on el nivell de perill passarà de moderat a alt. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, evitar també acostar-se als rius, rieres i barrancs. Aquest canvi de temps permetrà afrontar el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem d'incendi. Tot i això, el perill, però, continuarà sent molt alt en 52 municipis, especialment a les comarques de Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Aquest dilluns s'ha trencat una ratxa de 31 dies consecutius en municipis al nivell màxim de risc d'incendi, la més llarga registrada, doncs, fins ara. I més qüestions. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien almenys 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres també amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o bé de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
5: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
1: També en declaracions a aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.

0: tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen...
1: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal s'ha fet en base a 39 autòpsies i reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos. És un quart de nou en punt.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes intenses, empedregades, les que han descarregat a Solsona, d'una mida fins i tot de 4 i 5 centímetres que ha deixat en aquesta població. I pluges significatives, 39 litres al Port del Comte, a Guixers, 27 litres, Bonaigua, 27, Gis, Clareny, 19 litres, Lleiadurs, 15 litres per metre quadrat. Uns ruixats i unes tempestes que ara comencen també a entrar per Ponent cap a la Noguera, al Pallars Jussà, també cap a l'Alta Ribagorça, i s'espera que durant aquesta tarda, vespre, sobretot aquesta nit, es concentrin només al Pirineu i amb l'arribada de la nit tendiran a desaparèixer per donar pas a una nit i matinada molt tranquil·la. Tot això a l'espera d'un dimarts que serà assolellat amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada amb molta xafogó i demà a la tarda sant tornem-hi amb aquests ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de pedra al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central i a punts del prelitoral. Tot això amb unes temperatures que avui han arribat als 37 graus a Montesquiu, 36 a Girona, i demà continuarem amb aquests valors, no tant a les comarques de Girona, i sí cap a punts de Ponent.
2: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
4: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
5: Que no és mai bon senyal.
4: Esdevenir un viatge a la mort.
6: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
4: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
2: 3Cat Info.
1: És un quart i dos minuts de nou, obrim plana internacional. 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena també de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons imatges difoses per les xarxes, que han estat verificades, un dron s'ha estavellat i ha explotat en una platja concorreguda de la regió de Krasnodar, una destinació turística per molts russos. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes un centenar de famílies. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra civils. Aquest matí també han mort 3 persones a Crimea, península ucraïnesa ocupada per Rússia, i recordem que fa 10 dies 12 persones van morir en un atac ucraïnès contra un campament de vacances també a Crimea. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit avui que el seu objectiu és que el Kremlin aturi els combats abans d'aquest hivern. I Donald Trump acusa les autoritats de l'Iran d'hipòcrites per negar que estan negociant amb els Estats Units i assegura que mantindrà el bloqueig naval sobre el país persa fins que hi hagi un acord o bé una rendició. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha dit que, encara que no ho admeti, l'Iran està negociant i que són ells mateixos els que havien sol·licitat una reunió en Washington. L'Iran ha negat, a través del seu portaveu d'exteriors, haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar la guerra i ha dit que només està tractant a Oman el trànsit de l'estret d'Hormuz.
7: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
1: Trump havia anunciat en les hores prèvies que suspenia nous atacs sobre l'Iran per facilitar les converses amb Teheran. Malgrat la confusió, l'anunci del president nord-americà ha fet caure el preu del petroli més d'un 4% i ara està a l'entorn dels $80 al barril de Brent.
2: 3Cat Info.
1: A partir d'aquesta mitjanit comença una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com per exemple Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Grand Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa també de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: Una aturada que coincideix amb un dels períodes de més moviment de vacances d'estiu a l'aeroport de Barcelona. Només aquest cap de setmana s'hi van programar 3.300 vols, és un 5% més que en les mateixes dades de l'any passat. I a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més que anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de la previsió de les administracions. Estela Busoms.
9: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
10: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
9: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
11: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
9: Aquest any el dispositiu de la paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la inspecció de treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
1: I canviem ara de qüestió. L'home, que va aparèixer divendres en un contenidor a Lloret de Mar, hauria mort a trets, segons l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquests fets. Girona, Maria Rovira.
12: Els responsables del crim haurien disparat contra l'home que tenia uns 30 anys i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret fins que un veí va veure que en sortia una extremitat i va alertar del que passava, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís divendres passat, cap a 4:45 de la tarda, que s'havia trobat el cos sense vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar-ne els responsables. El cas està sota secret de sumari. Trying to feel something real to cry
1: again. La cantant nord-americana Ariana Grande, com sentim, es retirarà temporalment de la vida pública a partir de l'1 de setembre, quan acabi la gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George. Segons el seu representant, el motiu d'aquesta decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande és al centre del focus mediàtic i ha rebut nombrosos comentaris d'usuaris que posen en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de conducta alimentària, unes condicions que es van intensificar ara fa tot just 3 dies amb la publicació del seu 8è disc, Petal, que ha tornat a situar-la a la palestra pública. Tot i que a finals d'aquest any estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja s'ha anunciat, doncs, és que no protagonitzarà l'artista el musical Sondheim Sunday in the Park with George, previst per al 2027 al Barbican Centre de Londres. I més qüestions. El 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà amb la secció Consorcio Internacional. I fora de competició, Albert Serra hi presentarà també 6 Moments de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava caben. També hi haurà presència catalana a Locarno Kids, amb Los Nuevos de Rodrigo Pla, i en l'apartat de curtmetratges, amb dues obres anomenades Los Andares, de Sofía Esteve i Saluengo, i Primer Foc, de Blanca Camell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional, Locarno Pro, adreçat, doncs, als professionals del sector. El Festival Locarno se celebrarà del 5 al 15 d'agost. I abans dels esports, una darrera qüestió. El Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, celebra la seva desena edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria. Clara Chavarría Domingo.
13: Aquesta desena edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula Gut és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
14: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
13: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
1: 5 minuts mal comptats per 9:15, moment per tota l'actualitat esportiva.
15: Esports.
1: Oriol Corral, bona tarda.
16: Bona tarda. L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip ara té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar, ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
17: We have to wait.
18: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
17: And then we will see what happens.
16: Un Ferran Torres que no ha descartat una sortida, avui ha parlat a una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El Barça, per cert, presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. I d'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho van explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Runi Bardagi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. En ciclisme, la noruega Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè José sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra molt ambiciosa.
19: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
16: A la general, Blasi és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Demà, crono de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon.
15: 3CAT Info.
16: I més ciclisme perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
20: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
16: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Iris Tió, tot i que no ha format part d'aquest equip, creu que Rússia les ha copiat. Això és una entrevista al Tot Costa.
0: Han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Arnissi ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui, que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
16: Aquest matí, Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze en solo lliure femení, obtingut

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Els ministeris de Defensa i de l'Interior avalen la feina dels serveis secrets espanyols i neguen que cap informe del CNI alertés d'una arribada massiva de migrants a Ceuta. Robles sí que ha anat més enllà i s'ha desmarcat del govern espanyol. Si fins ara la posició de l'executiu era defensar la col·laboració amb el Marroc, ella li demana explicacions.
2: Los servicios de información que trabajan en Interior, como los servicios de información que trabajan en Defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
1: De seguida expliquem la batussa política d'una crisi migratòria que trigarà a resoldre's. A Ceuta encara hi ha almenys 3.000 migrants i entre ells 750 menors de qui el govern saudí no es pot fer càrrec. La Unió Europea també s'ho mira de prop. Aquesta tarda s'han reunit els ambaixadors dels 27 i demà ho faran els ministres d'Interior, que demanaran reforçar les fronteres exteriors. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. Aquesta tarda s'ha demanat als excursionistes que no anessin a la zona afectada, però aquest vespre Protecció Civil ha aixecat les restriccions després del pas d'una tempesta. Els bombers també han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa la feina. Tot i aquest foc, el risc d'incendi s'ha moderat. De fet, avui s'ha trencat una ratxa de 31 dies consecutius, és a dir, un mes sencer, amb municipis en el nivell màxim de perill. Baixa, doncs, el risc d'incendi i ara, pendents de les pluges, aquesta tarda han descarregat fort el Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. Fins i tot hi ha hagut episodis de calamar-se i esclafits. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles. Néstor Gómez, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per pluges intenses. Posem-ho ara tot sobre el mapa. On ha plogut aquestes últimes hores i on ha de ploure de cara a demà?
3: De les darreres hores destaquem, per exemple, el que dèiem, sobretot a Solsona. No ha plogut gaire, han caigut al voltant dels 3 o 4 litres, però no ha estat important la precipitació, sinó la pedregada, com de la mida d'un ou, la que ha caigut i ha ocasionat algunes destrosses, i precipitacions intenses a bona part de la comarca. Al Port del Comte, entre els 39 i 41 litres per metre quadrat, Guixers, 27 litres. També la Bonaigua, Déu-n'hi-do, 27 litres per metre quadrat, i a Prat de Guiló, 25 litres. Una explosió. Les de la Solsona ja han passat, però ara n'en tenim d'actives. I en tenim d'actives a l'Alt Urgell, també a punts de la Noguera, i tornen a entrar a punts del Solsonès. És a dir, tenim una cua que durant les properes hores s'aniran escombrant el Pirineu més occidental, però amb l'arribada ja de la nit, aquestes desapareixeran i el que tindrem és una matinada tranquil·la. I tot per donar pas a un dimarts assolellat al matí, amb molta xafogor i amb núvols baixos a la Costa Daurada, i demà a la tarda repetirem la mateixa situació d'avui. És a dir, passarem del sol del matí als ruixats i les tempestes de la tarda. Demà, cap al Pirineu més oriental, Ripollès, comarques veïnes, punts de la Catalunya central i també a punts del prelitoral. I tot això amb unes temperatures que es mantindran contingudes. Abandonem la cota de temperatures extremes de la setmana passada i demà estarem a l'entorn les més altes del país entre els 36 i 37 graus a Ponent.
1: I davant d'aquest escenari, doncs, Protecció Civil que demana molta prudència. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: La calor afluixa, però aquest episodi intens que hem tingut en l'últim mes deixa també un trist balanç. Aquest juliol, mig miler de persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor. És el doble de l'any passat. Dilluns 3 d'agost, dia de vacances per a molts, però 200 famílies s'han quedat sense. I és que els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per un possible cas d'estafa. De moment, hi ha una vintena de denúncies. I d'aquí una estona, atenció també a la història que ens arriba des de Benidorm. En una taquilla d'un supermercat, algú s'ha deixat un objecte poc habitual, una urna funerària. La policia en busca el propietari per poder-li tornar. De seguida ho expliquem i quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Avui amb quins titulars?
4: Doncs comencem amb l'expedició del Barça, que ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Hansi Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició del davanter centre. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística. I acabem amb Paula Blasi, que continua amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove del Tour de França femení.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 5 minuts a 9:15. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc la setmana passada. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat directament al govern del Marroc. Demana que investigui fins al final aquesta entrada massiva de migrants. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Sáez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe dels serveis d'intel·ligència espanyols va alertar l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Sáez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigit al govern alauita que investigui, evita assenyalar responsables, però fa una advertència.
4: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
2: L'Audiència Nacional ha demanat un informe policial per determinar si l'entrada massiva a Ceuta va ser una acció planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
1: Gràcies, Àngels. Malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, aquesta ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. Una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Una xifra, doncs, que encara és provisional.
6: Sí, perquè en les últimes hores han anat apareixent molts testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
7: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
8: ¿Y salió de dónde?
7: De Marruecos, de Rabat.
8: Entonces vino en el...
7: Vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
6: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a creuar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts.
1: I entre els milers de persones que van arribar a Ceuta hi havia també molts menors.
6: Sí, el govern de Ceuta alerta que té els centres de menors saturats amb unes 860 persones i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
9: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
6: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
1: Europa també analitza tota aquesta situació. Els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió demà en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant d'aquesta crisi. De moment, aquesta tarda ja s'han reunit els ambaixadors dels 27.
6: Sí, segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut avui també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines. La reunió entre ministres de l'Interior de demà arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
1: I a tot això, quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a aquesta crisi humanitària de

0: Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat velli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han llançat diferents col·lectius en les darreres hores, Cristian Roldán.
1: Sí, jutgesses i jutges per a la democràcia, una de les entitats que signen aquest manifest, denuncia l'ús polític que s'està fent d'aquesta crisi humanitària. Edmundo González, portaveu de l'entitat, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
2: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
1: A banda d'aquesta entitat, el document també l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
0: De tornada a Catalunya, avui la mirada posada a la Vall de Boí. Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, això és a la comarca de l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny i s'hi tornaran a posar demà. Anem cap a la Vall de Boí. Pau Rovira.
3: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
4: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica. A mi que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
3: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. Aquesta millora de les condicions també dona un respir al risc d'incendi. Demà serà el segon dia consecutiu sense cap municipi en situació de risc d'extrem d'incendi, tot i que el perill continuarà sent molt alt en 52 municipis, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Doncs bé, pel que fa a les temperatures, aquestes altes temperatures que hem tingut durant l'últim mes, durant el mes de juliol, podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya. I això, Montse Poblet, és el doble que l'any passat en aquest mateix mes.
5: Sí, el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'ha produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
6: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
5: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
0: Gràcies, Montse. Atenció també a aquesta dada. 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Això ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Aquestes dades, doncs, demostren que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques, Maria Costa.
7: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
8: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen.
7: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció.

0: Hem arribat a 9:15. Investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Obrim ara la crònica del món. Hi ha confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que han començat els contactes i acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per negar-ho. L'Iran insisteix que només manté negociacions amb Oman sobre l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat, Vicent Mifsud.
2: Sí, Trump ha pujat el to contra l'Iran. Diu que Teheran només pot optar a un acord o a la rendició total. Ha insistit el president nord-americà fa uns instants de que les converses estan en marxa. I ho ha dit després que el portaveu d'exteriors iranià negués així els contactes amb els Estats Units que el mateix president nord-americà havia anunciat hores abans.
3: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són amb Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
2: Trump assegura que mantindrà el bloqueig marítim de l'Iran fins que hi hagi acord, però de moment manté, això sí, la suspensió dels atacs sobre territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli que continua cotitzant-se a uns $83 als barril de Brent.
0: La Junta de Pau per Gaza, creada per Donald Trump, demana a Israel que deixi d'atacar la franja durant dues setmanes per permetre la negociació del desarmament de Hamas.
2: Sí, el cap d'aquest organisme, Nikolai Mladenov, és a Israel per intentar impulsar l'acord de pau que Israel incomplix sistemàticament. El govern de Netanyahu desconfia de les intencions de Hamas, li ho ha tornat a dir avui, i ha mostrat la seva inquietud sobre l'anunci de Donald Trump d'un possible acord amb els islamistes. De moment, l'exèrcit israelià no preveu retirar-se de les posicions a la franja, on ocupa més d'un 60%, com reclama Hamas per desarmar-se.
0: A Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes de la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies, bona tarda.
4: Bona tarda. L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de cua i míssils de Rússia allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visiten les platges per salvar la temporada d'estiu.
0: Més coses. Plataforma per la Llengua demana que reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i també que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement, Maria.
5: Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'han parlat a Catalunya Ràdio el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
6: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
5: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. Yeah.
0: I avui també hem sabut que la Generalitat reformula 170 tràmits per fer-los més àgils i comprensibles, Àlex Giral Robert.
7: Sí, entre la bateria de canvis hi ha la nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
8: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i al professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
7: Les novetats s'emmarquen en el programa CatGirem del govern per reduir i facilitar les gestions administratives. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
9: Un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
7: L'executiu calcula que amb el conjunt de reformes la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any.
0: I l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa avui un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruit amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
10: El pavelló 4 incorpora 169 places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
11: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
10: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Lliva Reixac.
12: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
10: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps el doble que en estius anteriors.
0: Aquesta hora també us expliquem que l'home que van localitzar sense vida divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets. La víctima, Maria, tenia uns 30 anys.
13: L'Agència Catalana de Notícies, l'autor dels crims, hauria disparat contra l'home i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret. Va ser un veí qui va veure que sortia una extremitat del contenidor i en va alertar la policia. La investigació continua oberta per esclarir el mòbil del crim i trobar-ne així els responsables. El cas està sota secret de sumari.
0: I a Benidorm? Això és a la comarca de la Marina Baixa. La policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. Anem cap a València. Alba Barbosa, han pogut localitzar els familiars del difunt?
14: No, de moment no consta que la policia els hagi trobat. Han fet una crida, això sí, per les xarxes, demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada, de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase: l'oblit més important inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
0: 6 minuts i arribarem a les 9. Temps de cultura. La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà del focus públic. I això serà l'1 de setembre, d'aquí un mes, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour, Valeria Obareda.
15: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: I també us expliquem que Spider-Man Brand New Day ha aconseguit recaptar el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món.
16: What is happening to me?
17: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: I això vol dir, Valèria, que estem parlant del segon millor debut de la història.
15: Sí, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. I si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana la seva recaptació total en 15 dies, que arriba als 911

0: a milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge, superant els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
1: 5 minuts i arribarem a les 9. Temps pels esports amb l'Oriol Corral. L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa ara fins dijous, quan es tornarà a entrenar amb una sessió doble.
2: I l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha parlat abans de marxar, ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
3: We have to wait.
4: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
3: And then we will see what happens.
2: Un Ferran Torres, de qui parlava Flick, que no ha descartat una sortida en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El Barça marxa d'Anglaterra després d'empatar 2 amb el Birmingham, amb 2 gols del davanter egipci de 18 anys Abdelkarim, i d'un partit entre els mateixos jugadors blaugranes disputat aquest matí. D'altra banda, el Barça presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu.
1: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística de París.
2: Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. També a l'Europeu de Natació Artística, Iris Tió ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en solo lliure femení. L'han superat l'alemanya Clara Bleier, que ha estat plata, i la bielorussa Vasilina Kandoshka. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar 2 plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Iris Tió dona molt de valor a aquesta medalla de bronze.
5: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
1: I avui Oriol s'ha disputat la tercera etapa del Tour de França femení i l'ha guanyat la noruega Sigrid Hoxhed.
2: S'ha imposat en l'etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hoxhed sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi continua amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. Blasi, però, es mostra ambiciosa.
6: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites. Més ciclisme, Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà el 22 d'agost al 13 de setembre. Després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet.
7: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: El director de la Vuelta, que sortirà enguany des de Mònaco.
1: Tornem a parlar de futbol perquè avui s'han publicat els horaris de la quarta jornada de Lliga.
2: A la primera divisió, el València-Barça serà el diumenge 6 de setembre, a 4:15 de la tarda, i més tard, a les 9 del vespre, l'Espanyol-Sevilla. A la segona divisió, l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre, a 4:15 de la tarda, i el Sabadell-Còrdoba, dilluns dia 7, a 9:15.
1: La Lliga F també ha publicat els horaris, en aquest cas, de la primera jornada.
2: Sí, el dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda, diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia, i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. El Barça, per cert, que ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada a Andorra. Serà del 6 al 10 d'agost. A la tornada jugaran contra el Montpellier el 21 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
1: I un apunt de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les properes 3 temporades.

0: Són les 9. La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarida Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del PP i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Ceuta encara està lluny de recuperar la normalitat. Encara hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants i els centres de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiat la gestió de la crisi que han fet les autoritats espanyoles i marroquines. Demà reuniran els ministres d'Interior de la Unió Europea. Entre altres coses, demanaran un reforçament de les fronteres exteriors de la Unió. I millora la situació a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet després del pas de les tempestes. Aquesta tarda, els bombers han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa la feina. Almenys 7 persones, 3 de les quals nens, han perdut la vida en un nou atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, a Rússia. Moscou denuncia un atac deliberat contra civils, mentre que Kiev no s'ha pronunciat. Avui Ucraïna també ha atacat Crimea, península ocupada per Rússia, on ha fet 3 morts. I Donald Trump acusa d'hipòcrites les autoritats de l'Iran per negar que estan negociant amb els Estats Units. El president nord-americà manté que hi ha noves converses en marxa i assegura que continuarà el seu bloqueig naval fins que obtingui un acord o una rendició de Teheran. 5 produccions catalanes han estat seleccionades al Festival Internacional de Cinema de Locarno, entre els quals el llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, i un documental sobre l'artista Ava Caben, d'Albert Serra. Aquesta gran cita internacional de cinema d'autor se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
1: Esports. El Barça ha arribat aquest vespre a Barcelona després de l'estada durant una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una doble sessió. Sigrid Hauset s'endú la tercera etapa del Tour de França femení. La noruega és la nova líder de la general. Paula Blasi continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. I les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata avui a la final del programa Lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París.
0: I el temps, les tempestes i els ruixats actius desapareixeran durant les pròximes hores i tot per tenir un dimarts que es llevarà amb sol i amb núvols només a la Costa Daurada, sinònim, doncs, de xafogor. A la tarda, els ruixats i les tempestes descarregaran al Pirineu, a la Catalunya Central i també al prelitoral. La calor serà intensa.
2: Trescat Info.
0: 9 i 3 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarida Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyol davant les crítiques del Partit Popular i també ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Anem ara cap a Madrid. Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Sáez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe dels serveis d'intel·ligència espanyols va alertar l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Sáez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigit al govern alauita que investigui, evita assenyalar responsables, però fa una advertència.
5: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido

0: como corresponde, las fronteras de nuestro país.
1: L'Audiència Nacional ha demanat un informe policial per determinar si l'entrada massiva a Ceuta va ser una acció planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
2: Malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja haurien tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. Una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, i 88 segons el govern de Ceuta. És una xifra que encara és, però, provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas, per exemple, del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
3: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
4: ¿Y salió de dónde?
3: De Marruecos, de Rabat.
4: Entonces vino en el...
3: En esta entrada vino nadando. No sabemos nadar. Mi madre se va a volver loca.
2: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar, doncs, desapareguts. I un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec. De més, són joves com aquest que ara sentim.
5: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
2: Per situacions com aquesta, el president saudí Juan Jesús Vives, del Partit Popular, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama també ajuda al govern espanyol. Doncs bé, els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió demà en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Avui, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut avui també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i també ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior de demà, doncs, arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part de la majoria dels països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOF, Pol Morillas, ha marcat part d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
2: I sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3cat.info.
7: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
2: La reunió de demà estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta ara la presidència del Consell de la Unió Europea.
8: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
9: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
10: Bueno, l'incendi, ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
9: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
2: Aquesta millora de les condicions també dona un respir al risc d'incendis. Demà serà el segon dia consecutiu sense cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continuarà sent molt alt en 52 municipis, sobretot a Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Doncs bé, les altes temperatures del mes de juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
11: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
2: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, doncs no beuen tant com ho necessiten. Obrim ara plana internacional. A Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat i també una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solías.
12: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals les empreses de coets i míssils de Rússia allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot al contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
2: Dos minuts per un quart de deu. Els expliquem ara que una confusió sobre les possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
13: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
2: L'Iran assegura que només manté negociacions a Oman sobre les qüestions de l'estret d'Hormuz, que continua de moment bloquejat. Donald Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i també que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià. Una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió, també en plana internacional. La Junta de Pau per Gaza, creada per Donald Trump, demana que Israel que deixi d'atacar la franja durant 2 setmanes per permetre la negociació del desarmament de Hamas. El cap d'aquest organisme, Nikolai Mladenov, és a Israel per intentar impulsar l'acord de pau que Israel incompleix sistemàticament. El govern de Netanyahu desconfia de les intencions de Hamas i ha mostrat la seva inquietud sobre l'anunci de Donald Trump d'un possible acord amb els islamistes. De moment, l'exèrcit israelià no preveu retirar-se de les posicions a la franja, on ocupa més d'un 60%, com ho reclama Hamas, per desarmar-se.
8: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
14: La tarda d'avui ens ha deixat ruixats i tempestes. També aquest vespre, amb una nova línia de pluges que ha escombrat l'àrea de l'Alt Pallars Jussà i també ha arribat a punts de l'Alta Ribagorça, sectors també de l'Alt Urgell i Segarra, amb unes pluges que han anat acompanyades també de tempesta. Les precipitacions més importants a l'entorn del Port del Comte amb 40 litres per metre quadrat i destaquem sobretot la pedregada a Solsona de la mida d'un ou. Tot això amb unes tempestes que ja tenen les hores comptades perquè amb l'arribada de la nit tendiran a marxar, en retirar-se per donar pas a un dimarts que es llevarà molt tranquil arreu del país, amb un ampli domini del sol i amb alguns núvols cap a la Costa Daurada, sinònim de xafogor intensa. Arribat al migdia, sobretot a la tarda, tornaran a créixer nuvolades a les zones de muntanya. I un dia més s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, Catalunya Central i a l'àrea del prelitoral. Atenció a les tempestes al Pirineu més oriental i a la Catalunya Central perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o de pedra. Pel que fa a la temperatura, si avui han arribat als 37 graus com a temperatura més alta a Montesquiu, demà s'espera cap a Ponent i mantenint aquest mateix valor. Al llarg de la setmana les temperatures tendiran clarament a davallar, la calor cedeix, tot i que no desapareixerà del tot.
8: A 3Cat Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
8: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
8: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
8: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: 3Cat Info. Aquesta mitjanit comença una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com per exemple Air Europa i Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, ha explicat a Catalunya Ràdio que la plantilla té càrregues de treball insostenibles.
19: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
2: I la secció sindical de Comissions Obreres a Barcelona dels Serveis Municipals convoca també una vaga de vigilants a les zones verdes i blaves. La vaga serà de 24 hores tots els dissabtes que queden de l'any, començant el pròxim 8 d'agost a les 12 de la nit i en principi acabaran doncs el 16 de gener de 2027. L'aturada l'ha provocada una modificació en les condicions de treball per part de l'empresa BSM, incorporant jornades de diumenges i festius a la seva plantilla i alterant també el repartiment de la jornada diària. El 2023 ja hi va haver una vaga semblant. El cas va arribar a judici i en una resolució es va reconèixer els drets dels treballadors a recuperar les condicions prèvies. Ara, però, nombrosos treballadors han hagut d'iniciar reclamacions individuals. David Martínez és delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
20: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
2: A tot això s'hi suma també el nou conveni col·lectiu que ha anunciat BSM, que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa.
8: 3Cat Info.
2: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar les places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
21: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
2: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els seus futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I canviem de qüestió. A Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més que anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca

0: manca de previsió de les administracions. Estela Busoms.
1: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
2: No es permetrà, la idea és permetre un límit. Limita molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
1: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
3: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
1: Aquest any el dispositiu de la paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la Inspecció de Treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
0: Per cert, que a Catalunya han caigut les matriculacions de turismes. Al mes de juliol se n'han venut 12.700. És un 2% menys que fa un any, segons la patronal automobilística ANFAC. Tot i que en general es veuen menys cotxes, pugen un 8% les vendes dels turismes electrificats, és a dir, dels vehicles elèctrics purs i també dels híbrids endollables. La disminució de vendes es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i els de gasolina amb un 30% menys de vendes.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 11 exposicions diferents de fotografia es poden visitar fins al mes d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una seixantena d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i també la primera retrospectiva que es fa a Catalunya del fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín. Palafrugell, Fèlix Martín.
5: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
6: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
5: De les 11 exposicions de la Bienal Miserachs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Cuallador.
0: I el 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Consorcio Internacional. Fora de competició, Albert Serra també hi presentarà Safe Moments, de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Caben. També hi haurà presència catalana a Locarno Kids, amb Los Nuevos, de Rodrigo Pla, i en l'apartat de curtmetratges amb dues obres nomenades Los Andares, de Sofia Esteve i Issa Luengo, i Primer Foc, de Blanca Camell Gali. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro, adreçat als professionals del sector. El Festival Locarno se celebrarà del 5 al 15 d'agost. 5 minuts mal comptats per 9:45, moment per tota l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Oriol Corral, bona nit.
7: Bona nit. L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip ara té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar, ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre i ha lloat els jugadors més joves.
8: Ibrahima és un gran talent.
9: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham.

0: I als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
1: Tornant al davanter centre, Ferran Torres no ha descartat una sortida en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El Barça, per cert, presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibou. La noruega Sigrid Hoset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hoset sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
2: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
1: A la general, Blasi és en 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites al títol, Demi Vollering i Ferran Prevot. Demà, cinquena etapa, crono de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon.
3: 3CAT Info.
1: Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des de l'any 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
1: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Iris Tió, tot i que n'ha format part d'aquest equip, creu que Rússia les ha copiat, ho diu al Tot Costa.
5: Han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Rússia ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
1: Aquest matí Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze en solo lliure amb una puntuació de 284 punts i mig, al darrere de l'alemanya Clara Bleyer i de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La nedadora barcelonina lluitarà demà al matí a partir de les 9 per la quarta medalla. Serà la final de solo tècnic.
3: 3CAT Info.
1: I ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió. El València-Barça serà el diumenge 6 de setembre, a 4:45 de la tarda, i més tard, a les 9, jugarà l'Espanyol-Sevilla. I també tenim els de la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió, amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 4:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a 9:15. I també hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge, el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. Un Barça que ha anunciat avui que l'equip femení farà una estada de pretemporada el 6 fins al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Parlem ara de bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per a les tres properes temporades. Aquest cap de setmana passat, el Barça havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que tindria altres funcions al club.
6: Són 2:15. Principals titulars d'aquesta hora. La

portaveu del govern espanyol, Elma Said, nega que el CNI avisés d'una entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació dels serveis secrets espanyols i també reclama al Marroc que investigui i

0: dones i els centres de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva, però, a 88. I millora la situació a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet després del pas de les tempestes. Aquesta tarda els bombers han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillós a la feina. I fins les 10 en punt també us explicarem que investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que n'hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. També que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de la DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. I en esports, Oriol Corral, què hi podem afegir?
1: Destaquem que el Barça ha arribat aquest vespre a Barcelona després de l'estada durant una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps, les tempestes i els ruixats actius desapareixeran durant les pròximes hores. I tot per tenir un dimarts que es llevarà amb sol i amb núvols només a la Costa Daurada. Sinònim, doncs, d'aixafogor. A la tarda, els ruixats i les tempestes descarregaran al Pirineu, a la Catalunya Central i també al prelitoral. La calor serà intensa. Dos quarts i dos minuts de deu. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyol davant les crítiques del Partit Popular i també ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Sáez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe dels serveis d'intel·ligència espanyols va alertar l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Saïd ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigit al govern alauita que investigui, evita assenyalar responsables, però fa una advertència.
4: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
2: L'Audiència Nacional ha demanat un informe policial per determinar si l'entrada massiva a Ceuta va ser una acció planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
0: Malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. És una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, i 88 segons el govern de Ceuta. Una xifra, però, que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas, per exemple, del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: En esta entrada vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
0: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van fer servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera. Ara són, doncs, una plataforma per localitzar desapareguts. I un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: كنت نوجب بش
9: كنت نوجب بش عمي معاني طلعنا محنا السيطرة.

0: Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que estan llenos i estan esperando que l'han dicho que esperen.
1: Per situacions com aquesta, el president saudí Juan Jesús Vives, del Partit Popular, diu que la ciutat encara està lluny de recuperar la normalitat i també reclama ajuda del govern espanyol. Doncs quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
2: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
1: I a banda de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, el document l'han signat també Magistrats Europeus per la Democràcia i les Llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
4: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
5: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
4: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
1: Doncs bé, aquesta millora de les condicions també dona un respir al risc d'incendi. Demà serà el segon dia consecutiu sense cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continuarà sent molt alt en 52 municipis, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I la Guàrdia Civil continua investigant com va començar l'incendi de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i la delegació del govern espanyol hi veu clars indicis que hagi pogut ser intencionat. El foc ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
6: La unitat del CEPRONA de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
7: El CEPRONA està investigando, saben que tenía ya ubicado un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
6: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Els bombers continuen treballant 10 dies després en aquest incendi forestal que ja està estabilitzat, però que encara no han pogut controlar i per això recomanen no accedir a la zona per fer-hi activitats d'oci.
1: Protecció Civil activa en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, especialment al Ripollès, a la Garrotxa i també a Osona. Les precipitacions podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i al sud de Catalunya. L'episodi arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, també del Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya o l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i s'han registrat ratxes de vent de fins a 70 km per hora.

0: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar, doncs, acostar-se a rius, rieres i també a barrancs pel risc de crescudes sobtades. Aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa, com dèiem, el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, avui no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem. La millora del risc d'incendi que s'ha iniciat aquest dilluns posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius amb municipis en el nivell màxim de perill, la més llarga registrada fins ara.
1: 3CAT Info.
0: José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i també del seu entorn, que consideri doncs pertinent per aquesta causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent. I canviem ara de qüestió. La Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa CatGirem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i també amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha la nova aplicació per als docents que cobreixen baixes, la simplificació de papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment, per exemple, per una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
2: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviaria 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029. I una informació que us destacàvem al sumari. Investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
4: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. I, paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I abans de l'àrea de servei, una darrera qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i a Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants i la segona va ser el 20 de juliol en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori dels objectes de valor de les dues víctimes.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la tendència a desaparèixer aquestes tempestes.

0: aquests ruixats intensos, aquestes pedregades que hem tingut durant aquesta tarda i vespre. Tot això marxarà amb l'arribada de la nit per donar pas a un dimarts prou tranquil, amb dues cares, un matí assolellat, amb alguns núvols i amb molta xafogó a la façana costanera, sobretot entre el Barcelonès i el Montsià, i una tarda amb creixement de nuvolades, amb ruixats i tempestes localment intenses, i fins i tot amb pedra a punts del Ripollès i comarques veïnes, i també els ruixats poden ser localment intensos a punts de la Catalunya central i el prelitoral. Tot això amb unes temperatures que es mantindran prou contingudes. La calor serà intensa, no pas extrema. Les temperatures més altes rondaran la xifra dels 36-37 graus a Ponent.
1: Tresca Info.
2: 3:15. Els expliquem ara que 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a Trescat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
3: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
2: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
4: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
2: Per això l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o bé de prevenció. Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al mes de juny. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a Ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
6: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
5: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
2: I 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Les persones, doncs, que han mort anant o tornant de la feina, que han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix aquest augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i també a les deficiències del transport públic i a les carreteres.
7: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
2: I també han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. 10 minuts per les 10. Obrim ara plana cultural. La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà del focus públic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour. Valèria Aubareda.
8: ho ha anunciat el

0: presentant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Pètal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
1: I Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar el seu primer cap de setmana als cinemes. Atenció, 927 milions de dòlars a tot el món.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: I'm losing my mind.
1: Estem parlant, doncs, del segon millor debut de la història, Valèria.
0: Sí, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. I si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana la seva recaptació total en 15 dies, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge, superant els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
1: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, celebra la seva 10a edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora també fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, Bot serà novament l'escenari d'una 90ena de projeccions, a més també d'activitats culturals i també vinculades al territori. Anem doncs cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
5: Si bé aquesta edició està marcada pel 10è aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
6: Que puguem estar 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurat, des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals, on puguin valorar i de sobte produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
5: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
1: I abans dels esports, una darrera qüestió. Acaba amb èxit la prova pilot per erradicar peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural a l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable, la rotenona. Ara s'obre la porta a aplicar aquest sistema a altres llacs d'alta muntanya després de confirmar l'eliminació d'aquests peixos i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Pau Rovira.
7: El baró havia estat introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita i havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys. 10 mesos després del tractament amb rotenona, un producte biodegradable, els científics constaten que han tornat amfibis i invertebrats que feia més d'una dècada que no s'hi detectaven i que l'aigua ha recuperat la puresa. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
8: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total.
7: El producte és molt selectiu. Només afecta els peixos. Els controls també confirmen que no s'han detectat restes del producte aigües avall.
8: La rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva. Ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res.
7: Aquesta és la segona prova pilot que es fa aquí al Pirineu Català, després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els investigadors ja preveuen aplicar aquest sistema a altres estanys.
1: Esports. Oriol Corral, bona nit.
9: Bona nit. L'expedició del Barça ja és a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Birmingham, Anglaterra. L'equip té ara festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar, ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
10: We have to wait.
4: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa

0: amb Ferran. Toca esperar.
1: And then we will see what happens.
2: Un Ferran Torres que no ha descartat una sortida del club en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El davanter valencià ha declarat que està esperant per prendre la decisió correcta. El Barça, d'altra banda, presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
3: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb el Real Madrid Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. Ha estat una etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè José sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. Blasi té ganes de la prova de contrarrellotge de demà.
4: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, demà, per tant, el que dèiem, contra la llotja individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a la xarxa social X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet. El sentim en entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
6: 3CAT Info.
2: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Iris Tió, tot i que no ha format part d'aquest equip, creu que Rússia les ha copiat. Ho diu també al Tot Costa.
7: Han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Rússia ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
2: Aquest matí, Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze en solo lliure femení. La nedadora barcelonina lluitarà demà al matí a partir de les 9 per la quarta medalla. Serà a la final de solo tècnic. S'ha endut aquest bronze, per ser el d'avui aquest matí, després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duel mixt lliure. Per tant, demà lluitarà per la seva quarta medalla.
6: Tresca Info.

Bona nit, són les 10. La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del PP i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Sobre el terreny, Ceuta està lluny.

0: de recuperar la normalitat. Encara hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants i els centres de menors estan desbordats, saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva fins a 88. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiat la gestió de la crisi que han fet les autoritats espanyoles i marroquines. Demà es reuniran els ministres d'Interior de la Unió Europea. Entre altres coses, demanaran un reforçament de les fronteres exteriors de la Unió. A casa nostra millora la situació a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona on hi havia l'incendi de Sanet, després del pas de les tempestes aquesta tarda. Els bombers han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i també el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa la feina d'extinció. L'explosió d'un dron ucraïnès interceptat sobre una platja russa del Mar Negre ha causat almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmentiment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió quan volien marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira actual, The Eternal Sunshine Tour.
1: Esports.
0: El Barça ha arribat aquest vespre a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Hansi Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una doble sessió. Sigrid Hoxhed s'ha endut la tercera etapa del Tour de França femení. La noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi continua amb el mallot blanc que l'acredita com la millor ciclista jove. I les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. Pel que fa al temps, les tempestes i els ruixats actius desapareixeran durant les pròximes hores. De cara a demà, dimarts, tindrem un dia que es llevarà amb sol i amb núvols només a la Costa Daurada. Això vol dir que hi farà molta xafogor. A la tarda, els ruixats i les tempestes descarregaran al Pirineu, a la Catalunya Central i a bona part del prelitoral. Demà, la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
1: 3Cat Info.
0: El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: Gràcies, Àngels. Doncs el govern del Marroc diu ara que ja fa uns quants dies va alertar Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions

0: Discussions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I sobre el terreny, malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la veritat és que la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Sembla que hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. Això és una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
1: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, que no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
2: ¿Y salió de dónde?
1: De Marruecos, de Rabat.
2: Entonces vino en el...
1: Vino nadando. No sabemos nadar. Mi madre se va a volver loca.
0: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Justament un dels focus d'atenció en aquesta crisi són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i diu que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
3: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
0: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama més ajuda al govern espanyol. I encara sobre aquesta qüestió, els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà una reunió que es farà demà dimarts, en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Avui, de moment, s'han reunit els ambaixadors dels 27 socis europeus. Segons han indicat, la reunió ha estat honesta i constructiva, sense més detalls. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut avui també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior de demà arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part de la majoria de països europeus. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra, Lorenzo Gabrieli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 9 minuts de les 10 del vespre, avui és dilluns, 3 d'agost de 2026. Protecció Civil ha aixecat ja les restriccions d'accés a la zona on hi ha un incendi de Senet, a l'Alta Ribagorça. Això és després que hagin passat les tempestes d'aquesta tarda i aquest vespre en aquesta zona d'alta muntanya del Pirineu. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
7: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Senet, José Antonio Parache.
8: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
7: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. Doncs hem de dir que aquesta millora en les condicions també dona una mica d'oxigen al risc d'incendi. Demà serà el segon dia consecutiu sense cap municipi de Catalunya en situació de risc extrem d'incendi.

0: Això sí, el perill continua molt alt en una cinquantena de municipis, amb especial atenció a Ponent i a les Terres de l'Ebre. En aquest context, ja ho veieu, tenim una jornada de contrastos, amb incendis, amb molta calor, amb pluges i tempestes, que també hi ha hagut aquestes últimes hores. Aquestes pluges han permès rebaixar dràsticament el risc d'incendi, però, en canvi, s'ha hagut d'activar el pla Inuncat per aquestes pluges tan intenses. Tot i que la pitjor part s'espera per demà al nord-est del país, les tempestes han descarregat amb força en diferents punts del Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya central. Hi ha hagut precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora, així com també episodis de calamar-se i esclafits. A Solsona, per exemple, han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles. També s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. L'episodi de precipitacions intenses es repetirà demà a la tarda, especialment al Ripollès, la Garrotxa i Osona i alguns punts del litoral. Per això Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs. Aquest canvi de temps permetrà afrontar el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem d'incendi. D'aquí 3 minuts haurem arribat a un quart d'11 de la nit. Obrim ara pàgina internacional. Ens situem a Rússia, on un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i també hi ha una quarantena de ferits. Anem cap a Moscou, crònica de la Cristina Solies.
1: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
0: I encara de l'àmbit internacional, hi ha confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat, diu, pels iranians. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre, per no reconèixer que aquestes converses estan en marxa.
2: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat, han publicat una declaració que no ho nega, però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació en aquella zona i diu que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre territori iranià. Aquesta decisió, justament, que ha provocat la caiguda del preu del petroli, ara es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per Gaza, creada justament per Donald Trump, demana a Israel que deixi d'atacar la franja durant 2 setmanes per permetre la negociació del desarmament de Hamas. El cap d'aquest organisme, Nikolai Mladenov, és a Israel per intentar impulsar l'acord de pau, que Israel incompleix sistemàticament. El govern de Netanyahu desconfia de les intencions de Hamas i ha mostrat la seva inquietud sobre l'anunci de Donald Trump d'un possible acord amb els islamistes. De moment, l'exèrcit israelià no preveu retirar-se de les posicions a la franja, on, recordem, ocupa més d'un 60% del territori, tal com reclama Hamas per desarmar-se.
3: El temps.
0: La crònica meteorològica a aquesta hora amb Néstor Gómez.
4: La tarda d'avui ens ha deixat ruixats i tempestes. També aquest vespre amb una nova línia de pluges que ha escombrat l'àrea de l'Alt Pallars Jussà i també ha arribat a punts de l'Alta Ribagorça, sectors també de l'Alt Urgell i Segarra, amb unes pluges que han anat acompanyades també de tempesta. Les precipitacions més importants a l'entorn del Port del Comte amb 40 litres per metre quadrat i destaquem sobretot la pedregada a Solsona de la mida d'un ou. Tot això amb unes tempestes que ja tenen les hores comptades perquè amb l'arribada de la nit tendiran a marxar, en retirar-se per donar pas a un dimarts que es llevarà molt tranquil arreu del

0: país, amb un ampli domini del sol i amb alguns núvols cap a la Costa Daurada, sinònim de xafogor intensa. Arribat al migdia, sobretot a la tarda, tornaran a créixer nuvolades a les zones de muntanya. I un dia més s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, Catalunya Central i a l'àrea del prelitoral. Atenció a les tempestes al Pirineu més oriental i a la Catalunya Central perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o de pedra. Pel que fa a la temperatura, si avui han arribat als 37 graus com a temperatura més alta a Montesquiu, demà s'espera cap a Ponent i mantenint aquest mateix valor. Al llarg de la setmana les temperatures tendiran clarament a davallar, la calor cedeix, tot i que no desapareixerà del tot.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra estan investigant una possible estafa d'una agència de viatges a les comarques gironines. La policia catalana ha rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi podria haver unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
3: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
2: Gràcies, Maria. Doncs bé, us hem de dir que aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular d'aquesta agència de viatges, tot i que no ha volgut que es gravessin les seves declaracions. La titular assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a tour operadors i això és el que ha provocat aquesta situació. Això fa que no pugui pagar als proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència de viatges.
1: 3CAT Info.
2: I aquesta mitjanit comença una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, ha explicat a Catalunya Ràdio que la plantilla té càrregues de treball, diu, insostenibles.
4: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però creiem no pot més, la plantilla no pot més.
2: I us expliquem ara que a Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat d'aquest any. Són 11 més que el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina, és el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest any, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe, però també pel mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
2: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. Comissions Obreres demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Aquestes dades demostren que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. La directora, justament, del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors això ho han detectat, que, efectivament, que la majoria de criatures no saben nedar.
6: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen.
2: Per això l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I les altes temperatures del mes de juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble de l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor al conjunt de l'Estat. És la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar algunes malalties, algunes patologies prèvies per la deshidratació.
7: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
2: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. I aquesta seria una de les principals causes d'aquesta problemàtica.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Un quart i mig d'onze del vespre, Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i també que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no coneguin la nostra llengua. Això ho han inclòs en unes al·legacions que han presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions d'aquest MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. Ho explicava a Catalunya Ràdio el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
8: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
2: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I encara sobre l'atenció ciutadana, la Generalitat reformula 170 tràmits per fer-los més àgils i comprensibles. Entre la bateria de canvis hi ha una nova aplicació pels docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet o la signatura digital del consentiment per una operació mèdica, un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Ho explica Sandra Galve, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
9: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: Aquestes novetats s'emmarquen dins el programa CatGirem del govern per reduir i facilitar les gestions administratives. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
10: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
2: El govern calcula que amb aquest conjunt de reformes la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores cada any.
1: 3Cat Info.
2: I ara parlem de música, concretament parlem de la cantant nord-americana Ariana Grande, que diu que s'allunya a partir d'ara del focus públic.

0: L'estrella de la música internacional diu que a partir de l'1 de setembre deixarà els escenaris quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour. Informa Valèria Obereda.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
2: Bona nit. L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha parlat abans de

0: a marxar de Birmingham. Ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
1: We have to wait.
2: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
1: And then we will see what happens.
0: Un Ferran Torres que no ha descartat una sortida del Barça. En una entrevista a la televisió nord-americana NBC, el davanter valencià ha declarat que està esperant per prendre la decisió correcta. El Barça, d'altra banda, presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. El Real Madrid ha fet oficial la venda de Gonzalo García, que marxarà al Fulham londinenc. Segons la premsa madrilenya, el Fulham paga 40 milions d'euros i el Madrid es guarda un 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent. També amb el Real Madrid, el migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista blanc. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
3: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
0: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal.
4: 3Cat Info.
0: La noruega Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligné. Ha estat una etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hosset sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. Blasi té ganes de la contrarrellotge de demà.
5: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
0: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Demà, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme perquè Tadej Pogacar ha anunciat que correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Sentim el director general de la competició, Javier Guillén, en una entrevista al Tot Costa.
6: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco. Iris Thió nedarà demà a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà en la final de solo tècnic. Thió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest matí, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Iris Thió, al Tot Costa, parla del valor que té aquest bronze.
7: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
0: També avui les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or.

Ara són 2:15 de la nit. A 3cat Info us destaquem que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del PP i ha exigit al Marroc que investigui els fets. A Ceuta encara hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants i els centres de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva fins a 88.

Ribagorça millora la situació de l'incendi forestal que hi cremava. Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona d'aquest foc, que s'ha produït a la zona de Sanet, després del pas de les tempestes d'aquesta tarda. Els bombers han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre

0: cotxe. A partir d'ara, 3CAT Info anirem al País Valencià, on ha passat un fet insòlid. Algú s'ha oblidat una urna funerària dins la taquilla d'un supermercat a Benidorm, a la Marina Baixa. La policia local fa una crida perquè els propietaris vagin a recollir les cendres d'aquest difunt desconegut. També repassarem les xifres de recaptació rècord de l'última pel·lícula de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món. En esports, què destaques, Oriol Corral?
1: Destaquem que el Barça ha arribat aquest vespre a Barcelona després de l'estada durant una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I pel que fa al temps, les tempestes i els ruixats que han estat actius les últimes hores aniran desapareixent aquesta nit i matinada. Demà dimarts ens llevarem amb sol i amb núvols només a la Costa Daurada, on hi farà molta xafogor. A la tarda, els ruixats i tempestes descarregaran al Pirineu, a la Catalunya Central i al prelitoral. La calor aquest dimarts serà intensa. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc la setmana passada. Concretament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular. Robles també ha assenyalat el govern del Marroc. Li demana que investigui fins al final aquesta entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Saed ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: Bé, doncs de moment ja hi ha resposta del govern del Marroc que diu que sí, que dies enrere ja va alertar Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitaria la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol, asseguren, continua sent estreta. I sobre el terreny, a Ceuta mateix, malgrat que bona part dels migrants ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. És una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. La xifra, però, encara és provisional. Les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando, esta entrada, vino nadando, ¿no? En esta entrada vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
0: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes xarxes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera. Ara són una plataforma per mirar de localitzar aquests desapareguts. I en aquesta crisi hi ha un altre focus d'atenció. Són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats, amb uns 860 menors, i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
0: Encara sobre aquesta qüestió, quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una

0: resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han llançat diferents col·lectius en aquests últims dies. Jutgesses i Jutges per la Democràcia, una de les entitats que signen aquest manifest, denuncia l'ús polític que s'està fent d'aquesta crisi humanitària. Edmundo González, portaveu d'aquesta entitat, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
1: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda d'aquesta associació judicial, el document també el firmen Magistrats Europeus per la Democràcia i les Llibertats, també la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya. 3CAT Info. 3CAT Info. 2:15 de la nit, Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny en aquesta zona d'alta muntanya del Pirineu. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
2: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
3: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
2: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. La veritat és que aquesta millora de les condicions també dona un respir al risc d'incendi a casa nostra. De fet, demà serà el segon dia consecutiu on no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem d'incendi. Això sí, el perill continuarà sent molt alt en una cinquantena de municipis, atenció sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I encara parlant d'aquests incendis que hi ha hagut els últims dies, les últimes setmanes a casa nostra, la Guàrdia Civil continua investigant com va començar el foc de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, al País Valencià. La delegació del govern espanyol hi veu clars indicis que hagi pogut ser intencionat. Aquest foc, recordem-ho, ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. 3CAT Info. José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i el seu entorn que consideri pertinent per la causa. L'entorn de Zapatero hi veu un alt risc de que s'acabi produint una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent socialista. Mentrestant, la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar mai. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. I ara, 3CAT Info, obrim un bloc d'informacions de la crònica de successos. Comencem a explicar amb busca el cadàver que van localitzar divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets. La víctima tenia uns 30 anys, segons les investigacions policials. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'autor o autors del crim haurien disparat contra l'home i l'haurien

0: abandonat després en aquest contenidor, en una urbanització de Lloret. Va ser un veí que va veure que sortia una extremitat del contenidor i en va alertar la policia. La investigació continua oberta per mirar d'esclarir el mòbil d'aquest crim i trobar-ne els responsables. El cas, però, es manté sota secret de sumari. I el jutge ha enviat a la presó l'home de 39 anys, detingut divendres passat, per haver matat la seva parella a Santander. La víctima tenia 27 anys i un fill petit en comú amb l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere. Diuen que no hi havia denúncies prèvies, però. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili ja no van poder fer res per salvar la víctima. Amb aquesta víctima, justament, ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a Espanya des que va començar aquest any. I us expliquem ara el singular fet que ha tingut lloc avui a Benidorm, a la Marina Baixa, perquè la policia està buscant els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. Ens ho explica des de València l'Alba Barbosa.
1: La unitat del CEPRONA de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
2: El CEPRONA està investigando, saben que tenía ya ubicado un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
1: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Els bombers continuen treballant 10 dies després en aquest incendi forestal que ja està estabilitzat, però que encara no han pogut controlar i per això recomanen no accedir a la zona per fer-hi activitats d'oci.
0: Anem ara a les comarques de Ponent, a les Terres de Lleida. L'Ajuntament de la capital del Segrià, la Paeria, ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal. És gent, són persones que intenten poder treballar a la campanya de la recol·lecció de la fruita, com passa la majoria d'estius, però és que aquest any ha sigut molt més exagerat. La xifra s'ha duplicat aquest estiu i l'entitat Fruita amb Justícia Social diu que hi ha hagut un error de previsió. Informa des de Lleida, Júlia Albacar.
1: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix...
3: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
4: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
3: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
5: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
3: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
6: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la tendència a desaparèixer aquestes tempestes, aquests ruixats intensos, aquestes pedregades que hem tingut durant aquesta tarda i vespre. Tot això marxarà amb l'arribada de la nit per donar pas a un dimarts prou tranquil, amb dues cares, un matí assolellat, amb alguns núvols i amb molta xafogor a la façana costanera, sobretot entre el Barcelonès i el Montsià, i una tarda amb creixement de nuvolades, amb ruixats i tempestes locals localment intenses i fins i tot amb pedra a punts del Ripollès i comarques veïnes, i també els ruixats poden ser localment intensos a punts de la Catalunya central i el prelitoral. Tot això amb unes temperatures que es mantindran prou contingudes. La calor serà intensa, no pas extrema. Les temperatures més altes rondaran la xifra dels 36-37 graus a Ponent.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passa un minut de...

0: A 3:15 de la nit, cauen les matriculacions de turismes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que ara fa un any, segons la patronal automobilística ANFAC. Tot i que en general es venen menys cotxes, pugen un 8% les vendes dels turismes electrificats, és a dir, els vehicles elèctrics purs i també els híbrids endollables. La disminució de vendes es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i els de gasolina, amb un 30% menys de vendes. I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Són 12 vegades més que ara fa 5 anys. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants, ja ho sabeu, a la xarxa de rodalies a casa nostra. Però no només, perquè els robatoris de coure no afecten tan sols les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres que estan en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denunciava a aquesta emissora que, quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'acaba obrint una altra.
1: Si que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: La raó de l'augment de robatoris és perquè en els darrers anys ha augmentat molt la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres, explica justament els motius de per què hi ha hagut aquest augment.
2: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està a dalt de tot una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
0: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys, l'última dècada, i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. I us expliquem també que la secció sindical de Comissions Obreres a Barcelona, de serveis municipals, convoca una vaga de vigilants a les zones verdes i blaves. Serà una vaga de 24 hores tots els dissabtes que queden d'aquest any. Començaran ara, el pròxim 8 d'agost, a les 12 de la nit, i en principi acabaran el 16 de gener de 2027. Aquesta aturada l'ha provocat una modificació en les condicions de treball per part de l'empresa BSM, incorporant jornades en diumenges i festius a la seva plantilla i alterant el repartiment de la jornada. El 2023, de fet, ja hi va haver una vaga semblant. El cas llavors va arribar a judici i en la resolució es van reconèixer els drets dels treballadors a recuperar les condicions que tenien prèviament. Ara, però, nombrosos treballadors han hagut d'iniciar reclamacions individuals. David Martínez és delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
3: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu que ha anunciat BSM, que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté, diuen, les condicions que havien pactat prèviament amb l'empresa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara pàgina cultural a 3CAT Info.
5: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent...
0: Parlem de cinema, parlem de Spider-Man Brand New Day, la pel·lícula de la saga que aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame de l'any 2019. N'informa la Valèria Obereda.
5: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
0: I encara en el món del cinema, el Festival Internacional de Locarno, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, que arrenca aquest dimecres, comptarà amb 5 produccions catalanes. Una és el llargmetratge Lejos de los Árboles, la tercera

0: Tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, que competirà a la secció Concorso Internazionale. És una coproducció en Perú i en Itàlia. Fora de competició s'hi veurà Sis moments de ma vie, un documental del polèmic director Albert Serra sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. La representació catalana arribarà també a Locarno Kids, la secció infantil, amb la pel·lícula ecologista Los Nuevos, de Rodrigo Pla, que és una coproducció amb Mèxic. I també es podran veure dos curtmetratges catalans, Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i Primer Foc, de Blanca Carmel Galí. El Festival Internacional de Cinema de Locarno s'allargarà fins al 15 d'agost.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria, però també fent una aposta de cara al futur. Durant aquesta setmana, el poble de Bot, aquesta població de la Terra Alta, serà novament l'escenari d'una norantena de projeccions. També hi haurà activitats culturals vinculades al territori. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
3: Que volem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant, des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals, on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
2: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Doncs a la Terra Alta, cap al Baix Empordà, perquè una desena d'exposicions diferents de fotografia es poden visitar fins a l'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miseracs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Ens ho explica el Fèlix Martín.
4: I d'aquestes 11, en destaquem una, la que recull una 60 d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana d'ara fa 100 anys. A tocar n'hi ha una altra sobre fotoperiodisme actual. I malgrat la distància en el temps, els temes no han canviat massa. Ho destaca la directora de la Bienal Miseracs, Maria Planes.
5: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
4: A la Bienal, també fins a l'octubre, es pot visitar la primera retrospectiva que es fa a Catalunya al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín. Des de Palafrugell, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
0: I abans d'arribar als esports, us expliquem que el carrer La Perla, del barri de Gràcia de Barcelona, denuncia un sabotatge al local on es reuneixen per elaborar els decorats. Això quan falten tot just 2 setmanes perquè arrenqui la festa major del barri. En un comunicat a les xarxes socials, expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll i la mala convivència durant aquestes festes al barri de Gràcia de la capital catalana. Diuen que fets com aquest posen en qüestió la continuïtat d'una festa tan popular com la del barri de Gràcia. De fet, hem de recordar que fa un parell de setmanes també la Fundació Festa Major de Gràcia va publicar un comunicat en defensa de la seva festa popular.
1: Esports.
0: Fins al punt de les 11, fins al punt de les 12 de la mitjanit amb l'Oriol Corral.
6: L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha parlat abans de marxar, ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
7: We have to wait.
8: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
6: Un Ferran Torres que no descarta marxar. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
6: El Barça, d'altra banda, presentarà demà l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu.
7: 3

0: Cat Info.
1: Gonzalo García i César Palacios ja són exjugadors del Real Madrid. Marxen al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. D'altra banda, el migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista blanc. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
2: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros. Algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
1: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. La noruega Sigrid Hoset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligné. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. Blasi té ganes de la contrarrellotge de demà.
3: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
1: A la general, Blasi és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites. Demà, com dèiem, contrarrellotge individual de 41 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà el 22 d'agost fins al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a la xarxa social X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
1: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
0: 3CAT Info.
1: Iris Thió nedarà demà a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà en la final de solo tècnic. Thió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest matí, i dues plates guanyades aquest dissabte, en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Thió, aquesta medalla de bronze té molt valor.
5: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
1: També avui les catalanes Txell Ferrer, Lilo Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. I acabem fent un resum del torneig històrics del futbol català d'avui. L'Hospitalet, que és l'equip que va guanyar l'any passat, ha guanyat els dos partits del seu grup contra el Sants i contra el Reus Redis i avança a la següent ronda.
0: Trescat Info.

La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen aquest...

0: dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això,

0: la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
1: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
2: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
3: ¿Y salió de dónde?
2: De Marruecos, de Rabat.
3: Entonces vino en el...
2: Vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
1: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
4: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
1: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
8: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
9: L'incendi ara està mateix un permís estabilitzat, però bueno, demà compten que torna.

0: reactivar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
1: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
2: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
3: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
2: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
4: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
2: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
6: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
5: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps. Amb l'arribada dels ruixats i les tempestes, al Pirineu més oriental,

0: a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barbería.
3: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
2: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
4: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
2: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a Ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
6: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
5: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
2: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
8: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar

0: cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
2: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
1: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
4: Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Bor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva 4ª medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i 2 plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les 3 nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la 3ª etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
7: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
10: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
0: Són 11:45. És moment a aquesta hora, la sintonia de 3CAT Info, de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura.

Són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen

0: a la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
1: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
6: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
7: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
8: ¿Y salió de dónde?
7: De Marruecos, de Rabat.
8: Entonces vino
7: en esta entrada vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
6: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
9: Dice que están esperando que les lleven al centro menor hasta que les faciliten los documentos y eso.

0: Samri, ni al centro
1: Samri, allà devem anar a Castellolà.
0: Dice que estan llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
2: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
3: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
4: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
3: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
5: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
6: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
5: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
3: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
8: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
3: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns 83 dòlars al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat dues setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
7: Trescat Info.
3: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
9: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
3: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
10: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: 3:15. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
11: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
3: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
12: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
13: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
12: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
14: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
12: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
3: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
15: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
3: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
16: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
17: What is happening to me?
18: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
3: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
9: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
19: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
3: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
20: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
21: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant, des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals, on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
20: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
3: Esports. Amb l'Oriol Corral.
22: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
23: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
22: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
24: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
25: And then we will see what happens.
22: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
26: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que, que,
0: creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
22: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
22: Iris Thió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Thió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Thió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
1: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre, i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
22: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
2: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
22: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
4: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
22: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
22: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
7: Tresca Info.

La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544

0: 4 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir de

0: des de Rabat per travessar la frontera nedant.
1: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro, no sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
2: ¿Y salió de dónde?
1: De Marruecos, de Rabat.
2: Entonces vino en el...
1: Vino nadando. No sabem nadar, mi madre se va a volver loca.
0: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
3: Dice que están esperando que les lleven al centro menores hasta que les faciliten los documentos y eso.
0: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
4: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
4: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
4: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
4: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
8: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
9: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
8: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aiguestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
4: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
10: Aquest nou episodi de pluges arriba després

0: Des d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
1: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
1: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Razviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot al contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 6.

0: 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
1: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
2: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
4: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
3: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
7: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BCM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
8: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
9: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
5: Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens explica la Varelia Borrera.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històric del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són dos quarts d'una.
0: És moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recapte

promoció de la nova entrega d'Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la

0: centre. I el temps, dimarts, tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes, localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La ministra portaveu, Elma Saed, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
1: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
4: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
5: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando. No sabem nada, mi madre se va a volver loca.
5: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso.
5: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós

0: diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
1: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
2: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
3: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
2: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aiguestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar a prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
5: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
4: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una 20ena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
6: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
4: 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
8: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
9: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
10: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
9: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
11: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
9: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
12: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
13: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
14: What is happening to me?
15: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obereda.
16: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
17: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarri, Domingo.
18: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
19: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals, on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
18: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
20: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
21: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
20: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
22: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
23: And then we will see what happens.
20: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
24: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
20: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
4: 3CAT Info.
20: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.

0: crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
1: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
2: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
1: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
3: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
1: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
4: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
4: Tresca Info.

La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors.

0: L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà en la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando, esta entrada, vino nadando, ¿no? En esta entrada vino nadando. no saben on anar. Mi madre se va a volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que les lleven al centro menor hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia a prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest

0: medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
1: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
2: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
1: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
4: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
3: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
7: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
8: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
9: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors.

0: errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
1: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Abor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva 4ª medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i 2 plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips.

0: Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
1: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
0: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
2: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
3: Són 2:15.
4: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
0: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
4: I el temps dimarts tindrà dues cares, un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i un altre a la tarda amb més enrenou. S'esperen

0: El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
1: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó. Que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
4: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
5: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando, esta entrada, vino nadando, ¿no? En esta entrada vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
5: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso.
5: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
9: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: a banda de jutgesses i jutges per la democràcia,

0: El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
1: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
2: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
1: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies, empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per tres focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
4: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns 83 dòlars al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar al desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70%

0: del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
1: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
2: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i

0: lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
1: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
2: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
1: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
3: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
1: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3 Catinfo el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
4: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
5: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
6: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 bilions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
8: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
9: I'm not in high school anymore. Oh, you stretch, you big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
11: Que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
10: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
12: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
13: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
12: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
14: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar. And then we will see what happens.
12: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
15: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
16: 3CAT Info.
12: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
17: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
12: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França.

0: femení ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
1: Molt emocionada. Serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
0: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
2: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
3: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans